0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts.
1: I que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem. No farem vacances per vosaltres. Per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu.
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Monfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la

0: I think I might.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo a un metro de nit. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat.

0: Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICA. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

la finca sos l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I se'm mira mentre em diu on estàs tu. Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, que fora només estatus. He fet el que cal per demostrar-ho.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Moriel Branch, de Fetus.
2: Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderrol.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí, No hi ha distàncies, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i, sobretot, d'humilitat, en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Aquesta setmana hem parlat amb una figura invisible. Invisible als titulars, als resums dels partits, a les rodes de premsa, però també una figura fonamental. Parlem de la nutricionista, perquè mentre elles corren, guanyen, competeixen, celebren i aguanten el que no està escrit, algú darrere les ha de cuidar. I ha de cuidar el que no es veu, el que no brilla, el que passa abans del xiulet inicial i, sobretot, molt després del final. Una nutricionista no és algú que pesa pollastre, és algú que llegeix cossos, que entén cicles hormonals, rendiment, recuperació, digestió i inflamació, que sap que el cos d'una dona no respon igual que el d'un home i que la nutrició no és només gasolina, és equilibri, salut mental i confiança. És prevenció de lesions i és acompanyament. I també resistència. Resistència a un entorn que encara tracta el futbol femení com una secció menor, que dona recursos a comptagotes, que pressuposta el mínim per fer-ho bonic i que encara pregunta: però cal una nutricionista específica per a les noies? I sí, sí que cal, perquè el cos d'una futbolista no és el mateix cada setmana i perquè menjar bé no és només menjar verd i perquè moltes jugadores han viscut dietes imposades, comentaris desafortunats i càlculs calòrics que han deixat marques més fondes que una lesió. Una nutricionista, quan treballa bé, no imposa, acompanya, no jutja, educa. I ho fa des d'un lloc on no hi ha focus, però sí impacte. Amb eines, però també amb empatia, amb coneixement, però sobretot amb respecte pel cos i pel cicle vital d'unes esportistes que sovint s'han hagut de cuidar soles. El dia que entenguem que la nutrició no és una moda, sinó una eina de rendiment, de salut i de dignitat, haurem fet un pas endavant. Mentrestant, reconeguem-les, les nutricionistes que treballen al marge del soroll i que fan que una futbolista pugui fer-ho tot, sense deixar-se la salut pel camí. La realitat és que sense les nutricionistes moltes esportistes no aguantarien ni mitja temporada. Quan parlem de futbol femení sovint ens fixem en la tècnica, en l'esforç i en l'èxit, però parlem molt poc del que fa possible tot això. L'alimentació, la recuperació, la menstruació, els canvis hormonals, el ferro, l'energia i la pressió estètica. Sí, la pressió estètica també hi és, i pesa, i alimenta mals hàbits. Una bona nutricionista, però, no només dissenya menús. Dona eines, dona seguretat i dona salut. Sap què vol dir entrenar amb dolors menstruals, sap què implica una falta de ferro i sap què passa quan una jugadora deixa de menjar per por a engreixar-se i acaba perdent massa muscular i confiança. La nutricionista entén que cada cos és un món i que en l'esport femení sovint els protocols venen escrits en un cos de noi. Ella hi posa una altra mirada, hi posa ciència, però també hi posa cura. Parlar amb l'Aida ha estat un regal i ens ha deixat reflexions tan interessants com aquestes. Bona tarda, Aida.
1: Bona tarda.
0: Com definiries el paper de la nutrició en el rendiment d'una jugadora de futbol?
1: Doncs jo crec que tant el futbol com a qualsevol esport és molt important la nutrició, sobretot la hidratació, perquè potser és on jo he vist que hi ha més errors. Llavors, crec que és important com s'alimenten, quan s'alimenten i de què s'alimenten.
0: Quins errors has detectat en la hidratació i no sé quina és la importància d'aquesta?
1: Doncs amb la hidratació, generalment, el que he detectat és que la gent té molt clar que s'ha d'hidratar mentre fa esport i després de fer esport, però abans la gent no ho té tan clar. Llavors crec que hi ha per mi dos errors. El principal és no hidratar-se abans d'anar a jugar. Per tant, això fa que quan hi vas, el més probable és que ja estiguis deshidratada. I clar, o sigui, jo això ho explico molt perquè em sembla important, perquè un 2% de deshidratació, que realment és no res, és un 20% menys de rendiment, que és molt. Llavors és molt important el fet d'hidratar-se abans en petites quantitats. És a dir, m'hidrato una mica com a globs, m'hidrato cada 10 minuts un o dos globs, sobretot una hora abans de jugar. Després, el durant i el després, la gent ho té una miqueta més clar, però l'abans crec que és molt important, i crec que també és important el fet de no prendre aigua normal, normal, vull dir, la que tenim, l'embotellada que generalment prenem, sinó prendre-la amb sals minerals, afegir-li sals minerals.
0: Hi ha alguna diferència entre la nutrició que ha de seguir un esportista que juga en un equip masculí o una noia?
1: Sí, al final, a veure, és veritat que la nutrició en general canvia d'home a dona perquè sobretot canvia amb el pes de la persona. Generalment els homes solen pesar una mica més que les dones, per tant aquí ja hi ha d'haver una diferència. I després a banda també hi ha un tema del cicle hormonal de la dona. Nosaltres som diferents perquè segons el moment en el que estem del nostre cicle ens interessa fer més una cosa o una altra. I llavors amb la nutrició hem de recolzar també això.
0: Això t'anava a dir, com adaptes la dieta d'una jugadora al seu cicle menstrual?
1: Doncs jo realment crec que més que la dieta potser també és més important per qui juga, o sigui, per les dones que juguen, saber quan és millor fer un entrenament, perquè ni que juguin a futbol sempre hi ha un entrenament de força, un mes de cardio, llavors clar, segons el moment en què estem del nostre cicle hormonal és millor fer, doncs això, és millor fer o cardio o és millor fer força o és millor fer un exercici una mica més suau, no vull dir que t'hagis de quedar a casa, però potser un entrenament més suau. Llavors clar, això també ha de veure amb la dieta, és a dir, si estem fent un exercici de força o cardio, més igual, però requerirà més proteïna, i si realment estem fent una cosa molt més suau no cal que tirem tanta proteïna, diguem.
0: Quins errors nutricionals són més habituals entre les jugadores joves?
1: Crec que realment els errors, ja no només amb jugadores, o sigui, o esportistes, sinó en general, és creure que és fonamental l'hidrat de carboni. És a dir, durant molts anys, i segueix passant, perquè jo segueixo veient amb la gent que va al gimnàs, la gent pensa que el més important és fer una càrrega d'hidrat forta, en canvi el més important és tindre una quantitat de proteïna adequada. O sigui, el fet d'haver de menjar, és igual, pasta, arròs, pa, no és tan important, no vull dir que no n'hagis de menjar, en pots menjar, però el més important és que la proteïna, la quantitat de proteïna sigui l'adequada. I aquest potser és l'error més important.
0: I quina seria la dieta perfecta que hauria de seguir una jugadora per poder rendir el màxim?
1: A veure, perfecta. Aquí m'has enganxat en el sentit de que clar, cada persona és diferent, depèn molt de si hi ha alguna patologia de base, etc. Però així, amb característiques una mica generals, et podria dir que, em torno a repetir, que el més important és que hi hagi la quantitat de proteïna adequada. Potser en aquest cas que tu em preguntes, al voltant dels 2 grams per quilogram de pes al dia, perquè al final el requeriment que tenen, no, és alt. Llavors, sobretot tindre la quantitat de proteïnes, tindre la hidratació correcta, evidentment complementar-ho amb els vegetals per tindre tots els minerals i vitamines que necessitem, i a banda, a més, com una miqueta d'afegit, doncs hi podem afegir una mica d'hidrat, però no és necessari. I en cas d'haver de posar-lo, o sigui, jo sempre recomano més tirar cap a la patata, cap al boniato, o sigui, no tirar cap a pa, pasta, arròs.
0: Quin paper juga la nutrició en la prevenció de les lesions?
1: Doncs molt important. Sobretot, em repeteixo un cop més, però sobretot la hidratació, perquè sense estar hidratats és molt fàcil que ens acabem fent mal. Llavors, després, amb el tema de l'alimentació, crec que també és important, quan fas molt d'esport, prendre algun complement per poder-te ajudar, perquè clar, ja en general ja tenim força deficiència de molts minerals. Doncs si a sobre fem esport, encara és més fàcil que tinguem més deficiència, no? Llavors aquesta suplementació crec que és important i ens l'hauríem de prendre tots i totes.
0: Com influencien les pressions estètiques en els hàbits alimentaris, en aquest cas de les jugadores?
1: Home, doncs, jo el que em trobo en general És que, i em passa, perquè tinc com a gent de diferents àmbits, o sigui, de diferents esports, no? Llavors, bueno, gent, dones, i el que em trobo en general és que totes les dones volen estar fortes, és a dir, volen poder fer o donar el màxim rendiment en el seu esport, però a la vegada no volen tindre una musculatura molt desenvolupada. Perquè sembla que la musculatura molt desenvolupada estigui més associada a l'home i en canvi no ha de veure. O sigui, de fet, tant home com dona, però és tan difícil guanyar massa muscular. Vull dir, no... La gent, jo m'ho trobo a la consulta, que els dius, bueno, doncs augmentem una mica la proteïna i en seguida dius, però no em posaré... I dius, no, és que per posar-te... per passar 20 quilos més de múscul necessites anys per arribar-hi, saps? Llavors, crec que aquí hi ha una pressió de em vull veure fina i femenina, potser, però a la vegada he de poder complir amb els requeriments que em demanen pel meu esport.
0: Hi ha prou coneixement i formació nutricional des dels clubs del territori?
1: Jo crec que no, perquè penso que en general no hi ha prou informació sobre l'alimentació. O potser no està ben dit, és a dir, sí que hi ha molta informació sobre nutrició, però molta molt dolenta o molta errònia. O sigui, encara seguim amb que menjar 4 ous a la setmana és una animalada, no? O sigui, la gent encara s'està plantejant que com pot ser que es mengin tants ous. Doncs imagina't, aquesta és com la base, no? Número 1, imagina't amb tota la resta. Crec que hi ha un gran problema amb això.
0: Quines estratègies recomanaries per garantir una bona recuperació després d'un partit?
1: Bueno, aquí crec que hi ha dos punts importants i és, per un costat, vigilar, perquè també m'hi he trobat molt, que molta gent acaba de fer esport i comença a menjar o a beure molt i això fa que després puguis acabar vomitant, en un cas extrem, però vull dir que si no t'acabes vomitant et puguis trobar malament. Llavors, sí, hem de tornar a menjar, però a poc, és a dir, poca quantitat, i coses sobretot si poden ser més aviat líquides. Ara és important recuperar el glucogen que ha perdut el múscul, per tant és important tornar a donar-li aquella proteïna una miqueta que ha perdut, una mica de, torno al mateix, una mica de sals minerals, sí, o sigui, recuperar d'aquí una mica els típics batuts. El batut no és perquè no ens ho puguem menjar, sí, ens ho podríem menjar, però clar, el glucogen es recupera sobretot en la primera mitja hora després d'un entrenament o d'un partit, més igual, al final no deixa de ser esport. Llavors, si tu durant aquesta primera mitja hora no menges, és més difícil poder recuperar el glucogen. Si menges molt, és fàcil que et senti malament. Llavors, què se sol fer? Fer un batut perquè això a nivell digestiu es tolera millor.
0: Veient la importància de la nutrició, creus que seria imprescindible que els equips o els clubs apostessin per tenir una nutricionista als seus equips?
1: Sí, crec que sí. Ho penso, ja et dic, si ho penso amb l'esport i ho penso en molts altres àmbits, perquè realment, és el que t'he dit, crec que la nutrició és escassa i hi ha molts mites sobre la nutrició. Llavors, clar, cadascú fa una mica...

0: Escoltaràs el nutricionista o no nutricionista, vull dir, que hi sigui, que et digui que això és boníssim. I si t'interessa no menjar-ne, escoltaràs a qui et digui que no menja. Llavors, clar, és molt difícil poder proporcionar aquesta informació, perquè la gent, la informació la tenim i està al nostre abast, però crec que a vegades potser no volem escoltar allò que no ens interessa. Sí que és cert que, com tu m'has dit, posar un nutricionista o una nutricionista en un equip ajudaria. Jo he ajudat equips, per exemple, de patinatge, anant allí, fent xerrades als pares, fent xerrades a les patinadores, però clar, no és fàcil, perquè crec que és més fàcil, per exemple, no? Potser per un fisioterapeuta dir, doncs abans d'entrenar heu de fer això i això, i després l'altre, però amb la nutrició, com que implica fer un canvi molt gran, la gent moltes vegades no està disposada a fer aquest canvi perquè també és un sacrifici, i aquí és el problema.
1: Ja per acabar, un consell bàsic que li donaries a qualsevol persona que comença a fer esport o que vol dedicar-se a algun esport en concret?
0: Doncs allunyar-se una mica de la típica dieta, perquè crec que gairebé tothom que comença, o el que jo m'he trobat és que gairebé tothom que comença a fer esport és he de menjar pollastre i arròs. I sobretot no tindre por de començar a guanyar massa muscular. És a dir, la proteïna és necessària i és necessària a tots els nivells. Si fem esport, encara els requeriments augmenten més i no hem de tindre por de menjar proteïna i de prendre algun suplement per poder aconseguir les nostres fites.
1: Gràcies, Aida.
0: A tu, Julià.
1: Ja ho veieu, l'Aida ens ha parlat de tot allò que passa fora del camp, però que inevitablement es nota dins. Així que gràcies per explicar-nos que menjar no és només alimentar el cos, sinó entendre'l, respectar-lo, i que en el cas de l'esport femení això sovint es fa amb menys eines, menys recursos, menys temps, però amb les mateixes o més exigències. Avui hem parlat de nutrició, sí, però també hem parlat de cultura, de salut mental, de cicles menstruals, de ferro, d'energia i de com moltes esportistes han après a competir sense escoltar el seu cos, a menjar amb por, a fer dietes que no respecten ni el seu rendiment i la seva vida. Hem parlat d'una feina que encara no té el lloc que es mereix, perquè la nutrició no pot ser mai un servei extra, no pot dependre de si hi ha pressupost o no. És salut, és rendiment i, per tant, també és justícia esportiva. I és prevenció, no ho podem oblidar, de lesions, de trastorns, d'abandonaments prematurs que mai haurien de passar. Així que, Aida, gràcies per posar paraules clares a una realitat que molts encara no volen veure, per parlar sense filtres d'un tema que afecta al rendiment, a la salut i, per tant, a la vida. I per recordar-nos que quan una esportista se sent ben alimentada, escoltada i sobretot respectada, juga millor, però sobretot també viu millor. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, i com diem nosaltres a cada programa, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: De 6 a 7, l'hora del podcast.

Hola, hola, ja tornem a ser aquí. Per cert, creieu que Quevedo, el Quevedo cantant, no l'altre, tenia clar des de petit que volia dedicar-se al món de la música? I què me'n dieu de l'Aitana? Somiava de petita amb omplir estadis? Soc el Cristian Oliver i reconec que sempre vaig voler ser professor. Voleu que us confessi un secret? Els meus pares em recorden jugant a fer classes a la meva habitació quan era petit i els meus alumnes, no rigueu, que ningú rigui d'aquí, sisplau, eren els meus peluixos. Els renyava i tot, feia ja les classes, era molt entranyable. En tot cas, el que vull dir amb això és que el meu jo de mig metre ja sabia que de gran volia ser profe, però la realitat és que no tothom sap què vol ser en el futur. I això em porta a preguntar-me si realment cal tenir-ho clar o no.

0: El sistema educatiu ens empeny a decidir-nos per unes matèries, per un batxillerat, i és del tot comprensible, perquè les decisions que prendrem avui dia ens condicionaran els propers anys. Què vols ser de gran? Què vols estudiar? Què t'agrada? Massa preguntes, quan el que vols és simplement que arribi el cap de setmana i anar al centre comercial amb els teus amics o tenir en secret aquella conversa de WhatsApp amb la persona que t'agrada. Mireu, sabeu què? No se m'acut un lloc millor per debatre sobre el nostre jo del futur que a l'hora del pati. Així que tothom fora de classe, que avui toca reflexionar sobre el futur.
1: No és necessari tenir clar el teu projecte de vida
2: amb 16 anys,
1: 14 anys, una cosa així.
0: Vosaltres voldríeu una feina que us faci feliços o que us doni molta pasta?
3: Que faci el que li agradi, que no pensi en el que li dirà l'altra gent.
4: Jo crec que sí que estaria bé una mica d'assessorament, per exemple, coses que se't donen bé i coses que t'agraden. Mm-hmm.
0: L'institut dona respostes a grans enigmes de la física que després hem de repassar amb apunts al pati. L'escola ajuda a resoldre equacions de segon i tercer grau. Jo la veritat és que m'he perdut en tants graus, jo no sé quants n'hi ha. Planteja també l'institut dilemes que van fer antics filòsofs, no? O ensenya a trobar el subjecte i el predicat d'una oració. Però, atenció, l'institut us ajuda a resoldre la gran pregunta: què voleu ser de grans? Per trobar resposta a aquesta qüestió i a moltes altres sobre el futur acadèmic i laboral dels joves de secundària, no tirarem les cartes ni li preguntarem a una pitonissa què ens esperen uns anys, sinó que ho farem amb quatre estudiants que, com a mínim, seran uns grans professionals de la tertúlia, ja ho veureu. Com esteu? Hola, què tal?
5: Hola, què tal?
2: Molt bé.
0: Per un cantó tenim el Ferran, que té 13 anys. Hola, Ferran, què tal?
5: Hola, què tal? Molt bé.
0: Cursa segon d'ESO i la seva unpopular opinion, és a dir, aquella opinió que la majoria de gent no comparteix, és que la política és útil. Et voldràs tu pas dedicar a la política, Ferran?
5: Bueno, si s'escau, sí.
0: T'interessa, eh? T'interessa el món, sí, de la política. I creus que realment és important per canviar la societat, per millorar-la?
5: Correcte, és important perquè penso que una persona que està passant un mal moment o que, per exemple, no viu en una casa com vius tu, d'una manera o altra, si te dediques a la política, no? Doncs jo penso que el pots ajudar d'una manera o altra.
0: Uh-huh. I bueno, aquí tenim el Kai, que amb els seus 16 anys, que fa per primer de batxillerat, avui és el gran del grup, i la seva opinió, que té menys adeptes però que està convençut que és així, és que fumar i beure és un error.
6: Sí.
0: Digue-ho ben fort, eh? Digue-ho.
6: És un error. Jo crec que realment dins de la comunitat que és l'adolescent, jo crec que la majoria de persones com que normalitzen aquestes dues coses, fumar i beure, com actes socials, i no només en la part de l'adolescent, o sigui, ja quan et trobes amb un amic, suposo que si ets jove vas a beure una canya.
0: Clar. Llavors, potser està massa naturalitzat, no? Això.
6: Sí, està molt naturalitzat, i jo ho veig des d'una perspectiva més externa, que mai he provat les dues coses, però les veig com molt dolentes per la salut i per com...
0: Per tenir una vida saludable, no? Sí. Està molt bé que ho comentis. I mira, de tercer d'ESO tenim la Sansa, que té 15 anys. Hola, Sansa, què tal?
7: Hola.
0: Cursa quart d'ESO i està convençuda que els superherois estan sobrevalorats.
7: Sí.
0: Què vol dir això? No t'agrada Batman, Spider-Man?
7: No, bueno, m'agraden, però jo penso que la gent els dona molta importància. Uh-huh. I després hi ha gent que es pensa que realment té superpoder i intenta fer coses que que s'ha de veure que no.
0: Ja.
7: I els té molt idealitzats.
0: I per últim tenim l'Oriol, que amb 14 anys... Hola, Oriol, com estàs?
8: Hola.
0: I cursant segon d'ESO, creu que el futbol és avorrit.
8: Crec que el futbol és avorrit.
0: Ho penses absolutament, eh?
8: Des de l'arrel del meu cervell.
0: Això de perseguir una pilota no ho trobes emocionant, eh? No t'emociona un partit.
8: No.
0: No vibres.
8: No, perquè, aviam, és molt fàcil xutar una pilota i córrer. Sí que hi ha una pressió de que t'estan mirant, hi ha una pressió d'altres persones que t'intenten fer que et surti malament, però al final, si surt fora, la té l'altre equip i sempre tens l'oportunitat de tornar-la a tenir tu, o sigui que gaire gràcia no té.
0: Total. I escolta, si us sembla, tractem el tema que hem vingut a parlar aquí. Vosaltres creieu que és imprescindible saber què voleu ser de grans?
5: Sí.
0: Sí?
8: Jo crec que no. En aquestes edats...
0: No.
8: Bueno, més endavant potser, però ara, per exemple, en el meu cas, que estic fent segon d'ESO, no crec que sigui important simplement centrar-te en estudiar, però no vull treure un 10 d'aquesta matèria i d'aquesta matèria vull treure un 5 només per aprovar, però no m'interessa perquè no me servirà, sinó simplement intentar
4: aprendre les màximes coses que puguis per, mm-hmm. perquè tot et pot servir.
0: Clar, jo us faig una pregunta a tots. Teniu clar què voleu ser de grans ara mateix?
5: Sí.
0: Tu, Ferran, què vols ser, a veure?
5: Sí, doncs mira, jo em vull dedicar al periodisme, ser periodista.
0: Tenim aquí el Toni Cruanyes o Ramon Pellicer?
5: Ramon Pellicer. Ramon Pellicer. Sí, sí, sí.
0: Què és aquest favoritisme? Què vol dir això?
5: Home, doncs, a veure, amb tots els respectes al senyor Toni Cruanyes...
0: Saludem des d'aquí.
5: Sí, saludem des d'aquí. Jo prefereixo el Ramon Pellicer, primer de tot, perquè té una llarga trajectòria.
0: Mm-hmm. O sigui, és la teva gran inspiració, eh?
5: Sí.
0: Si tu
5: sí,
0: t'hi
5: sí.
0: veus en el futur fent de periodista, però presentant telenotícies o...
5: No, no, no, ara,
0: o
5: ara carrer, t'explico.
0: O què?
5: Ara t'explico. A mi m'agradaria... A mi m'agradaria ser periodista
0: sí.
5: i dedicar-me a la branca, a l'àmbit uh-huh. de política.
0: Molt bé, bueno, clar, per això t'interessa abans la política.
5: Ah.
0: I a tu, Kai, tu tens clar que vols ser de gran?
6: Jo sí, jo m'agradaria treballar amb neurociència uh-huh. perquè m'interessa molt el món de les neurones i vull buscar, o sigui, vull fer treballar en la recerca d'àmbits com, per exemple, el somni. No?
0: Sí, també tens molt clar, eh?
6: Que ens imaginem mentre no estem conscients. Uh-huh. És un món super... com místic des de l'exterior i jo m'agradaria molt entrar-hi i veure què està passant.
0: I tu t'hi veus treballant des de la investigació, no?
6: Sí.
0: Molt bé. I Oriol, tu saps què vols ser en el futur?
4: No ho tinc gaire clar. El meu cor em diu que vull ser pilot de Fórmula 1, però hi ha una clara barrera econòmica i doncs m'inclino més cap a bomber. Si pot ser bomber de rescat en àrees
0: valenta,
4: de difícil
0: feina,
4: accés.
0: Eh? Realment és molt valenta. I escolta, Sansa, tu tens clar què vols ser?
7: Sí, a mi m'agradaria molt ser periodista, també. Més també com de ràdio o fer reportatges i això. Mm-hmm. No és tant escriure, sinó més presentar.
0: Molt bé. La feina, ens agradi o no, ens ocuparà una part importantíssima de les nostres vides, massa i tot. Per tant, saber escollir el que t'agrada o el que no és essencial per no caure en l'avorriment infinit quan arriba el moment d'anar a treballar, un cop que sona l'alarma, no? I cada matí t'has de despertar i anar a treballar. Si us sembla, anem a un pati real per saber si ho tenen igual de clar o no que vosaltres.
2: Sé què vull fer quan acabi l'ESO des de fa molt de temps.
9: El problema és que a mi el que m'agrada és la música. Tots sabem que és un món una mica complicat i que no té moltes sortides.
10: Jo ho tinc claríssim. Sé que vull dedicar-me a la interpretació, a ser actor.
11: M'agrada molt la plàstica, la biologia i la psicologia. Llavors, és com que són tan diferents entre elles que no trobo encara res que dir, pues mira això.
12: Jo prefereixo una feina mal pagada però que em faci feliç. Perquè jo ja sé que la feina d'actor no és la més ben pagada del món. No vull ser aquí jo un arquitecte.
13: Sincerament, acabaria fent la feina mal pagada, però que em faci feliç.
14: Lo ideal està clar que seria poder treballar en una feina que et faci feliç i que estigués ben remunerada.
15: Que tenen clar el que volen ser de grans, però no com fer-ho.
16: Amb 15 anys saber el que vols fer fins a que tinguis 65, doncs no crec que sigui necessari, perquè hi ha gent que en té 30 i encara no sap si està fent el que realment li agrada.
17: La majoria encara no ho tenen clar.
14: No tenen clar el que volen ser de grans.
18: Jo crec que sí que és important saber a què et vols dedicar abans d'acabar l'ESO, perquè quan tris el batxillerat dependrà molt del que vulguis fer en el futur. Així saps en quines matèries t'has de forçar més i en quines potser no cal tant.
19: Jo trobo que és important, perquè, per exemple, jo ja sé que vull fer el batxillerat d'arts escèniques i després vull anar a l'Institut del Teatre.
20: Jo considero que és important com a mínim saber cap a on tires.
14: Doncs al no saber al què ens volem dedicar, les decisions s'acaben sent molt més complicades.
21: En cas que no sàpigues, no passa res, perquè al quart també, com vas provant optatives, doncs allà et decideixes una mica.
0: Clar, només el 21% dels estudiants que estan fent segon de batxillerat tenen clar què volen estudiar, eh? Clar, jo us pregunto, creieu que és important saber a què et vols dedicar en el futur mentre estàs fent la secundària, Sansa?
7: No, jo penso que no. Mentre estàs fent la secundària, no. Tenir una mica clar, o més o menys, quina branca tirar, si ciències o més lletres, poder sí que s'hauria de tenir clar, però saber què realment vols estudiar, penso que no.
0: Creus que no? O sigui, no creus que ara el sistema educatiu hauria d'enfocar-se una miqueta més cap aquí, no? D'ajudar-te a trobar resposta, o no ho veus important? No sé si la resta també voleu comentar, eh?
7: Jo crec que seria important, però més endavant, uh-huh. més al batxillerat i això. Uh-huh. Quart, encara no cal.
0: Oriol.
4: Jo crec que també. Estic d'acord, perquè el batxillerat i al final et prepares per fer una carrera que t'ha d'obrir les portes doncs, a la feina de la teva vida o amb una possible feina. I llavors jo crec que secundària simplement t'ho centra't a seguir i a estudiar.
5: Sí, jo penso el mateix. A veure, amb aquestes edats, no?, de primer a quart d'ESO, penso que no fa falta saber el que vols fer de gran, no? Això sí, a quart d'ESO hi ha una mica... Bé, al meu centre, no?, més o menys ja t'orienten cap a on vols anar, si agafar la branca de ciències o de números o de lletres.
0: Clar, i tu que estàs a batxillerat, com veus aquesta qüestió? Veus que la resta de companys tenen clar el que volen fer en el futur o no?
6: No. No? Jo crec que pot ser molt...
0: O sigui, tu en aquest sentit ets una afortunat, no?, de tenir-ho molt clar.
6: Sí. Es pot pensar que arribes a batxillerat i ja tens superclar què vols fer amb la teva vida. Mm-hmm. Però no és així. I després també he conegut gent de 20 anys, 21, que em diuen, jo no tinc ni idea de què vull fer. Mm-hmm. Llavors, realment...
0: Què els dius, en aquest cas?
6: Jo no els dic. Aquesta gent?
0: Sí.
6: No els dic. Pues...
0: No els animes com a una mica a descobrir què els agrada, què els interessa?
6: Bueno, és que al final, tota la teva vida estàs descobrint coses que t'agraden. Llavors, realment, jo crec que no és necessari tenir clar el teu projecte de vida
0: amb 16 anys,
6: 14 anys, no? Una cosa així. Ja. Llavors, realment, a la secundària... Ho veig molt positiu, per exemple, l'assignatura d'orientació acadèmica, no? Perquè realment sí que comences a veure les sortides professionals que podria tenir els teus interessos més personals i comences a crear connexions entre aquests dos mons. Però realment és això, que no has de tenir una cosa superclara i pots tenir molta pressió perquè el teu ambient sí que té moltíssimes idees i projectes de vida superclars, però realment, almenys en el meu cas també, jo ara tinc clar què vull fer, i estic al batxillerat i tinc clar què vull fer per la meva vida, però...
0: Clar, aquí a vegades hi ha una mica aquesta pressió, no?, que ens demanen que triem, que està por equivocar-nos... Hi ha molta gent que comença una carrera perquè ha hagut de fer-ho de pressa, no?, i és tan greu equivocar-se i tornar a començar, creieu?
8: No.
0: Oriol?
8: No, jo crec que no, perquè hi ha moltes universitats, bastantes, així, online, que... gent que passa de la trentena es proposa de tornar a fer una altra carrera o per millorar el seu lloc laboral o per fer una cosa que de veritat els hi agradi més i ser més feliços. I llavors jo crec que, aviam, tot està bé, però sempre és bon moment per tirar enrere i tornar a començar.
0: Jo vull que sigueu sincers amb la pregunta que us faré ara, eh? Vosaltres voldríeu una feina que us faci feliços o que us doni molta pasta?
6: Que em fes feliç,
0: 100%. Sí?
6: Sí.
0: I si a més a més alhora també et dono una bona estabilitat, no? Però no serà la prioritat.
5: Jo les dues coses.
8: Sí.
0: Jo, doncs ja em diràs com es fa això, eh?
5: Sí, home, no, has demanat que siguem sincers, som sincers.
0: Endavant.
5: Sí, a veure, jo penso que les dues coses, perquè al final anar a treballar i estar bé, penso que està molt bé, això sí. Si vas a treballar i aquella feina no t'agrada, doncs tenim un problema,
0: clar,
5: la veritat.
0: I tant.
5: Tenim un problema, la veritat.
0: Sense tu has dit que... Sí.
7: Perquè, com diu, si has d'anar a treballar, són molts anys a la teva vida que estaràs treballant, i si fas una cosa que no t'agrada, per molts diners que et donin, no seràs feliç. Jo prefereixo una feina que em faci feliç. Mm-hmm. I si alhora paguen bé, doncs pues mira,
0: clar,
7: millor.
0: Aquí hi ha dos que volen ser periodistes, sabeu que la feina del periodisme és bastant precària, no? I això us tira enrere... Us anima
5: no.
0: igualment?
5: A mi m'anima igualment.
0: Ho teniu claríssim, eh?
5: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
0: No, està perfecte. Jo crec que és el moment de reclamar i potser d'assumir també part de culpa, jo soc professor i, per tant, assumiria una part de culpa, a veure si realment us estem orientant bé o malament en aquest cas. Creieu que us orienten de forma adequada en els instituts, en aquest sentit, cap al món laboral o no?
7: Bueno...
5: No massa.
8: Depèn.
5: No massa.
0: Clar, vosaltres esteu a segon d'ESO.
5: Sí.
0: A segon d'ESO segurament és un tema que encara no es tracta gaire.
5: Bueno, en general no massa. Això sí, el meu centre educatiu, per exemple, durant tota l'ESO tenim optatives.
0: I això optatives. Creus que va bé per anar descobrint,
5: no? Sí, per exemple,
0: no?
5: Hi ha l'optativa de periodisme.
0: L'estàs fent?
5: Sí.
0: Epa.
5: Evidentment. Sí, i doncs està molt bé. Després també hi ha alemany i francès.
0: Per tant, tu creus que a segon d'ESO no ho fan d'una forma tan directa, sinó a través d'optatives...
5: Sí,
0: no?
5: De llengües també...
0: Fins i tot la manera d'ensenyar dels professors, no? Entenc que també pots centrar-te en la matèria o pots anar una mica més enllà, no? No sé com ho veus tu, Kai, en aquest sentit.
6: Sí, jo també valoro molt positivament que a l'ESO es tractin com la major quantitat de temes possibles. És a dir, que es facin assignatures de tot tipus, que es facin bueno, que es tractin temes de tot tipus en aquestes assignatures i que sobretot s'obrin molts camins, perquè al final arribes a quart de l'ESO i jo, que vaig fer l'assignatura d'orientació professional, en el meu cas la vaig trobar superinspiradora i tenia una profe que es diu Sònia, que és molt, va ser superinspiradora també, parlava molt bé, i realment et dona una mica de xoc de realitat, no? De que, vale, m'ho he estat passant molt bé, però ara toca veure què faig amb el meu futur. I arribes a quart de l'ESO, que és el que estava dient, que veus la teva vida i el que arribarà a ser el futur i comences a dir, vale, en tots els exemples que he tingut durant tercer, quart de l'ESO, sobretot, de les assignatures que més m'han estat agradant, què vull continuar fent? Uh-huh. Llavors, això almenys...
1: Sí, t'ha ajudat una mica, no?, definitiva.
6: El meu motor de decisió.
1: I creieu que hi ha feines que tenen més prestigi que d'altres? És a dir, que estan més ben vistes i que, per tant, sí, la gent les tria més en massa, sí, i que potser també hi ha menys oferta de feina.
4: Sí, sí.
1: Oriol, totalment. Quines, per exemple, consideraries que tenen com molt prestigi i no molt, sé si és just, tampoc.
4: Molt prestigi... Bueno, jo crec que metge ho escull molta gent.
1: Uh-huh. És una carrera complicadíssima.
4: Sí, és molt difícil.
5: És molt difícil, és molt complicat.
1: I molts anys, molts i molta dedicació.
4: Molts ho trien en general per allò de... Jo vull ajudar els demés, vull fer que estiguin millor, vull resoldre problemes de salut que potser t'han afectat a la teva família i llavors els vols ajudar d'altres famílies a que no passin per lo mateix. I llavors jo crec que són aquestes feines que són les que... fan tipo, més demanda i n'hi ha que ne tenen menys.
1: Clar, jo, penseu, jo soc professor de llengua i literatura i jo he de dir que jo he fet una reivindicació al batxillerat humanístic. Creieu que l'humanístic està menys més mal vist que un científic, per exemple, que un tecnològic o fins i tot un de belles arts, no? Que estigui pitjor vist que un altre? Sansa, tu fas que sí.
7: Sí.
1: Ho has viscut, ho has vist.
7: Sí, jo penso que sí, perquè ara quart ens ho estan dient molt. Uh-huh. I molta gent vol fer el científic perquè, no sé, ideal mito, com que si fas el científic o al meu institut que hi ha científic tecnològic, doncs ets més llest o com que és més complicat i es necessita més nota per entrar a les carreres, doncs ets més llest que una persona que fa l'humanístic o el social.
1: Què li diries a un estudiant que està dubtant entre un humanístic, que és el que li agrada, i un científic perquè gairebé s'hi veu amb pes per la societat? Què li diries?
7: Que se'n vagi l'humanístic. Que faci el que ell li agradi, que no pensi en el que li dirà l'altra gent.
1: Molt bon missatge, Sansa. Va, tornem a un pati de veritat per escoltar la veu d'altres companys com vosaltres, sobretot plegat.
21: Cada curs ens deixen escollir certes optatives i això el que fa és que o provem coses noves o puguem investigar en l'àmbit que ens agrada.
19: No parlem gens del futur. Només ens donen una lliçó, ens l'hem de prendre de memòria i hem de treure bona nota a l'examen.
14: Crec que l'institut realment tampoc és que t'orientin malament, el que passa és que l'orientació moltes vegades sol ser bastant incompleta. Acaben com orientant al final només les continuacions que tenen en el propi institut, els seus batxis.
2: Perquè jo em vaig preocupar de preguntar a professors, de dir, escolta, tu què em veus fer? I d'ells donar-me l'opinió. Ara bé, les xerrades que ens estan fent aquest curs penso que no són eines suficients com per descobrir les aficions de tothom.
19: Perquè si vas a la universitat, estudies més coses a part d'algú específic, llavors tens més oportunitats de treball, però si fas un FP només pots treballar d'aquella cosa concreta.
14: Si vas a la universitat, acabaràs a una feina millor o pitjor que si vens de formació professional.
21: Sí que és veritat que abans no parlàvem tant del cicle, però perquè no era tan conegut, però ara sí que ens parlen.
3: Es parla sobretot de la universitat, però és veritat que cada cop més es parla de cicles.
19: Bueno, ni es parla d'anar a la universitat ni de fer cicles. Només es parla dels neandertals i de la història dels comtats catalans.
14: Jo crec que dintre del sistema educatiu l'error està molt castigat i no, diguem-ne que el poder entrar en un batxillerat i canviar o poder entrar en un cicle i canviar, jo crec que també és una forma d'aprenentatge i saber on no vols estar també et fa aprendre. El canvi és positiu i dintre del sistema educatiu doncs, és com si no estigués gaire ben vist.
1: Clar, està clar que estem tots ben perduts, no? I que ens cal una miqueta de suport. Què en penseu de tot el que heu sentit?
4: Bueno.
1: Esteu d'acord amb les coses que deien?
4: Sí. Sí.
5: Totalment, totalment. Sí.
1: Sí, ens cal una miqueta d'ajuda i ens assessoren bé en aquest sentit.
5: I a més amb aquestes edats és molt necessari l'ajuda.
4: Sí, sí, perquè, per exemple, segon d'ESO, potser no tant, perquè sí que potser se centren més a donar-nos la lliçó i a fer els exàmens i això, però més cap a quart i batxillerat, jo crec que sí que estaria bé una mica d'assessorament, però no en general, sinó de dir, per exemple, coses que se't donen bé i coses que t'agraden. Mm-hmm.
1: De fet, abans el Kai comentava una cosa, també en relació al que tu ara deies, Oriol, i jo sento moltes vegades la gent criticant el sistema educatiu perquè potser no t'acaba de preparar del tot. Com faríeu per potenciar-vos els vostres talents, les vostres virtuts i que tot allò ho pugueu fer servir també pel, cap al futur? Què faríeu? Com modificaríeu el sistema educatiu? Aquí sí que és una gran pregunta, eh? Sansa, tu tens alguna idea? Com enfocaríeu les assignatures? Com enfocaríeu també una mica l'atenció del professor?
7: No sé, jo penso que, per exemple, els professors sempre t'estan tirant... Si tu vas a parlar amb el professor de socials, doncs sempre activarà que facis coses de socials. O si parles amb el de català, doncs que facis coses de català. I jo penso que hi hauria d'haver més optatives i més diferents, perquè al meu institut hi ha només optatives més cap a la branca de ciències i més cap a la branca de lletres. No hi ha coses
5: l'entremig.
7: Diferents. Uh-huh. Sí, exacte.
1: I hi ha una cosa també important, que és parlar de cicles formatius, la formació professional, no? que t'especialitzen en un ofici, i això a vegades està molt mal vist també perquè sembla que haguem d'enviar allà els alumnes com que no acaben de ser bons estudiants.
4: És veritat.
1: Què en penseu d'això? Vull dir, creieu que realment és així?
4: No, jo crec que és un mite totalment fals, uh-huh. perquè tu pots ser... Mira, els de l'FP de mecànica... molts cops, quan penses en això, penses uf, gent que estudia molt poc, gent que vol fer algo així molt fàcil i, bueno, però aquesta gent que tu dius que estudia molt poc i que vol fer algo fàcil és la gent que t'estarà arreglant el cotxe quan
1: clar,
4: se t'espatlli.
1: Són oficis que són necessaris, no?
4: Sí,
1: són
4: sí,
1: feines...
4: O sigui, és
5: de que primera necessitat.
4: Té el mateix prestigi, perquè al final també has d'estudiar i tu... en comptes de criticar-los, potser has de veure, doncs mira, aquest noi vol fer això uh-huh. i sap que vol fer això, no vol fer res més, i llavors s'està especialitzant per fer-ho.
1: I s'ha de dir que guanyen molts diners perquè com que hi ha poca gent preparada uh-huh. en aquest sentit, doncs estan molt demandats. Per
4: clar,
1: tant,
4: clar.
1: Clar, us pregunto, anar a la universitat és el veritable prestigi, o sigueu sincers, o no necessàriament s'ha d'anar
5: no.
1: a la universitat per tenir una bona formació?
5: No necessàriament,
4: no.
5: No?
4: Jo crec que no.
7: A veure, jo penso també, depèn del que vulguis fer. Perquè, per exemple, si, com diu, si vols ser mecànico, si vas a batxillerat i passes a la universitat, et costarà més trobar feina que si vas directe per fer un FP, perquè seràs més expert i t'ajudaran més a saber-ho fer.
1: Clar, i tu volies afegir alguna cosa, m'ha semblat.
6: No sé, realment. La universitat em sembla molt positiva en el sentit de que realment comences a conviure amb altres persones que estan també super dins del teu propi món i comences a veure també altres formes de veure com tractar la teva pròpia branca, però realment, o sigui, jo sí que aniria a la universitat i aniré perquè al final és això, un lloc d'estudi on tu, un grup de gent que està interessada per lo mateix que tu, treballeu per un bé comú.
1: Però estem d'acord que l'èxit professional no només passa per la universitat, no? Que és el que estàvem aquí comentant. Si us sembla, deixem aquí aquest debat, perquè ara és l'hora de l'entrepà. No sé si us heu fixat que aquí al centre en tenim un.
5: Sí, sí.
1: I com sempre diem...
5: Em fa por a mi també,
4: Sí, sí.
1: Com sempre diem, aquí a l'hora del pati, és la cosa més sagrada que hi ha en aquesta estona. I el nostre entrepà no és normal, ja us ho dic ara. Ens plantejarà un gran dilema i hem de buscar-li una solució consensuada entre tots. Oriol, ja que el tens allà a prop, fas els honors d'obrir-lo? A veure què hi ha a l'interior.
5: Que l'obri ell.
4: Espero que no m'ha sentit res a la cara,
1: Aquí hi hauria una música èpica, no?, per veure què trobem a l'interior.
4: A veure...
1: De què és aquest entrepà? A veure de què és.
6: És de paper.
1: Ostres, a veure, potser hi ha un missatge allà que has de llegir i haurem de trobar una solució a aquest conflicte. Jo crec que te'l pots entrepar després.
4: Vale.
1: Pots llegir a veure què diu a l'interior?
4: Missatge secret. La Bruna és la que treu, millors notes de la classe i la seva passió és dibuixar. Tot i així, ha decidit estudiar una carrera que no té res a veure amb l'art.
1: Ai, les famílies,
4: Jo sé com solucionar-ho.
1: Què li diem a la Bruna i com solucionem aquesta situació? A veure, Oriol, què li diries?
4: Jo crec que primer s'hauria de conèixer els seus pares, perquè també una part de... Podria ser que una part d'aquest canvi en la carrera fos per una pressió de la seva família de dir un pintor, un artista, no va enlloc. Llavors, l'altra cosa és que la Bruna pensi en el carrer. Quants cartells veus per al carrer? Quants? La majoria d'aquestos el fa un il·lustrador gràfic amb ordinador. La majoria d'aquestos estan ben pagats i estan treballats durant hores. Llavors, que facis una cosa que no t'interessa i que, doncs, potser se't doni pitjor, al final t'està repercutint a tu, perquè vas en contra del teu, bueno, dels teus sentiments.
1: Hem de consensar una resposta entre els quatre, eh? O sigui, hem d'ajudar la Bruna. Kai, tu somrius. Què li diries?
6: Jo diria a la Bruna que confies en el seu sentiment, en el que ella cregui, perquè realment al final tindrà segurament la Bruna influència del seu entorn en relació amb el que ha d'escollir per fer el seu camí de la seva vida, però al final el que et digui el teu cor jo crec que és el que més importa i que una branca artística potser no et cridi més l'atenció perquè no vegis un èxit laboral en aquell àmbit, no ha de ser una cosa que et tiri cap enrere, perquè al final els artistes poden ser molt poc reconeguts davant de, doncs això, un èxit laboral o econòmic, no? Però el seu treball importa i al final necessitem artistes per avançar com a societat.
1: No?
6: Final,
1: clar, tu se'n sabeu una mica lligat al discurs que deies abans, no? Sí, l'animaries claríssimament.
7: Jo li diria que sí, que se n'anés a Mart, perquè segurament tindrà la pressió de la seva família i jo li diria que els seus pares o qui l'hagi pressionat ja va fer la seva vida i ara és el moment que ella triï la seva i que faci el que li agradi perquè no es senti pressionada.
1: És preciós això que has dit. I tu, Ferran, vols concloure alguna cosa?
5: Sí, m'afegeixo a totes les aportacions que han fet els tertulians, no? sí, jo crec que ha de fer el que ella cregui, no? Per exemple, vejam...
1: tu creus que hi ha gent família... que s'hi pot trobar amb un dilema així?
5: Sí. I, vejam, mira, hi ha una família de científics, un pare i una mare que són científics, no? I el seu fill, doncs, es vol dedicar a ser músic de carrer o artista, no?
1: Drama.
5: Eh?
1: Drama, no?, per la família.
5: Dilema, un clar. Drama, dilema.
1: Clar.
5: I la família fa el que pot pressionar el seu fill a que agafi la branca de ciències, no? I penso que això al final no està bé, perquè si a ells dos els agraden, doncs perfecte.
1: Tu imagina, tu que vols ser periodista i tinguessis un fill i et digués, jo no m'agrada ser periodista, jo vull ser una altra cosa. Tu prendries com una decepció, diries?
5: No. Davant. Ens al contrari. Ens al contrari, perquè pensa que aquí tothom és lliure de fer el que vulgui, no? I el que el cor li digui, no? Perquè al final, per això hi ha tants oficis, no? Que tries, bueno, al final el que tu vols, perquè potser és amb el que et sents més representat o amb el que et sents més a gust, també.
1: Clar, què preferiríeu? Comprar-vos... O sigui, estalviar per comprar-vos un pis o per viatjar? Què us vindria més de gust?
5: Per un pis.
4: Si viatjar és, per exemple, per buscar una feina, sí, perquè al final un pis el tens aquí, vale molt bé, el pots ficar en lloguer, que el lloguer està molt car, i pots treure diners per viatjar. Però jo crec que jo els invertiria, si ho tinc clar, viatjant.
1: Voleu saber la meva unpopular opinion? Abans he dit les vostres.
4: Vale.
1: La meva és que viatjar és una merda.
4: Opa. Oh.
1: I ara me'n vaig a una següent secció que us encantarà. I és que segur que les vostres hores de pati heu dubtat més d'un cop si anar al lavabo, anar a pixar, o aguantar-vos les ganes i seguir allà amb el salseig i no perdre-vos ni un sol detall del que està passant en aquella estona de descans.
5: Ha passat,
1: doncs, eh? Doncs ara us proposo que responeu uns altres dilemes en aquest bloc de preguntes extremes. I aquí no val no mullar-se, eh?
4: Ui, ui, ui.
1: No s'hi val dir mentides, perquè volem sinceritat absoluta. I si al final voleu que jo també en respongui alguna,
4: doncs
1: poseu d'acord i jo també m'animo, perquè aquí hem vingut tots a jugar. Us sembla bé?
4: Sí.
1: Oriol, tinc la primera pregunta extrema per tu. T'has preparat?
4: Sí.
1: Sí? A veure, què esculls? Un bon sou per tenir una feina que odies o un sou precari, però fent feina que t'omple moltíssim? Un bon sou per tenir una feina que odies o un sou precari però fent una feina que t'omple moltíssim?
4: Un bon sou amb una feina que odio, primer per mantenir-me a mi i a la meva família i després, més endavant, quan ja tingués uns quants diners així estalviadets, canviar de feina.
1: Canviaries de feina tu, eh?
4: Jo canviaria de feina. No, tipo, jo agafaria els diners per tindre un mínim per viure jo i les persones que estimo i per si algun dia necessito, jo què sé, donar diners a... Imagina't, per exemple, donar diners a la meva parella perquè necessite fer no sé què, o perquè li han ficat una multa i en aquell moment no porta diners. Doncs jo tindria aquests diners i llavors, un cop tingués més diners, tipus així estalviats, canviaria de feina i els engegaria tots en algun lloc.
1: Molt bé. Sansa, vaig a per tu ara, eh? El teu dilema és el següent. Treballar 2 hores al dia en una empresa que té uns ideals contraris als teus o treballar 8 hores al dia en una empresa que fomenta valors sostenibles?
7: Jo 8 hores al dia.
1: Perquè... Tens claríssim, això,
7: sí,
1: eh?
7: Sí, sí. Perquè jo m'enfado molt ràpid i... Si no tenen els mateixos ideals que jo...
1: Estaríem en disputa constant.
7: Sí.
1: I, clar, què consideraries una empresa que cuida una miqueta, que té uns bons valors? Per tu, què serien uns bons valors en una empresa?
7: Pues, sobretot que respectin els treballadors i que no els explotin, perquè hi ha gent que treballa moltes hores i els jefes els hi és igual, i això no.
1: I què no toleraries de cap manera? O sigui, que no podries suportar, o sigui, que no els cuidin, però hi ha alguna cosa que dius, això sí que no, o sigui, ni de broma.
7: Que em parlin malament, que em faltin el respecte.
1: Molt bé, molt bé. I això està molt bé tenir-ho clar, perquè si t'ho trobes, sabràs dir que no, eh?
7: Sí, sí.
1: Ferran,
5: a veure.
1: Vaig a per tu, eh? Que a la teva parella tingui una feina mal pagada i de poc prestigi, o que sigui una persona que parli 1000 idiomes, però que es passi el dia viatjant per feina. Bueno, bueno.
5: La segona.
1: Sí, o sigui, que la teva parella tingui una feina mal pagada i de poc prestigi, i tries la segona, eh? Que sigui una persona que parli 1000 idiomes, que no la vegis mai, en canvi.
5: O sigui, ah, mai?
1: Clar, que estigui tot el dia viatjant per feina. O sigui, una persona preparadíssima, cultíssima, però tot el dia fora de casa.
4: Això és una relació?
1: Oh! Ui, de relacions hi ha molt tipus, eh?
4: Ah, bueno, clar, a distància.
1: Tu, Ferran, què?
5: Home, ara que... Home, si no la veig mai, jo escollo la primera.
1: La primera, o sigui, que tingui una feina mal pagada i de poc prestigi.
5: Sí.
1: Bueno.
5: Però, clar, al final és lo que ella vulgui.
1: Clar, al final tampoc no n'hem de fer res, no?, de la feina de l'altra.
5: Correcte.
1: No? Al final no hem de valorar la persona per quina feina té.
5: Correcte, si a ella li agrada viatjar molt...
1: Ho ha de fer per feina, en aquest cas, eh?
5: Clar,
1: és que no li agradi, aquí ho ha de fer per feina, perquè està obligada a marxar sempre... perquè ha d'anar a l'altra banda del món, a no sé què, a una reunió... Clar, tu això ho acceptaries, eh? No, has dit que no.
5: Home, no. Però sí, clar, és que al final és el que vulgui.
1: Està bé. I Kai, vaig a per tu ara, eh? Perseguir els teus somnis i tenir inestabilitat laboral o treballar en una feina segura però que no et satisfà personalment?
6: Perseguir els meus somnis.
1: Sí?
6: Sí, jo crec que...
1: Que bonic,
6: això. Amb una sola vida... Jo no vull estar tot el dia fent una cosa que no m'ompli.
1: Bueno.
6: Vull dir, almenys intentar arribar a on vull estar m'omplirà quan tingui 80 anys i miri cap enrere, no? Jo crec, tinc 16 anys, que vull dir, no soy nadie aún, però...
1: Però saber tenir-ho clar, no?, al final.
6: Sí.
1: O sigui,
6: perseguir els teus somnis potser no arribes mai, però diràs, vale, ho he intentat. Jo crec que això és el que compta.
1: És un molt bon missatge, aquest. Jo us dono l'oportunitat, si voleu, que jo pugui respondre també alguna d'aquestes preguntes extremes.
4: Vale,
1: voleu...
4: Però ens les podem inventar.
1: Si me'n vols fer una ràpida, ara em fa més por encara.
5: Que en tens alguna aquí?
1: Sí, jo, les mateixes que us he fet a vosaltres, si me les voleu repetir, però Oriola, tu et veig amb moltíssimes ganes de fer-ne una de nova, eh?
4: Aviam, jo et faria...
1: Ui, quina por.
4: Que et fiquessin... amb una classe, amb gent que no treballés gens, però quan dic gens és res,
1: sí,
4: ni deure, sempre arribant tard, no portant el material, i que et donen, tipo, i que et paguessin molt amb l'oportunitat de fer-los canviar, de que et donessin una classe de molt treballadors que també et paguessin molt, però que no fessis res amb tota la classe.
1: Jo he de reconèixer que em quedo molt primer. A mi m'agrada una classe amb vida. M'agrada una classe... que passin coses, perquè si no és molt avorrit. La nostra feina, si no, és molt avorrida. Eh?
5: Però no acabaries enfadat?
1: No, què va, perquè és divertidíssim. Quan tu veus que s'emprenyen i aleshores els burxes i aleshores veus que van més enllà i tal. No, això és meravellós.
5: Jo no podria.
4: No, però pensa, Ferran, una cosa és... Tu has estudiat per ser professor i per formar una persona. Llavors, tu te donen l'oportunitat de formar tot aquell grup de persones... O te donen l'oportunitat de quedar-te assentat així, manar-los feina i que ells facin feina de 10.
1: Clar, imagineu-vos que teniu un fill, vale? Una filla, i o bé tria un cicle formatiu, tria la universitat, o deixa els estudis, Quin seria el vostre ideal, a veure?
4: Que faci el que vulgui.
1: Que faci el que vulgui,
4: Per amb ell
1: anirà.
4: Per amb ell anirà.
5: A veure, Oriol, a veure.
1: Et guardarem aquest podcast pel futur, eh?
4: Vale, va, vale. Jo encantat li ensenyaré.
1: Hi ha algú més que vulgui dir alguna cosa?
5: A veure, jo penso que com a pare i com a persona responsable d'en vell, o d'en vella, penso que tu ja com a pare l'has d'orientar una mica cap a on ha d'anar. Més o menys. A veure, que et digui que deixes els estudis, home, a mi em faria una mica de mal. Perquè tots aquests anys que ha estat fent des de parvulari, primària, ESO, bueno, i a batxillerat, no?, que després ja se'n van cap a la universitat, o fan una altra cosa, o ja es comencen a treballar, no? Pots pensar que no ha servit de res.
1: Clar, sí, sí, totalment. Tu, Kai, Sansa, voleu afegir alguna cosa sobre això?
7: Jo estic d'acord, perquè faria mal, perquè això és desaprofitar temps, però intentaria entendre i... Si ell és el que vol fer, doncs...
1: Acompanyar-lo, no? Sí. Donar-li suport.
5: Clar.
1: Sí, sí, sí, imagino també. Que també, no?
4: Bueno, sí. És que, aviam, jo he dit això molt ràpid, de que faci el que vulgui, però...
1: Si bueno, al final ve... és una mica el que estem comentant,
4: ja,
1: no?
4: Si me ve, si me ve i me diu, jo deixo els estudis perquè deixo els estudis, doncs llavors sí que no li permetria. O sigui, m'és igual que és el que li agradi a ell, no. Si me
5: però
4: diu...
5: pensa que és major d'edat, eh?
4: Bueno,
1: bueno
4: no,
1: amb 16 anys no, eh? Amb 16 no, anys, que és
4: bueno,
1: quan s'acaba la secundària.
4: Pot deixar l'ESO. Llavors,
1: clar, que és complicat, és un gran dilema aquest per les famílies. Eh?
4: Sí, llavors jo li diria que tipus, si me diu jo deixo els estudis perquè tinc claríssim que he d'anar aquí a fer això o perquè tinc claríssim que me vull dedicar a això i ja tinc la titulació suficient, doncs li diria endavant, jo te dono el meu suport, fes el que tu vulguis, és la teva vida, són els teus estudis, serà la teva feina.
1: Ara sí que hem arribat al final de l'Hora del Pati amb aquestes reflexions que acabo de fer amb aquests quatre tertulians extraordinaris que han intentat trobar la resposta al gran enigma dels nostres dies, que és què volem ser feliços. Però jo us pregunto, amb què us quedeu? Quin és el vostre highlight de tot el que hem estat comentant? A veure, Sansa, un aprenentatge que t'emportis, una idea.
7: Jo, bueno...
1: Sobre què voleu ser de grans, eh?
7: Sí, sí. Que jo penso... Jo ho tinc clar, però hi ha molta gent... Per exemple, els meus amics no ho tenen clar. I jo penso que no passa res, que mentre ells ara aprofitin tot el que estan fent, ja ho tindran clar més endavant i que aprofitin ara. Ja està.
1: Oriol?
4: Bueno, jo me quedo molt amb lo de... Tipo, amb que ens orientin una mica també l'escola. Jo aquesta idea la trobo una idea que
1: es
4: podria posar en pràctica, que seria molt resolutiu, jo crec, i, bueno, m'ho quedo aquí al cap per si algun dia tinc una oportunitat de canviar-ho.
1: Molt bé. Kai?
6: Jo, el meu missatge és que quan tinguis coses que t'agradin, quan trobis reptes que vulguis sobrepassar, quan tinguis un somni, vés a per ell d'una i encara que algú et tiri cap enrere, continua. I segueix i sigues persistent i treballa per el que vulguis aconseguir.
1: Ferran.
5: Sí, bé, jo m'afegeixo també a totes les aportacions dels meus companys, no? Bueno, al final el que deien tots, no? Que molta gent ho té clar, però aquesta gent que no ho té clar, doncs els hem de donar suport, o més o menys els hem d'orientar cap a on volen anar, no? Que això és molt important. I bé, que m'ha agradat molt vindre aquí. Moltíssimes gràcies també al Marc Andreu. També aprofito.
1: El saludem, i tant que sí. Allà el tenim a la cabina.
5: Moltes gràcies i també gràcies a tu, ho has fet molt bé.
1: O sigui, millor que el Pellicer o no, encara no, no?
5: Sí.
1: Doncs escolteu, moltíssimes gràcies als quatre. Jo crec que haureu inspirat molt a les persones que ens hagin escoltat, que s'hagin fet preguntes. I res, el timbre és a punt de sonar, l'Hora del Pati s'ha acabat, tothom a classe i fins al proper episodi.
9: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació prou tranquil·la avui a les carreteres, amb un accident a l'APC de Sant Gregori i una avaria també a l'APC, però en aquest cas Aigua Viva, que deixa en un carril tallat en ambdós punts. A banda, també, afectacions per obres a l'AB20 a Barcelona. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R2 Sud, l'R13, l'R14, l'R15 i l'R16 circulen amb 20 minuts de retard a causa d'una incidència en la infraestructura a l'estació de Cunit. I en clau política, la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Alma Saiz, ha anunciat que el govern espanyol habilitarà de manera immediata 1.500 places temporals d'acollida per als migrants que continuen a Ceuta després de l'estat. Saiz ha recordat que l'estat ja ha fet 6,5 milions d'euros a Ceuta per tal de reforçar l'atenció humanitària i que la Creu Roja ha repartit uns 4.000 kits d'alimentació diaris i també ha fet més de 4.000 assistències sociosanitàries. L'anunci arriba després que el president ceutí, Juan Jesús Vives, advertís que acudirà als tribunals si en 30 dies no resol la crisi humanitària de Ceuta. I l'incendi de les Penyes de Riglos a Osca evoluciona favorablement i està cada vegada més a prop d'estabilitzar-se. El foc ha afectat ja unes 17.500 hectàrees i els veïns desallotjats podran començar a tornar a casa avui mateix. Tot i això, el vent es mantindrà fins demà a la tarda i encara hi ha sectors en vies d'estabilització. L'incendi continua actiu 8 dies després del seu inici. I en aquest sentit, Barcelona ha desactivat el Pla d'Actuació Municipal per Incendis Forestals, activat el divendres arran del foc declarat a Collserola. El pla va passar de la fase d'emergència a la d'alerta un cop l'incendi es va extingir. Durant aquests dies, els 7 parcs de bombers de Barcelona s'han mantingut en alerta davant l'elevat risc d'incendis, especialment a Collserola. La campanya forestal dels bombers es manté activa fins al setembre. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 34 anys que va fugir després d'estimbar el cotxe al Canal d'Urgell, a Golmés, i deixar abandonat l'acompanyant, que va morir atrapat al vehicle. Els agents van localitzar el conductor hores després al seu domicili, també amb Mollerussa, amb lesions i sota els efectes de l'alcohol. Ha estat detingut per homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors i també per donar positiu en el control d'alcoholèmia. I pel que fa al temps, avui el dia es mantindrà amb calor intensa, màximes que aniran entre els 38 i 39 graus a les comarques de Ponent i també a les Terres de l'Ebre. El dia serà també majoritàriament assolellat, amb alguns núvols baixos i també possibilitat de ruixats puntuals al nord-est del país. La calor, això sí, començarà a fluixar a partir del divendres, quan s'espera un descens de temperatures i l'arribada també de precipitacions més generals.
0: Notícies en xarxa.

0: Compartim bicicleta en aquest cas, Carlos Vives i Shakira. Déu-n'hi-do, aquest tema tan xulo que ens porta, a mi em porta molta ressonança de l'estiu. No només pel videoclip, també, i per la frescor de la cançó, bé, sinó perquè pertany a una època, no? Allò que diem de que les cançons es relacionen amb una temporada. Temporada estiuenca, la bicicleta. D'això va avui la nostra pregunta de bicicletes, però molt, molt concretes, de mallots grocs, d'etapes de muntanya, del Tour de França. Llévame en tu bicicleta, pa' que juguemos por la etapa y en chancleta. M'encanta, per cert, allò, mirant la lletra de la cançó, que ja sé que és molt fresqueta i bueno, i la podríem estar comentant i tal. Allò del despreocupado i despelucado, No, està molt bé. Jo crec que fa molt d'estiu. Potser per això me recorda també a mi aquesta etapa més estival. Ai, vinga, va, que connectem amb Ràdio Televisió Cardedeny i en aquest cas saludem l'Estela Muñoz. Estela, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Hola, hola. Què tal?
1: Molt bé.
0: Sí? Com esteu per Cardedeu?
1: Moltes bicicletes.
0: Sí? Escolta, feu... Com teniu el temps, la climatologia? Perquè que si havia de ploure, que si no havia de ploure, que si havien de baixar temperatures, nosaltres estem aixafogosos igual aquí, a Tarragona?
1: Nosaltres seguim també igual. Vull dir, no sí. Ha canviat gaire.
0: No?
1: Ja està núvol, però fa calor, igual.
0: Val, s'ha quedat tot a l'escalfor, no? Els núvols han tapat tota la terra i s'ha quedat l'escalfor entre la terra i el cel. Déu-n'hi-do. Què preguntem avui concretament? Estela, quin és el tema del dia?
1: Doncs avui us proposem un dilema que segur que molts heu viscut, que, com deies, és saber si sou més de mirar el Tour de França o fer una bona migdiada mentre passen aquestes bicicletes. Perquè reconeguem-ho, Núria, el Tour és molt maco. Hi ha passatges espectaculars, ports de muntanya, però també té aquells moments de carretera llarga, ritme tranquil i una veu de fons que sovint es converteix en un gran moment per poder fer una becaina.
0: Sí, sí, sí, i al final un es cansa ja de veure imatges de penya estranya també. Disfressada. Vull dir, al principi fa molta gràcia, mira com va disfressat, però després ja és tan habitual, no? Que ja és rutina. Sí, sí.
1: Per això avui volem saber quin és el vostre cas, si heu començat a mirar la cursa i heu acabat dormint, o sou d'aquells que acabeu veient l'etapa final. Llavors volem saber experiències, anècdotes, migdiades memorables, discussions familiars per al comandament. Volem saber-ho tot.
0: Molt
1: llavors,
0: bé.
1: Com seria, sempre...
0: Ho ampliem a migdiada i tele, no? Una mica...
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Llavors, tenim el nostre Instagram obert per vacances, on podeu fer arribar els vostres missatges o també on podeu enviar nota de veu al nostre número, que a veure, Núria, si avui em surt bé, és el 696-16-46-65. Allà podeu explicar-nos tot si sou més a mirar o de dormir el Tour de França.
0: A veure, torna'm a dir el número perquè el deixaré apuntat i així ja el tindrem.
1: 696-16-46-65.
0: 46-65. Vinga.
1: Sí.
0: Ja està, fet. I doncs gràcies, Estela. Així ho farem. Deixarem missatges i a partir de les 10 del matí tornarem a connectar per saber, doncs, això, si preferiu, veure el Tour o dormir-lo. Moltes gràcies, guapi. Fins
1: ens
0: ara.
1: Ens veiem. Fins ara.
0: Dues hores de l'Obert per Vacances en què passaran tots aquests continguts.
2: Obert per Vacances. El programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Parlarem del Tour de França, de bicicletes, de fer migdiades, però entrarem en el programa amb una entrevista prou potent d'estiu, com és la campanya de la fruita a Terres Lleidatanes. N'hem parlat al començament del programa, no? Començament de temporada, com qui diu, però es segueix repetint allò que ja ens temíem, que és que s'avança la collita de les fruites a causa de les altes temperatures i altres ingredients meteorològics, que tampoc ajuden massa la campanya d'enguany. Ens centrarem concretament en la collita de la pera. Tot això a Lleida. Des de l'espai de recomanació de lectures que ens porten des d'Ona la Torre, avui lectures per enriquir el nostre vocabulari en català. I marxarem cap al Picat, perquè allà tenim emparaulat cada any, cada estiu, una entrevista mítica i que ens fa molta il·lusió poder-vos fer arribar. I és que es prenen molt seriosament el tema del pubillatge, les pubilles, els hereus. Doncs cap al Picat anirem avui per saber com és aquest acte de pubillatge i què significa triar això, representants de la població a tot Catalunya i a tot el món, de fet. En temps de connexió amb Premià us ensenyarem com podeu fer allò que costa tant, que és desconnectar de la feina i connectar amb les vacances. Sabeu aquells primers 3-4 dies de vacances en què encara esteu pensant en la feina? Doncs no. Avui intentarem aprendre a fer un clic per fer la desconnexió ràpida i no perdre ni un sol moment de les vacances. Us donarem un apunt de jardineria, ara que tenim la nostra terrassa, el nostre jardí, no? Muntat a casa, amb qualsevol raconet que tinguem a casa, doncs sabrem com podem posar-lo a raser de alguns visitants inoportuns que ens els podrien desfer, que ens els podrien malmetre. I, per altra banda, a Tarragona estem de festes i en aquests moments estan fent la baixada de l'aigua des de Sant Magí. Crec que avui sortíem de Bràfim i aquesta tarda entren a la ciutat els portants de l'aigua miraculosa de Sant Magí. I connectarem també. Doncs vinga, fet el sumari de continguts del programa, entrem ara sí en la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.

0: La primera connexió l'establim amb Girona. Saludem com cada dia el Pau Villafanya. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Vosaltres també esteu de memorial, com nosaltres, dels atemptats dels 17A, no? A Ripoll ret homenatge a les víctimes dels atemptats 9 anys després, el 17 d'agost.
1: Així és, el consistori va organitzar un acte senzill en presència de familiars i associacions de víctimes davant el monòlit que fa uns anys es va instal·lar a la plaça de l'Ajuntament en record a les persones que van ser assassinades a Barcelona i Cambrils. Elisabet Caritx, víctima que va perdre la seva mare, va destacar que les víctimes volen saber la veritat i que s'han sentit soles.
2: Nosaltres érem, el que hem parlat fins ara, persones normals que van anar a passar un dia a Barcelona, a les Rambles, i vam marxar totes dues, a punt de venir la meva filla i tot, i vam tornar sola. No entenem de política, no tenim cap idea de res, i ens va tocar. Vull que siguem conscients que ens pot tocar a tots, i demanem saber la veritat, perquè ens hem sentit molt sols, molt desemparats, i per això agraïm l'assistència de cada any en aquest acte, per poder continuar lluitant i si es pot, esbrinar més del que sabem fins ara.
1: De la seva banda, l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Oriols, va dir que després de 9 anys hi ha moltes incerteses que impedeixen acabar de fer net.
0: I el jutjat conclou que l'investigat per matar un home a Sils, això va ser l'any 2019, va actuar en legítima defensa i, de per tant, arxiva el cas.
1: La resolució del Tribunal d'Instància de Santa Coloma de Farners arriba després que el fiscal sol·licités el sobreseïment després d'analitzar les declaracions del sospitós i dels testimonis i les gravacions de les càmeres de videovigilància. Els fets van tenir lloc el 28 d'abril del 2019, cap a les 4 de la tarda, al bar de l'estació, on després d'una primera batussa la víctima va tornar armada amb una ampolla trencada. L'investigat, que era cambrer del bar, li va clavar una única ganivetada per defensar-se i sense intenció de matar la víctima.
0: I en clau cultural us expliquem que arrenca la 44a edició, Déu-n'hi-do 44, del Festival És Dansa de les Preses. Se centra en els anys 50 del Cercle de Cultura Tradicional Marbollenc.
1: La programació inclou l'estrena de l'espectacle Allò que som, de l'Esbar Marboleny, La nit és dansa, amb marbolets, l'exposició 50 anys trenant comunitats i sessions de l'espai de reflexió parlem de sobre la trajectòria de l'entitat. Fins al 23 d'agost, més de 300 artistes desplegaran una programació que sempre gira al voltant de la dansa d'arrel tradicional. Enguany el territori convidat és el País Basc i en l'apartat internacional hi ha companyies de Cuba, Indonèsia, Perú, Sèrbia i Sud-àfrica.
0: Moltíssimes gràcies per portar-nos l'actualitat gironina. Pau Villafanya. Fins demà.
1: Fins demà.
0: Propera connexió que establim amb Cugat, en aquest cas amb la Tina Forest. Tina, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Mira, comencem explicant-vos que la videoatenció ciutadana i les oficines mòbils de la Generalitat fan prop de 5.000 tràmits en menys d'un any de vida.
3: Sí, així ho revela el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, en declaracions als mitjans, en els quals celebra les dades i emmarca la fita en la voluntat del govern de no fer tan complicat poder-se dirigir a l'administració.
4: Un dels objectius que ens vàrem fixar a l'inici de la legislatura justament era apropar, no?, l'atenció ciutadana al conjunt de la ciutadania de Catalunya, no fer tan complicat poder-se dirigir a una oficina d'atenció ciutadà. Hi ha hagut sempre una voluntat d'evitar que tant la burocràcia com a vegades l'àmbit digital en si mateix contribueixin a generar una distància entre la ciutadania i les seves institucions.
3: Concretament, l'oficina virtual ha fet 3.588 videoatencions des de l'octubre del 2025 i ha aconseguit una valoració mitjana de 4,95 sobre 5. Les 5 rutes de les oficines d'atenció ciutadana mòbils que s'han mogut pel territori al seu torn han prestat 1.181 atencions des de l'abril, la majoria de les quals vinculades a la identificació digital i a les prestacions socials.
0: I amb la vista posada ja de cara al setembre, USTEC veu complicat que es desconvoqui la vaga del primer dia de curs. Denuncia que no hi ha negociació amb educació.
3: Exacte, ho ha dit la seva portaveu, Yolanda Segura, que explica que no es veuen amb la consellera des de principis de juliol. Segura ha anomenat una sèrie de qüestions que s'han de negociar, entre elles el desenvolupament de l'acord subscrit amb Comissions Obreres i UGT i el que es va tancar al final de curs, al qual USTEC finalment no es va adherir perquè en consulta als docents es va rebutjar. En cas de produir-se algun avenç, ha remarcat que la paraula la té el col·lectiu a través de les assemblees constituïdes, que són les que haurien de confirmar si volen tirar endavant amb la vaga del dia 8.
0: I per altra banda, seguim parlant encara dels atemptats del 17A, i és que el president de l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes demana a les víctimes del 17 d'agost que encara no han rebut indemnització que s'hi adrecin. Els assegura que l'endemà cobraran.
3: Són declaracions del president de l'entitat, José Vargas, en reacció a la informació que apuntava el periòdico, que deia que encara hi ha 136 perjudicats que no han rebut una compensació per danys personals o responsabilitat civil. Vargas ha assegurat que totes les víctimes que estan a la sentència de l'Audiència Nacional han cobrat la seva indemnització i ha avisat que si les persones que

0: matí. I ja als vols de les dues del migdia, els bombers van localitzar el cos sense vida a la sequera del Cap de Pinyana, a Lleida. En el dispositiu han participat efectius dels parcs de Balaguer, Lleida i Almenar, així com del grup subaquàtic del GRAE, el grup Caní i equip de drons. I també es va interrompre temporalment el cabal de la sequera per facilitar la recerca. Els efectius van localitzar el cos dins d'un sifó a prop del Col·legi Mater Salvatoris, ja al terme municipal de Lleida. La identitat de la persona encara no ha transcendit.
1: I un home de 34 anys ha ingressat a presó provisional després que els Mossos trobessin un home mort dins del seu cotxe. Això era al Canal d'Urgell, a Golmés.
0: Un home de 34 anys, veí de Mollerús, s'ha ingressat a presó provisional acusat d'homicidi dolós i omissió del deure de socors. Els Mossos l'investiguen per la mort d'un home de 42 anys, també veí de Mollerussa, que diumenge va ser localitzat dins d'un vehicle volcat al Canal d'Urgell, a Golmés. La policia va rebre l'avís poc abans de les 8 del vespre i en retirar el vehicle de l'aigua. Els agents van trobar la víctima al seient del passatger. Més tard van localitzar el propietari del cotxe al seu domicili en estat d'embriaguesa i amb diversos talls. Va ser detingut i ahir va passar a disposició judicial. I ara el jutge va decretar l'ingrés a presó provisional.
1: I ampliem la informació que us donàvem ahir. Us explicàvem que hi havia un incendi que es va declarar en un edifici del carrer Vallès de Lleida. Doncs finalment sembla que l'immoble haurà de ser enderrocat pels importants danys que ha provocat el foc.
0: Es tracta de l'edifici número 3 del carrer Vallès de Lleida, que haurà de ser enderrocat després de l'incendi que s'hi va declarar diumenge al vespre. El foc ha destruït 4 dels 8 habitatges de l'immoble. I els bombers avisen que durant els pròxims dies encara es poden produir fumeroles, ja que l'interior de l'edifici no és prou segur per treballar en l'extinció. Ara, els veïns podran entrar avui a les 11 del matí i a les 7 de la tarda per recollir algunes pertinences.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies, Arnau Vilà, des de EMUNT, Terres Lleidatanes. Una abraçada, company.
0: Que vagi bé.
1: I des de Tarragona mateix us expliquem, pel que fa a la demarcació, no?, que, per exemple, a Reus començaran el dia 24 d'agost, d'aquí a no res, a funcionar unes pilones que s'aixecaran automàticament al carrer Doctor Robert. Què vol dir això? Doncs que impediran, a partir de les 11 del matí, l'entrada a carrers doncs, del centre, per tant el centre quedarà una mica més inaccessible, més tancat al tràfic rodat i més accessible per als vianants. Bé, hi ha rutes alternatives. Riera de Miró, carrer del Roser, tot plegat. Accedir al centre de Reus serà una miqueta més difícil per als cotxes rodats, per als vehicles rodats, a partir del 24 d'agost. Per altra banda, també, parlant de la capital del Baix Camp, els pisos de protecció oficial que es farien al carrilet i que anunciàvem ahir que començarien la tardor, doncs sembla que se'n podrien endarrerir una miqueta perquè el solar, que havien la nau abandonada que havien d'enderrocar per fer els pisos, conté unes plaques de fibrociment que, en fi, necessiten tot un protocol per ser retirades. Per altra banda, parlant també d'habitatges públics, habitatges socials, a Torredembarra se'n construiran 34, però la notícia està en què l'Ajuntament ha cedit el solar del pàrquing d'autocaravanes, un aparcament, un solar doncs, bastant mític a Torredembarra i que ara deixarà de fer aquesta funció per convertir-se això en els ciments d'aquests 34 habitatges d'ús públic. Però la notícia a Tarragona Ciutat la tenim baixant, la tenim des de Bràfim, baixant amb carros, amb cavalls, amb cantis, amb aigua beneïda i amb música. Música que aquesta nit sonarà d'aquesta manera.

0: Són els Tàrraco Surfers, una formació mítica de Tarragona encapçalada per la Joan Reig i que no pot faltar en cap revetlla i menys amb la de Sant Magí, que arriba molt fresqueta a l'estiu. Són cançons versionades en plan surfero. I el que fem ara és connectar amb el nostre company Pep Sunyer, però molt ràpidament perquè ens expliqui, doncs això, aquesta aigua de Sant Magí que van anar a buscar a Sant Magí lluny, a la Brufaganya, i ara estan baixant i arriba aquesta tarda a Tarragona. Pep Sunyer, bon dia, i on sou?
1: Bon dia, Núria. Doncs mira, l'Argilaga, municipi de l'Argilaga, de Pedania de la Secuita, aquí al Tarragonès. És la tercera parada del camí. Han sortit a les 6 del matí els centenar de persones i els 6 carruatges des de Bràfim, on han fet nit, la segona nit d'aquesta anada a buscar l'aigua, que diuen que és miraculosa, doncs, de Sant Magí. I avui que faran l'entrada triomfal a la ciutat. Això serà la tarda, quan repartiran el portal del carro tota aquesta aigua miraculosa. Ara estan esmorzant aquí l'Argilaga, els han rebut amb un toc de campana manual, tot el poble s'hi aboca i estan, com dèiem, aquest centenar de persones portats de l'aigua, esmorzant. Nosaltres també anirem ara a esmorzar i d'aquí una estona sortim per seguir el camí, eh? Vull dir que això és un no parar.
0: Podrem connectar amb tu després cap a quarts d'11, et sembla?

0: Sí, jo crec que estarem en algun punt del camí. Sí, sí, estarem o a la Secuita o als Pallaresos, ja, que anem seguint el camí. Pensa que hem sortit a les 6 del matí, per tant ja portem unes quantes hores. Sí, sí, connectarem després.
1: Doncs vinga, connectem després i sabem això, com va tot aquest viatge tan mític de cada any. Pep Sunyer, moltíssimes gràcies.
0: Fins ara.
1: Fins ara. Doncs tanquem així la ronda d'actualitat i entrem en altres qüestions. Bàsicament, entrem en la primera entrevista del dia.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: primera entrevista del dia ens porta cap a Lleida. De fet, ja hem parlat sobre la campanya de la collita de fruita a Terres de Ponent. Ho vam fer a començaments de programa, en plan general. I ja avançàvem una notícia que sembla que s'està confirmant, que és que s'avança la collita de fruita dolça per la climatologia, per el temps per la calor baixa que està fent. La fruita madura abans es pot collir abans, però la climatologia ha incidit d'altres maneres també, especialment en el que és la collita de la pera Conference, una varietat més que mítica a terres lleidatanes. Va, que per saber-ne més, connectem amb UAU Lleida, amb la nostra companya Judit Castellà. Judit, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Tots tenim en ment, la pera Conference. És aquella llarganeta, sí?
1: I tant, i tant.
0: Avui és la protagonista de l'entrevista. Amb qui estàs, Judit?
1: Doncs estic amb el Jaume Gardenes. Ell és el responsable de Fruita Dolça d'Unió de Pagesos. Molt bon dia, Jaume.
2: Bon dia.
1: Amb ell avui volem parlar perquè, com deia la Núria, la pera Conference és una de les peres de més producció a les nostres terres, però malauradament, si la setmana passada havíem d'explicar que començàvem aquesta campanya, just fa uns dies també havíem d'explicar que vent i granís impedeixen la comercialització de la collita de pera Conference a comarques com la Noguera i el Segrià. A hores d'ara, Jaume, com està afectant el temps en la comercialització d'aquest tipus de pera?
2: Bueno, el temps, a veure, al final ens ha vingut un canvi climàtic molt sobtat. Vull dir, nosaltres ja fa anys que se'n parla i cada vegada ho veiem més aquí. Vull dir, de manera que aquesta campanya s'està duent, estem parlant que portem més de 40 dies per damunt dels 38 graus. Ja no parlem dels 40-41, que estaríem parlant uns 25 dies, però pensem que els arbres amb aquestes temperatures no acaben treballant. A part les diferents ventades o les diferents calamarsades, que enguany han set poques, vull dir, l'any passat estàvem parlant en aquest temps, ja sobrepassàvem els 15 calamarsades, enguany estem al voltant de 5 o 6 calamarsades. Ens passa això, que la climatologia cada any ens afecta més a tota la producció de fruita dolça.
1: A hores d'ara, entenc que és precipitat, però una estimació de xifres d'impacte en aquesta comercialització la tindríem?
2: Bueno, nosaltres parlarem de números globals. Aquí nosaltres ens basem molt en els números d'Afrucat. Ells es basen que hi hauria un 6% menys de producció de pera a nivell de Catalunya. Nosaltres, aquesta baixada de producció la veiem més severa o més gran. Vull dir, nosaltres, quan parlem de baixada de producció, sempre parlem del potencial productiu de les nostres finques. Quan parlem del potencial productiu de les nostres finques, portem els últims anys amb unes baixades d'un 50-60% del potencial productiu. Parlaríem que el 2022 vam patir unes grans gelades, la baixada de producció va ser d'un 60-70% de la producció. El 2023, una sequera persistent, que molta gent vam haver de llançar els nostres fruits de terra per salvar els arbres. El 2024, tota l'espècie de pera va patir una gran davallada per un mal quallat o una mala floració. El 2025, parlaríem que unes 19 pedregades a nivell de les terres de Lleida. I aquest 2026 han patit gelades, han patit unes fortes calors que no les havíem patit mai en els últims 50 anys, no s'havien vist mai aquestes calors. La pera Conference és una pera del nord d'Europa, no és autòctona aquí, que per molt que faci anys i és la més productiva a nivell de Catalunya, parlaríem que està acostumada a una climatologia més humida, vull dir, llavors, nosaltres, què ens ha passat aquest any? Aquesta calor, els arbres han patit un estrès de calor molt gran. A part d'això, què ens ha declinat? Amb una baixada de calibres de 5 a 8 mil·límetres de calibre. Llavors, nosaltres, fa temps que anem amb diferents converses amb el departament, que hem de donar una sortida a tots aquests pagesos que han invertit en plantar aquesta espècie de pera. Llavors, donar una sortida, hem sentit que si es volen reconvertir cap a altres sectors, que ho puguin fer. Perquè ara mateix portem 5 anys que la producció de pera a nivell de les terres de Lleida o a nivell de Catalunya ens ha baixat moltíssim.
1: Clar, quan dius que puguin reconvertir aquestes varietats, a hores d'ara, és a dir, quines preferències hi hauria per deixar de fer pera i passar a un altre cultiu? A quin cultiu es podria passar?
2: No ho sabem. A veure, avui en dia, a nivell de Catalunya, patim el que és un desgavell pel tema de globalització. Pensem que a nivell de Catalunya estan patint molt tot el sector de la vinya per la baixada de consum i pel gran estocatge que hi ha dels últims anys. Fruita seca, ens estem trobant el mateix, que no sé, la globalització es marca molts preus, el cereal estem patint el mateix, vull dir, estem per davall de costos. Va ser una cosa que la pagesia avui en dia està patint amb tots els sectors. Llavors, reorientar gent i dir, comencem a plantar fruita seca, o comencem a... No ho sabem tampoc, eh? I ara mateix tampoc la reconversió cap a altres sectors s'ha d'estudiar, vull dir, pensem que el clima fa avui en dia, el moment de reconvertir cap a qualsevol altra espècie, ens haurem de basar molt el clima. Pensem que ara mateix, els últims estudis, se parla que potser el 2050 podríem arribar a temperatures de 45, 46 graus, 47. Si arribem a aquestes temperatures, costarà arribar a fer fruita dolça, ni que hi posem xarxes antipedra, que ens abaixen, perdem 2 o 3 graus de temperatura, però pensem que cada any les temperatures estan en augment, llavors haurem de vigilar amb què reconvertim, perquè cada reconversió és un cost molt alt pel pagès. Estem parlant que en finques de pera mateixa de poma amb intensiu que s'estan plantant últimament, el cost per hectàrea estaríem parlant de 50-60 mil euros. Aquest cost l'ha d'assumir un pagès i després cada reconversió en fruita dolça estem 5 o 6 anys sense produir i sense entrar ingressos. Llavors, els estudis s'han de fer ben acurats, s'han de fer en condicions, perquè no podem dir nosaltres invertim en fruita seca. Llavors, si d'aquí 2 anys la fruita seca no va bé, ja hem de buscar aquestes sortides i el departament ens ha d'ajudar a buscar aquestes sortides.
1: Clar, anava a preguntar-te, a nivell de reconversió, és una decisió que podeu prendre lliurement als pagesos o aquí les administracions i les institucions també guien una mica cap a quin tipus de cultiu sí que es permet fer més reconversions, cap a quin no s'optaria tant?
2: No, bé... les decisions finals les han de prendre els pagesos. Les decisions finals que al moment de reconvertir qualsevol espècie o qualsevol varietat, la decisió és pròpia del pagès. El que passa és, si no hi ha una ajuda des de l'administració, avui en dia ens trobarem que no tenim prou ingressos per poder arribar a fer aquestes reconversions. Ja sabem que sempre plorem i sempre volem viure, sempre que vulguem viure de subvencions, cosa que no és així. Pensem que l'administració, al final, si vol que algú mantingui el mosaic agrari, el territori, o no s'abandoni tot el territori, penseu que l'administració ja ha de posar recursos. Ara mateix ho podeu veure, l'administració necessita posar 3 o 4 milions d'euros pel manteniment de boscos. Qualsevol petit incendi que ens ha provocat aquest estiu, estem parlant de 40-50 milions d'euros d'una prevenció o poder apagar un foc. I llavors l'administració ha de jugar amb les cartes adelantades. Han de jugar amb la partida amb les cartes guanyadores. I llavors l'administració ha de jugar per davant a ajudar els diferents països a poder mantenir el territori net, endreçat i un mosaic que s'hi pugui treballar i en condicions. Ja sabem que des de fora des de fora de la pagesia, des de fora de l'agricultura, sembla que la inversió avui en dia el món agrari és molt gran, però penseu que el pressupost del Departament d'Agricultura estem parlant de 800 milions d'euros. Quan qualsevol petita estació de Natura de Barcelona estaríem parlant de, no sé si són 9.000 milions d'euros o 90.000 milions d'euros, seria una petita estació de Natura de Barcelona. Llavors, si nosaltres sí que parlem d'un 0,05% del pressupost de la Generalitat, llavors, no ho sé, la Generalitat ha de posar recursos, ha de posar l'esforç de poder que la gent se quedi al territori i es quedi al territori, perquè ho veu, la despoblació al món rural és molt gran. Estem parlant que potser no arribem ni al 3% de la població rural a nivell de Catalunya, i cada vegada menys. Les poblacions rurals cada vegada s'estan envellint més i cada vegada el jovent no s'acaba quedant. Llavors, l'administració ha de posar recursos per capgirar aquesta situació.
0: Pere, bon dia. Mira, una pregunta. Parlaves, ens estem centrant en la Pere Conference i ens deies, no, que potser les esteu agafant de calibre més petit, perquè bé, per les altes temperatures, la granissada també ha influït. Anava a preguntar com ho notarem al mercat, això, aquests problemes que esteu tenint de producció concretament de la Pere Conference, com ho notarem nosaltres quan anem a botiga o al mercat?
2: Vosaltres al mercat no ho notareu. Vull dir, jo parlaré una mica amb general de fruita dolça ara. Sí. Portem una campanya molt col·lapsada de ventes. Avui en dia els lineals que parlem nosaltres, que són les grans superfícies o supermercats, no ens volen a pujar preus. Estarem parlant amb una campanya que les primeres liquidacions les trobem amb fruita d'os, unes liquidacions que justet seran per cobrir costos. Amb la Pere, ara mateix, varietats estan de varietats d'estiu, que diem nosaltres, com pot ser llimoneres, arcolines i així. Estem parlant amb uns preus de venda a les grans superfícies per molt poc per damunt dels preus de costos. Llavors, al mercat no ho trobareu. Gustativament, si hi ha bona igual. Nosaltres acollim amb els sucres pertinents i amb el grau de moderació òptim, llavors a preu no ho trobareu, no trobeu una diferència. Penseu que avui en dia grans superfícies estan oferint oferta de €1,50. Quan hem tret dels costos de producció, que estem parlant de 50 i 60 cèntims, estem parlant tot l'embalatge, que estem parlant de 50 i 60 cèntims més. A les grans superfícies, pràcticament €1,50, vol dir que el pagès no arriba a cobrir costos en aquest moment. I les grans ofertes que s'estan fent de les grans superfícies són aquests preus.
0: Recomaneu comprar en botiga petita?
2: Recomanem comprar en proximitat, sí. Comprar en botiga petita, però bueno, nosaltres penseu que aquí a Espanya mateix, a gran distribució, i només hi ha una cadena de gran distribució que avui en dia ven més del 30% de la producció en fresc. Vull dir, tots podem saber de quina cadena parlem, però avui en dia la botiga petita acabarà desapareixent, perquè va per aquest camí, cada vegada quedarà menys, la gent quan va comprar vol omplir el carro i vol comprar tota la mateixa botiga. La venda de proximitat costa molt augmentar de quilos, vull dir, cada vegada ens costa més poder vendre botigues petites. Ja veu que les botigues de barri estan tancant, les botigues de poble estan tancant. No són rentables una botiga en pobles de menys de 1.000 habitants i una botiga de poble. Vull dir, la gent, les grans compres, ja estem fent a les capitals de comarca. Vull dir, s'ha de canviar la mentalitat de la gent. Poder canviar aquesta mentalitat costarà molt. No sé, se va canviar amb el temps del Covid. Amb el temps del Covid vam girar aquesta venda, vull dir, al temps del Covid semblava que les botigues del poble ens haguessin de salvar, tothom sortíem a comprar al poble, però ara mateix ho compràvem amb productors de la zona, però tot això s'ha tornat a capgirar d'una tal manera que s'ha perdut la venda de proximitat. Potser parlem del Covid aquí, potser s'ha perdut més d'un 50% de venda directa.
1: Déu-n'hi-do. Jaume, abans d'acomiadar-te, per quedar-nos, com a mínim, o per tenir un bri d'esperança, feies un repàs de tot el que ha passat en aquests últims anys en clau de fruita dolça, amb totes les afectacions que heu tingut. A nivell climatològic, què hauria de passar per poder tenir un any tranquil i amb bones previsions de collita? Què és el que més o menys cada dia hauria de passar? Quin temps hauríem de tenir?
2: Bueno, hauríem de tenir unes condicions de temps òptimes. Vull dir, pensem que avui en dia, amb el canvi climàtic que tenim, doncs, estem entrant amb grans sequeres, amb uns climes caurosos de molts dies de llarg termini. No estem parlant allò de dir... no sé, jo els últims anys estàvem parlant de 3 o 4 onades de calor, però aquestes 3 o 4 onades de calor estàvem durant 3 o 4 dies. Avui, aquest estiu, jo veig que portem més de 50 dies amb unes temperatures altíssimes, i això ens condiciona molt al moment de fer produccions de qualitat. Penseu que ara mateix, amb aquest temps... s'està definint el borró floral de la següent campanya, amb aquestes condicions tan altes de temperatura, el borró floral de la següent campanya, ja preveiem que no sigui el bo o l'òptim per tirar endavant la pròxima campanya. Pensem que moltes finques de conference s'ha assecat, hi ha hagut una deshidratació de la fulla. Què vol dir això? Que l'arbre ens està tornant a florir ara mateix, perquè bueno, ha d'haver un estrès que ha de traure la seva... el seu potencial d'una manera o altra i estan tornant a florir els arbres d'aquesta varietat. Llavors, el millor que ens podria passar que tornéssim amb uns estius d'unes temperatures mitjanes, no hi hauria tantes pedregades perquè els canvis bruscos de temperatura que ens passa, que passem d'un extrem de 40 graus amb una tempesta, i aquesta tempesta que ens acaba descarregant molta pedra, molta cava marçada, que ens acaba afectant a les finques. No sé si tornem endarrere des de fa 10 o 15 anys, però el que ens està passant últimament, el canvi climàtic, ho tenim aquí, i ha vingut per quedar. No crec que puguem canviar d'un any per un altre, i al final nosaltres el que volem és fer una producció adequada, i al final... unes ventes adequades. Vull dir, no volem fer-nos rics en una campanya, ni volem guanyar-nos la vida del que treballem i del que estem vivint. Vull dir, al final, no en veiem cap de pagès que s'hagi fet ric en una campanya. Vull dir, la feina és d'una campanya rere l'altra i poder arribar a cobrir costos i poder guanyar la vida dignament, que és el que necessitem al sector agrari.
1: Jaume Gardenyer, responsable de Fruita Dolça d'Unió de Pagesos, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I nosaltres tanquem aquí també aquesta entrevista. Judit Castellà, de UAU Lleida, moltíssimes gràcies també per aportar-nos aquest punt d'informació sobre la fruita dolça en aquest cas. Una abraçada, Judit.
1: Una abraçada, Núria.
0: I el que fem ara és seguir avançant amb un podcast, amb una petita apunt, això d'informació, de recomanació de lectures d'estiu. Ens ho porten, com és habitual, des d'Ona la Torre, és el territori lectura, i avui ens proposen lectures justament per aprendre o per enriquir el nostre vocabulari en català. A veure, quins títols.

0: Això és... Territori Lectura. Mònica Socies.
1: Posem fil a l'agulla per no arribar a misses dites. I com que no tenim pèls a la llengua i volem posar els punts sobre les is, avui posarem les mans al foc pels llibres que us presentem. Territori Lectura. Acabeu d'escoltar 5 dites catalanes que trobareu al llibre 102 dites il·lustrades per a tothom, d'en Joan Antoja, Anna Maria Matas i Víctor Pàmies, publicat per Cossetània. Un llibre molt pràctic per portar a tot arreu, de petites dimensions, però fent honor a una altra dita, el pot petit i a la bona confitura. Hi trobarem locucions, frases fetes i refranys amb el seu significat, sinònims, exemples i orígens, amb les seves il·lustracions, com la que escoltareu a continuació.
0: Durar, com la bota de Sant Ferriol, significa que una cosa no s'acaba mai o dura molt més del que caldria. Sant Ferriol havia estat un lladre que tenia el costum d'anar-se a confessar després de cometre un delicte. Com que els confessors no el podien absoldre, enfurismat, els matava. Un dia va trobar un capellà que sí que el va absoldre, a condició de prometre-li que deixaria de ser un delinqüent. I així va ser. La seva banda, però, no va acceptar el seu nou tarannà i el van matar i enterrar a sota d'una bota del celler d'un hostal. L'hostaler, estranyat perquè aquella bota no es buidava mai, un dia la va alçar i va descobrir, sorprès, un braç que sortia de terra i que amb un dit tocava la bota. Cavaren i trobaren la resta del cos del lladre penedit, en perfecte estat, fet pel qual li van atorgar la condició de sant.
1: També ens ha enamorat Peti qui peti, de la Marta Pérez i Verge, publicat per Rosa dels Vents. En un altre format i posant l'èmfasi en l'actualització d'aquestes expressions, amb ella descobrirem coses com aquesta.
0: Salvar-se per la campana se sol utilitzar per expressar que algú s'ha deslliurat d'un problema a l'últim moment, moltes vegades gràcies a la sort. En el segle XVI es van donar casos en què se suposava que algú havia mort, però després, quan s'obria el taüt, es descobria que la persona havia estat enterrada viva. Aquesta por va provocar la invenció de mecanismes de seguretat que es podien incorporar a taüts que permetien a l'ocupant avisar si havia estat enterrat viu. La que més es feia servir era una corda, de la qual un dels extrems anava lligat al dit de la persona o canell i l'altre a una campana, de manera que la persona enterrada, en moure's, la podia fer sonar. Si sonava i a l'exterior sentien el so de la campana, la desenterraven.
1: La Marta ens ha explicat d'altres versions i ens ensenya altres expressions amb el mateix significat. En aquest cas, salvar-se pels pèls, que en català correctament s'hauria de dir salvar-se pels cabells. Però popularment encara s'utilitza la versió de la traducció directa de salvar-se por los pelos. Si voleu saber la història que s'amaga darrere de les dites, el que troba un bon padrí ja ha fet més de mig camí, una poma al dia, el metge estalvia i no deixar canya dreta, Peti qui peti, heu de llegir. Territori Lectura. Per als més audaços, us portem una última proposta. Proves per a corregir, del gran enigmista Stefano Bartesaghi, publicat per Edicions 62. L'escriptor Nicolo Errante, segons fonts oficials, s'ha suïcidat. Però el seu corrector, Pier Mauro Tamburini, se n'adona que cada capítol hi ha 10 errades. El més sorprenent és que aquestes errades amaguen un missatge que ens portarà a descobrir si realment ha estat un suïcidi o no. Estructurat en 100 capítols curts, és un llibre on haureu d'exercir de correctors, trobar les errades i desxifrar el missatge per resoldre aquest cas. La llengua ha estat la protagonista de la secció d'avui. Propostes divertides per recuperar expressions i compartir-les. I recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió. Territori Lectura.
0: Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura. Ona la Torre, obert per vacances. Territori
2: Lectura. I tant, Mònica, i tant. Quines ganes d'aprendre català d'aquesta manera. Déu-n'hi-do, que xules les propostes que ens porten avui des d'Ona a la Torre, Territori i Lectura. Vinga, i més propostes amb què tancarem la primera hora de l'Obert per vacances. Anem cap al picat. S'estrenen els companys del Picat a ràdio i s'estrena la nostra companya Sabina Pedrós. La saludem, Sabina, bon dia.
3: Hola, què tal, Núria?
2: Bon dia, bé. Escolta, repassada, m'hi dic jo, em sembla que el Picat sempre ens porta una entrevista que la tenen com a molt interioritzada, no? El tema del pubillatge, però què us passa a vosaltres amb el pubillatge?
3: Doncs ens encanta això de les pubilles i els hereus, i és més, cada any va agafant força aquest acte, i és l'acte que dona inici a la Festa Major, que ja la tenim aquí a les portes. De fet, ja estan començant els actes previs, demà comencen, però l'inici oficial serà dijous al vespre, justament amb aquest pregó i la proclamació del pubillatge al Picatí. I llavors, el que hem volgut avui és justament que m'acompanyin dos experts en el món del pubillatge, com són la segona dama i el segon cavaler del 2025, la Lídia Tomàs Hernández, que també ha estat escollida segona dama d'honor comarcal del Segrià 2026, i el Gerard Ferrat Ferró, i també volem alguns que s'estrenin aquest dijous. La Maria Canals Barriga, que serà la pròxima pubilla del Picat 2026, i l'Oriol Escuerroure, hereu del Picat 2026.
2: Vaja, que teniu...
3: Ja.
2: Tens l'estudi ple, ja no hi ha cap més gent.
3: I tant, encara tenim algun foradet més, però ja n'hi ha prou per avui. Com esteu, nois?
4: Hola, bon dia.
3: Jo crec que pregunta obligada, ara ens diu la Núria, què passa al Picat amb el pubillatge. Què passa al Picat amb el pubillatge? Perquè cada any són més hereus i pubilles d'arreu del territori que venen també a compartir la nostra festa aquí al municipi.
4: Bé, doncs al Picat gaudim el pubillatge com ha estat una tradició des de fa molts anys. La tenim molt arrelada a la nostra cultura del poble. I bé, doncs, ens movem arreu de tota Catalunya sempre que podem, i també a Andorra, no ens oblidem dels nostres veïns. I bé, al final, el nostre acte ve tanta gent perquè hem fet amistat amb quasi tothom d'arreu del país, i és això, venen per l'amistat, per fer un altre acte i per continuar amb aquesta cultura que és nostra.
3: Què vol dir ser pubilla i hereu, si algú encara que no ho sap? I què vol dir ser hereu i pubilla al segle XXI, és a dir, avui dia?
4: Bé, doncs, sobretot jo crec que ser pubilla i hereu o dama i cavaler vol dir reivindicar i intentar continuar la nostra cultura, perquè avui en dia és una tradició que no molta gent en sap, perquè fins i tot a dia d'avui encara et miren una mica raro quan et veuen pel carrer amb el traje i tot i et pregunten. Però bé, per mi significa poder representar el meu poble arreu de lo que hem dit, de tota Catalunya, i que la gent sàpiga d'on ets i poder explicar el que fas.
3: Gerard, també et pregunto a tu, que ja heu viscut tota aquesta experiència de ser hereus i pubilles, què recordeu amb més emoció d'aquest any de pubillatge? O algun acte que us hagi sorprès, o alguna cosa que digues, hosti, això m'ha fet especial il·lusió participar-hi?
5: Pues, hi ha diversos actes que a mi m'han sorprès moltíssim, bàsicament perquè hi ha pobles que tenen part de la cultura que la viuen diferent, o, per exemple... Una cosa que jo he trobat molt són balls tradicionals que no es veuen arreu de Catalunya. Per exemple, quan vam anar al Nacional, aquest any es va fer a Monistrol i ens van sorprendre amb un ball de panderetes que jo no m'havia trobat mai. També s'ha de dir, jo no sóc algú que en sàpiga moltíssim de la cultura catalana, he après moltíssim aquest any, que és una de les coses que més he gaudit, aprendre de tot aquest tema. I sobretot en els balls, que és una cosa al final que es pot disfrutar fàcilment per a tothom, pues, a mi m'ha sorprès moltíssim. M'ha agradat moltíssim també el com ho viu tot, perquè sempre també amb la polca passa molt, quan comencen les primeres notes de la polca tothom s'emociona, tothom vol ballar-la, tothom surt a ballar-la, i jo he vist polques pleníssimes de gent. Recordo una polca que no va ser, diria, Pont de Vilomara, que es va fer dins del propi edifici on feien l'acte, i literalment la gent no la podia ballar de tanta gent que hi era. I a mi, pues, com ho viuen tot aquest tema de la cultura i tal, em va encantar, em va emocionar molt, i és potser el que més m'emporto d'aquest any viscut.
3: Clar, heu viscut noves tradicions, heu après també la cultura d'arreu del territori, geografia, perquè ara doncs, ens parlàveu de diferents pobles, fins i tot amb pocs habitants, que també viuen el món del pubillatge. Què més s'aprèn en Pubilla i Hereu?
4: Jo crec que també s'aprenen molt els valors, respecte, igualtat i unió entre tots, perquè al final tots estem defensant el mateix, que és la nostra cultura, i respecte cap a tothom, respecte cap als pobles, cap als ajuntaments i això, i gaudir-ho entre tots i que sempre hi hagi un molt bon ambient, perquè al fin i al cap t'estan acollint en pobles on perfectament no podies saber que existien i t'estan acollint allí amb els braços oberts i t'estan donant un lloc per dormir i per menjar i és això.
3: I ara pregunto a l'Oriol i a la Maria, que sereu nous Hereus i Pubilles del 2026, us estrenareu dijous, per què us heu presentat a ser Hereu i Pubilla? Qui vulgui.
6: Bueno, ens hem presentat perquè doncs, penso que ens fa il·lusió poder representar el nostre poble arreu de Catalunya i també per descobrir, com han dit els nostres companys, la cultura i les tradicions catalanes i això.
3: Ja sabeu com funciona el traje, ja us heu provat la faixa, la sabeu posar, la banda cap a quin costat va...
4: Sí.
3: Expliqueu. Maria.
7: Doncs vam anar l'altre dia a provar-ho i sí, ja ho tenim tot arreglat. Bueno, ens van haver d'agafar les mesures i arreglar algunes coses que encara estaven per fer, però ja ho tenim tot arreglat i perfecte a casa, preparat pel dijous.
3: Perquè és tot un món, això del pubillatge. Hi ha un protocol al darrere exhaustiu, no només amb el vestit, sinó també tots els actes, com s'han de presentar els diferents hereus i pubilles, com heu d'anar ordenats, de quina manera us de posar el traje. Expliqueu-vos una mica què heu descobert aquí, Lídia o Gerard.
4: A veure, hem descobert que a part de ser un títol local, també tenim altres títols, com poden ser els comarcals, intercomarcals o nacionals. També hem descobert a les persones de foment, els delegats, i tot això del Parlament de fer discursos i de qui els fa i de què has de dir i tot això. I sobretot jo diria que el tema de les entrades és el més com a complicat, no? Perquè és això el que diem, quan són actes que hi ha moltíssima gent, doncs costa molt arreglar tots els pobles des de més lluny a més a prop, de nivell alfabètic i primer els petits i després els grans. Però és tot un món que al final ja t'acostumes i dius, vale, vaig aquí, vaig amb els meus, i ja està.
3: Ens queda poc temps, va, us pregunto per anècdotes així divertides que us hagi passat amb Pubilles, o eraus d'altres pobles, o allò de dir, m'hem acabat anant descalços perquè ja no podíem més amb les sabates, expliqueu-nos.
5: Jo recordo una anècdota bastant divertida amb un company d'Almacelles, que bàsicament es va presentar a un poble i a l'hora de començar-nos a canviar, el tio va començar a treure el traje, va anar trient peça per peça, i quan va veure que només tenia tres peces del traje en comptes de pues, tot el traje sencer, es va començar a preocupar. Perquè, clar, a l'hora de ficar-se tot el traje, pues, es va quedar sense mitjons, es va quedar sense sandàlies, es va quedar sense camisa, i es va haver va fer una sortida, òbviament una mica lamentable, per aspecte, perquè al final anàvem una samarreta blanca amb tot el dibuix aquí, i a sobre de la...
3: L'armilla,
5: i seguir veient la camiseta blanca. A més, també es va ficar la faixa per damunt de l'armilla, llavors va ser molt lamentable el vista. A mi em va semblar molt divertit, me vaig estar rient d'ell tot l'acte, tinc diverses fotos, a més, d'ell.
3: Sí, que ara hi regodeu, encara haurà viure.
4: Sí, sí.
3: Per què aconsellaríeu ara, si ens estan escoltant alguns joves que es presentin a Hereus i Pubilles dels seus municipis, ja per acabar?
5: Jo diria per provar. Per donar-li una oportunitat. Jo li vaig donar una oportunitat perquè jo no sabia el que era tot aquest món. Vaig sortir sense saber qui era, vaig sortir, a més, amb un grup que jo no coneixia. Li vaig donar una oportunitat i, mira, jo he acabat sortint supercontent. És veritat que potser no allargaria un any, però és que almenys he estat un any que m'ho he gaudit moltíssim tot, qualsevol acte, qualsevol cosa, inclús les coses més avorrides, al final arribes al final de la teva vigència, dient, és que dona igual que siguin avorrides, han sigut part de la pròpia experiència i el mateix que va ser avorrit per tu ha sigut pel del canto i ho pots comentar i pots riure de tot això. Mm-hmm. Llavors, és això, és una cosa que si li dones una oportunitat, al final gaudeixes molt perquè no és tan dolenta com la gent t'ho sol pintar,
2: doncs...
5: perquè a mi m'ho han pintat bastant dur.
2: Doncs avui hem tingut aquesta visió del pubillatge, aquest gran fenomen que teniu al Picat. Sabina Pedrós, del Picat Ràdio. Escolta, moltíssimes gràcies i a disfrutar-ho moltíssim. Una abraçada i bon estiu, companys.
3: Vinga, bon estiu.
2: Bon estiu. És que ho hem de deixar aquí. Haguéssim estat una estoneta més xerrant amb ells, perquè són molta gent i, a més, tenien molts... Ara s'havien animat a fer, a explicar anècdotes. Però gairebé són les 10 del matí. Després de les 10, més obert.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. En mobilitat, un accident a l'AP7 a Sant Gregori deixa un carril tallat i una avaria a Aiguaviva deixa també vehicles al vora. La banda, afectacions per obres a l'AB20 a Barcelona i pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R2 Sud, l'R13, l'R14, l'R15 i l'R16 recuperen progressivament les freqüències a causa d'una incidència ja solucionada, volíem dir, a la infraestructura a l'estació de Cunit. I en clau política, la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Salma Saiz, ha anunciat que el govern espanyol habilitarà de manera immediata 1.500 places temporals d'acollida per als migrants que continuen a Ceuta després de les entrades dels dies 30 i 31 de juliol. L'anunci arriba tot just després que el president ceutí, Juan Jesús Vives, advertís que acudiria als tribunals si en 30 dies no resolia la crisi humanitària de Ceuta. I l'incendi de les penyes de Riglos a Osca evoluciona favorablement i està cada vegada més a prop d'estabilitzar-se. El foc ha afectat ja unes 17.500 hectàrees i els veïns desallotjats podran començar a tornar a casa seva tot just avui. Tot i això, el vent es mantindrà també fins demà a la tarda i encara hi ha sectors en vies d'estabilització. L'incendi continua actiu 8 dies després del seu inici. I en aquest sentit, Barcelona ha desactivat el Pla d'Actuació Municipal per Incendis Forestals, activat el divendres arran del foc declarat a Collserola. El pla va passar de la fase d'emergència a la d'alerta un cop l'incendi es va extingir. Durant aquests dies, els 7 parcs de bombers de Barcelona s'han mantingut en alerta davant l'elevat risc d'incendis forestals, especialment en aquesta zona. La campanya forestal dels bombers es manté, recordem, activa fins al setembre. I els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones aquesta passada nit durant el dispositiu conjunt amb la Guàrdia Urbana per evitar nous aldarulls al parc sobre les vies entre Balàfia i Pardinyes a Lleida. Les detencions es van produir després d'una manifestació d'unes 150 persones del col·lectiu pakistanès quan un grup d'unes 20 es va negar a abandonar la zona i algunes duien pals i armes blanques. Les 7 detencions, volíem dir, són per desobediència i desordres públics i se sumen a les 5 arrestos ja efectuats des del divendres pels incidents. I la calor intensa i la falta de pluges han avançat la verema de la denominació d'origen Tarragona, una de les més primerenques que es recorden. Alguns cellers van començar a collir la primera setmana d'agost, una o dues setmanes abans del que és habitual. La majoria ho faran aquesta mateixa setmana, tot i la menor mida del raïm, a la vinya es manté sana i els elaboradors esperen una collita de qualitat. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: És la llum de l'esperança, la llum que fa... que es contraposa a la foscor, aquesta llum de contrahivern. I són les bicicletes dels Blaumut, per cert, que escoltàvem ara mateix quan hem trepitjat la cançó. És xulíssima, eh? El teremín, aquest instrument tan especial també que ens transporta com a l'espai exterior. I és que ho tenen tots els Blaumut perquè ens agradin. El que no tenen, perquè no els hi hem preguntat, eh? Però també estaven convocats a fer l'enquesta, és opinió sobre el tour, si prefereixen veure'l o dormir-lo. Aquesta és la pregunta que us fem avui des de Cardedeu, és el tema del dia. Estela Muñoz, bon dia.
1: Hola de nou, Núria,
0: bon dia. Mira, et dic aquí a nivell tarragoní que jo crec que enguany hi ha hagut més tarragonins que mai que han mirat el tour, perquè sí? Vam tenir una etapa del Gran Depart, una etapa de sortida, de quan va començar tot plegat, però vaja, el tour ja se'ns queda enrere, com qui diu, perquè va acabar el 26 de juliol, va guanyar Pogacar, que ja se sabia que guanyaria, en fi. I ja s'ha acabat, o sigui que ara hem de buscar altres maneres de fer la migdiada.
1: Correcte.
0: Què diuen els oients?
1: Doncs mira, si vols comencem a llegir un parell de missatges d'Instagram. Són bastant curts i concisos. Per exemple, /La Garriga ens diu migdiada sempre. En Tour 51, migdiada. Tal qual,
0: vull dir, sense més explicacions.
1: Sí.
0: Pim-pam,
1: sí,
0: ja està.
1: Ho tenen ben clar. I, per exemple, Claudia/51 ens diu soc més de migdiada al principi i després veure l'última etapa.
0: Ah, a l'arribada ja, o sigui, ella dorm i llavors... Mira... que bé.
1: Deu l'important, al final.
0: Sí, igual ja té com el radar posat, no?, de que quan veu que estan arribant...
1: Correcte.
0: Això ja està professional. Molt bé.
1: I també tenim un parell d'àudios. Sí. El primer d'ells és de la nostra oient, d'Agmar Elias, que ens ha fet arribar un àudio complet i, a més, ens explica una feta històrica que va tenir també aquí a Granollers, que va passar al tour. Llavors, l'escoltem.
2: Hola, doncs, bueno, el Tour de França jo li tinc una mica un amor-odi perquè, per una banda, a mi és un esport que penso que admiro molt perquè has de tenir molta disciplina i de més, i a més a més és un esport que jo practico doncs, al gimnàs, en classes dirigides. Però llavors, per l'altra banda, és un esport que si veig per la televisió m'avorreix molt, prefereixo fer mil vegades una migdiada i que, a més, aquest any ha coincidit doncs, que vaig anar a Granollers i em vaig adonar doncs, que passava justament totes les esportistes passant pel Tour de França allà. Llavors vaig estar 3/4 d'hora per buscar aparcament.
0: Ai!
2: Però, bueno, el que he dit, que per una banda molt bé, però per l'altra doncs, prefereixo doncs, fer altres coses que veure per la televisió.
0: Clar, és allò que passa tot, no?, amb el futbol també, que dius, bueno, el veig o el jugo?
1: Sí, no? És una molt mica... diferent.
0: Sí,
1: a mi em passa amb el tennis, de dir, que em passa el mateix.
0: Bé.
1: Que veure'l m'és molt avorrit.
0: Però en canvi t'agrada jugar.
1: Correcte, m'encanta.
0: Genial, mira.
1: Llavors, després, tenim un altre àudio, que és la nostra oient Lia Moreres, que ella es considera amant de les migdiades, si hi hagi tour o no. Vale? L'escoltem.
3: Hola, doncs crec que sempre serem de l'equip fer la migdiada. És el millor moment del dia, tant a l'estiu, encara que facin el tour, com a l'hivern, sofà i manteta. Per mi és un regal aquest costum que tenim de fer la migdiada.
0: Que sí. Jo estic en aquest equip també, eh? I tant. I ja t'és igual que sigui tour o que sigui boxes, que t'és igual.
1: Exacte. És un gran moment, sempre.
0: Sí que és veritat que hi ha, a vegades, posar-te la televisió de fons o la ràdio, no? Fins i tot, amb aquestes veus. Mira, ara mateix potser se'ns està dormint algú i no ho sabem,
1: poder, sí.
0: Que fort.
1: Que desperti ja.
0: Vinga.
1: Tenim una altra nota de veu de la nostra oient Laura Garriga, que ens proposa un altre plan que no és dormir.
4: Bon dia, Obert, per vacances. Doncs jo, la veritat és que quan fan el Tour de França per la tele, el deixo de fons i aprofito per fer altres coses per casa.
0: Ah.
1: Bueno, també, és una altra manera, no?
0: També, pobres ciclistes, no els hi fem ni cas, és que no els hi fem ni cas, ells allà suant, pobres.
1: La veritat
0: pobres.
1: Que de moment no ens està arribant cap àudio.
0: No,
1: Que estigui mirant el tour amb ganes, la veritat.
0: Sí, és veritat. Però ni un, eh? O sigui...
1: No, de moment no.
0: Vinga, va, feu-los una mica de suport, home. Mira, potser després d'aquest reportatge que escoltarem ara, com que sabrem més coses del tour, potser la gent s'arriba i se'l mira d'una altra manera.
1: Nosaltres seguim oberts per rebre àudios i missatges per Instagram i el nostre WhatsApp.
0: Genial, Estela. Doncs vinga, abans de tancar programa ens hi tornem a posar. Una abraçada. Fins ara.
1: Fins ara, adéu.
0: I com dèiem, el que fem és donar pas a un reportatge que ens han fet des de ràdio Ràdio Tordera, l'acompanya Clàudia Icart, en què ens explica la història del Tour de França. Va, que així li agafem carinyo i potser ja no ens tornarem a dormir mentre el mirem.
5: Jo el segueixo.
6: Normalment m'adormo.
7: El segueixo.
6: Escoltant aquestes respostes, descobrirem si realment la gent mira el Tour de França o si se'l posen i aprofiten per fer una migdiada. Avui us explicarem una mica de la seva història, tant del Tour masculí com del femení. Veurem com funciona aquesta competició i descobrirem algunes de les seves característiques més curioses. Us ho explico perquè si sou com jo i no en sabeu gaire d'aquest esport, avui el puguem descobrir junts i qui sap, potser fins i tot ens entrin ganes de mirar-lo. Perquè cada estiu, durant unes setmanes, milers d'espectadors i aficionats segueixen dia rere dia una de les curses ciclistes més importants i mediàtiques del món. Així que, comencem! El Tour de França masculí va sorgir l'any 1903 d'una manera força peculiar. En aquella època, els diaris es van adonar que les notícies sobre curses ciclistes feien augmentar les seves vendes. Un periodista del diari L'Auto va proposar al seu director crear una gran cursa que recorrés França. La idea era que aquesta nova cursa generés més notícies i fes que la gent comprés el diari. I així va néixer el Tour de França. El primer tour va constar de 6 etapes, on a cada una els ciclistes havien de recórrer 400 km aproximadament. La prova va arrencar a les afores de París i va durar 19 dies. El primer guanyador va ser Maurice Garin. Una dada curiosa és que en aquesta primera edició els ciclistes no podien rebre ajut extern i havien de preparar les seves bicicletes ells mateixos. Durant les primeres edicions, el Tour va anar guanyant popularitat a passos de gegant. El 1910 es va introduir per primera vegada als Pirineus i un any després als Alps, cosa que va canviar per complet la naturalesa de la competició. La muntanya va esdevenir el gran escenari del patiment. A la darrera dècada, el Tour de França ha viscut una renovació tant a nivell esportiu com tecnològic. S'ha reforçat el control antidopatge i ha augmentat el protagonisme dels equips científics i la preparació milimètrica. Aquest any, el Tour de França masculí va sortir per primera vegada de Barcelona el 4 de juliol i va acabar a París el 26 de juliol, després de 21 etapes i de 3.333 quilòmetres recorreguts. La història del Tour de França femení és una mica diferent. Mentre que el Tour de França masculí es porta fent des del 1903, el femení no va començar fins al 1955, en què 44 dones es van posar al dorsal i van disputar el primer Tour de França femení, que després de 5 etapes el va guanyar Millie Robinson. El següent Tour no es va repetir fins al 1984, 29 anys després. Durant el 84 i el 89, Jean-Marie Leblanc va proposar un format en què s'aprofitava la infraestructura de la carrera masculina, però que elles només feien els últims quilòmetres de l'etapa. Leblanc va perdre l'interès per continuar organitzant la prova, perquè no tenia la repercussió mediàtica prevista i, per tant, els ingressos econòmics esperats. Abandonant aquest projecte, la carrera masculina i femenina es separaven i va ser ASO qui va aconseguir fer-se càrrec de la carrera. Aquí la cronologia es complica perquè al mateix temps que ASO seguia amb la carrera, Pierre Boé va començar a organitzar el seu propi Tour de França, que és el que s'ha mantingut durant més anys. També és conegut per ser el més dur, tant pel recorregut, la longitud i el nombre d'etapes, ja que eren dues setmanes d'acció amb una mitjana de 1.400 quilòmetres. No va ser fins al 2022 que ASO torna a recuperar oficialment el Tour de França femení. Aquell tour va començar a París i es va celebrar del 24 al 31 de juliol. Es van veure 8 jornades en què el ciclisme de la categoria femenina va tenir una importància que no s'havia pogut gaudir en moltes ocasions. En total van ser 1.033 quilòmetres i la guanyadora va ser Annemiek van Vleuten. Aquest any el tour va començar a Suïssa, a Lausana, l'1 d'agost i va acabar el 9 d'agost a Niça. Va ser de 9 etapes i en total es van recórrer 1.174,5 quilòmetres. En tots dos casos guanya el o la ciclista que completa el recorregut en menys temps possible. No necessàriament guanya el ciclista que arriba primer en una etapa, sinó qui al final de totes les etapes ha acumulat menys temps que la resta de participants. Parlant d'etapes, n'hi ha de diferents tipus. Les etapes planes, que són ideals pels velocistes, etapes de muntanya i mitja muntanya, que són etapes amb pujades molt difícils i contínues, on els favorits treuen les majors avantatges de temps, i les etapes de contrarrellotge, que són proves individuals on cada ciclista roda només contra el cronòmetre. Ja ara que coneixem una mica la història i sabem com es guanya el Tour, parlarem d'una de les seves característiques més conegudes, els mallots. Tant en el Tour masculí com en el femení, hi ha diferents mallots que serveixen per distingir els ciclistes. El més conegut i que ja hem parlat abans és el mallot groc. El porta el corredor o la corredora que ocupa la primera posició de la classificació general. Després tenim el mallot verd, que identifica el líder de la classificació per punts. Els ciclistes aconsegueixen punts segons la seva posició en les arribades de les etapes. El tercer és el mallot blanc, amb punts vermells, que és el mallot de muntanya. El porta el ciclista o la ciclista que millor puja les muntanyes. I finalment tenim el mallot blanc, que identifica el millor ciclista jove. Aquesta classificació permet destacar els corredors i les corredores més joves que tenen un gran rendiment durant la cursa. És la manera de descobrir i donar protagonisme a les futures estrelles del ciclisme. I per acabar, una cosa curiosa és que, encara que el ciclisme sembla un esport individual, també és un esport d'equip. Cada ciclista forma part d'un equip i normalment hi ha un corredor principal que és el qui lluita per guanyar. Els seus companys l'ajuden durant la cursa, li poden portar aigua, menjar, protegir-lo del vent, marcar el ritme, etc. Després de tota aquesta informació sobre el Tour de França, he preguntat a diverses persones què en saben i què en pensen. I si heu estat escoltant fins ara, segurament vosaltres també podreu respondre a alguna d'aquestes preguntes.
5: Hola, jo sí que segueixo el Tour, el que passa que haig de ser sincera i si m'agafa alguna hora de migdiada xula del cap de setmana, pot ser que faci algun cop de cap, no ho puc negar. No, no, les etapes no les veig senceres. Al principi, com no tinc massa emoció, m'ho salto, veig al final, l'arribada és el més xulo.
7: Depèn de les etapes. Com que el miro per la tele, normalment es connecta quan ja ha començat i porta una estona, llavors si l'etapa acostuma a ser plana, em connecto els últims moments per mirar l'esprint i si hi ha muntanya sí que me l'acostumo a mirar amb la salvatat que algun dia m'adormi perquè és l'hora de la clapada.
6: Personalment jo no el miro perquè considero que és un esport una mica avorrit, però havent investigat i après sobre el tema, potser al següent Tour sí que miraré alguna de les etapes. També els he fet preguntes sobre el Tour de França.
5: El mallot groc és per marcar el líder del Tour. El mallot blanc amb punts vermells és per marcar el líder de muntanya, de les etapes de muntanya.
7: Doncs el mallot verd, si no m'equivoco, és el mallot de punts.

0: tennis, el Wimbledon i el Roland Garros?
1: El futbol, bàsicament futbol i una mica de bàsquet, sobretot perquè segueixo el Barça.
2: I per últim els he preguntat si ells mateixos practiquen algun esport. Jo practico un esport molt diferent al ciclisme, que és el pàdel.
0: Jo vaig amb bici, però sí que és veritat que m'agrada qualsevol època de l'any, tant a l'estiu com a l'hivern.
1: Precisament vaig bastant amb bici i també caminar i visitar l'entorn, sí, però principalment bici.
2: I després de conèixer una mica millor la història del Tour de França, saber com funciona, què significa cada mallot i descobrir que, tot i semblar un esport individual, darrere de cada ciclista hi ha tot un equip treballant, arribem al final del nostre reportatge. I qui sap, potser després d'aquest reportatge us animeu a mirar-lo de veritat. Moltes gràcies.
3: Ai, Clàudia, Icard, des de Ràdio Tordera. Quasi que t'hauràs d'esperar tot un estiu, això sí. Després d'explicar-nos tota la història del Tour, ens han vingut moltes ganes, això, de veure la consciència i no adormir-nos. L'estiu que ve, doncs, ho podrem fer. Moltíssimes gràcies per aquest reportatge que il·lustra el tema del dia. I nosaltres seguim endavant buscant el Manel Ferrer de Premià. Comencem vacances, però venim intoxicats de tot l'any de treballar i des que desconnectar de la feina, però també desconnectar del mòbil, de les xarxes socials, dels mails, no és tan fàcil com sempre. Com podem aprofitar realment les vacances per descansar des del dia 1? Existeix la famosa crisi postvacacional? El Manel Ferrer té les respostes. Manel, bon dia.
4: Bon dia, Núria. Doncs sí, precisament avui volem parlar d'aquesta dificultat que tenen moltes persones per desconnectar i començar les vacances, i també la inversa, per tornar de les vacances i tornar a la feina. Per això avui hem quedat amb el doctor en psicologia, l'Oriol Lugo. Bon dia, com estàs?
5: Bon dia, un plaer.
4: És un problema real, això, el fet d'aprendre a desconnectar de la rutina i després a la inversa, també, quan s'acaben les vacances i hem de tornar a la feina?
5: Totalment. Pensa que quan estem en el nostre dia a dia hi ha molt estrès, moltes rutines, molta pressió, i això el que fa és que quan comencem a agafar vacances és com una parada en sec, és com passem de 100 revolucions a zero. Llavors hi ha gent que això no li senta molt bé. Hi ha persones que quan comencen les vacances tenen dolors de cervicals, mal de panxes, llavors és com, ostres, què pot passar aquí? Si estic ja de vacances hauria d'estar tranquil·la, i el resultat és que com que portes tant d'estrès acumulat, al final el cos es relaxa i aquí és quan comencen a venir també molts dels mals.
4: Per tant, hi ha problemes o derivats físics d'aquests canvis de rutines, no? De començar les vacances o de tornar a la feina, eh?
5: Jo soc partidari de que si les vacances, si es poguessin fer no de cop, sinó que fos algú més progressiu. Però clar, al final és complicat perquè les empreses gestionen els horaris com poden o com és possible, no? Llavors, quan la persona comença a fer vacances de cop, el que seria recomanable és que potser en lloc de marxar ja aquell mateix dia a la casa de la platja o a la muntanya o a l'hotel o agafar un avió, que fossin uns dies d'estar encara a casa, de fer-ho de forma progressiva, llavors a partir d'aquí després ja fer el canvi.
4: Val, per tant, fer activitats similars al que serà les nostres vacances, potser a les tardes o al vespre, no? Per anar fent aquest canvi. I per la tornada, quan hem de tornar a la feina, què hauríem de fer?
5: I per la tornada també seria ideal que fos algo progressiu. Hi ha gent, que conec persones, que tornen gairebé d'un vol o de viatge un diumenge i el dius comencen la feina. Això és l'últim que hauríem de fer. Hauríem de plantejar també una reincorporació que fos progressiva, tornar uns dies abans, tornar a casa, agafar una mica de rutina, i llavors ja tornar a la feina.
4: Per tant, millor tornar potser un parell de dies abans i tenir aquest temps, no?, d'impàs abans de tornar a la feina, que no pas això, arribar a les 11 del vespre d'un vol i el dia següent a les 8 estar a l'oficina.
5: Exacte. Al final el servei funciona també amb cicles, llavors les rutines ens ajuden també a tenir aquesta mena com d'estabilitat mental. Quan passem d'un canvi tan brusc, d'una rutina que és de vacances, que no hi ha rutina, potser, a una situació que ja és el més habitual, clar, aquest impàs genera aquest tipus d'estrès. I a més també perquè ens anticipem. Quan ja estem pensant en que tornem a la feina, potser ja estem fent aquest tipus d'anticipació que ens genera estrès, ens genera preocupació, llavors una forma també que sigui més suau.
4: Molt bé. I la pregunta estrella, quan haurien de durar les vacances perquè realment serveixin per això, per descansar i per poder desconnectar una mica de la rutina i de la feina?
5: Doncs es parla de que a partir de 2-3 setmanes ja comencen a fer un canvi mental.
4: Val.
5: Tot i també que hi ha persones que recomanen que no siguin tampoc vacances molt més llargues d'un mes, perquè llavors el contrast és massa gran. Llavors, l'ideal seria això, de 2-3 setmanes i que siguin també especials en el temps, al llarg de l'any. Hi ha gent que a vegades fa un mes de vacances, jo seria partidari que potser en lloc de fer un mes fessis 2 setmanes, una setmana potser al Nadal, una setmana potser Setmana Santa, és a dir, que t'ho puguis repartir. Això és molt més productiu i també molt més sa que no tot un mes de cop.
4: Hem estat parlant de la feina, d'aquestes rutines, però és veritat que tenim un enemic, podríem dir-ho així, que són les

0: xarxes socials sí. i el mòbil, que això potser, Oriol, tu portes molts anys dedicant-hi, sí. potser això fa uns anys no era un problema, però ara sí que s'ha afegit al fet de la desconnexió digital o virtual, no?
1: Totalment. Per què? Perquè les persones quan estan de vacances però estan amb el mòbil, pot ser que també puguis obrir sense voler-ho, o potser tens una part de tu que té inquietud i obres un correu de la feina, que no hauries d'obrir-lo, encara que potser no respongui, però ja estàs obrint el correu de la feina, o estàs potser mirant un WhatsApp de treball, o una notificació, clar, això no t'ajuda a desconnectar. Llavors és molt important que quan la gent faci vacances, que pugui realment fer aquesta desconnexió i dir tot el que siguin correus de feina, WhatsApps de grups de treball, de reunions, tot això, fora. Mentalitzar-se de que realment el telèfon ha de ser una eina que ens ajudi a comunicar-nos, però no a estressar-nos.
0: D'acord. Potser també això està a la clau, qui tingui mòbil d'empresa, no? Això potser és més fàcil fer-ho que no pas quan tens una única línia, que és per on et contacten per absolutament tot, no?
1: Exacte. Un dels consells també és que pugui haver-hi una doble SIM i que tu puguis tenir el teu propi mòbil i tinguis una xarxa que sigui la de feina i una xarxa que sigui la personal, per poder separar-ho.
0: Ara parlàvem justament de feines, doncs que potser depenem d'un empresari o d'una empresa, però clar, quan tu ets el teu propi cap, el teu propi jefe o ets autònom, com poden fer unes vacances als autònoms per d'alguna manera doncs desconnectar, però a la vegada sense perdre la vista del seu negoci, perquè també depenen d'això.
1: És un bon repte. Aquí la idea és que la persona entengui que descansar o recuperar-se és necessari. A vegades hi ha gent que diu no vull fer vacances perquè llavors estic perdent client o estic perdent. És el contrari. Les millors idees, els millors pensaments, les millors estratègies venen quan la persona està dualment descansada. Quan tu estàs, per exemple, a la platja o a la muntanya fent una excursió o un passeig o prenent el sol, és quan venen aquelles idees perquè estàs relaxat, estàs calmat. Llavors, si la gent pensa en que ha de fer més, jo aquí els diria que al revés. Aquí, menys és més.
0: Molt bé. Per tant, aquí m'ha sonat una clau important, Oriol. Durant l'any també seria important trobar petits moments d'oasis, no?
1: Correcte.
0: Per crear i per ser creatius i per obrir una mica la ment i la mira a nous projectes, a noves idees o a noves iniciatives, no?
1: Sí.
0: Com ho podem fer durant l'any, quan estem en la rutina, per aconseguir fer aquestes petites desconnexions?
1: Aquí el truc seria aconseguir de fer cap de setmanes llargs, de 3-4 dies. En 3-4 dies ja la ment comença a relaxar-se. I també és important de fer canvis d'entorns. A vegades hi ha gent que diu, jo faig minivacances o descanso al mateix poble. Pot ser que sigui un recurs fàcil, però a vegades també el fet de sortir, encara que sigui al poble del costat o a una altra ciutat o un altre entorn, això també t'ajuda a que pugui haver-hi aquesta desconnexió. L'entorn és molt important. Hi ha una vinculació emocional molt forta. Llavors, si tu no surts del teu lloc de treball o del teu poble on estàs treballant, a vegades és complicat que hi hagi aquest canvi de xip.
0: Molt bé, per tant, cal que físicament també fem aquest petit canvi per fer aquestes desconnexions. Parlàvem ara d'aquest recuperar rutines, de començar vacances. Amb quins problemes més psicològics tornem després de les vacances? Amb què us trobeu un cop entrem al setembre, octubre?
1: Doncs mira, un clàssic són les separacions de parella. Això és el que també veiem molt en consulta a partir del setembre, i està estudiat que quan les parelles estan de vacances comparteixen més hores. Llavors això el que fa és que hi hagi molta més convivència, i la convivència ja sabem també que pot portar conflictes. Llavors són parelles que durant al llarg de l'any no discuteixen tant, o potser està la cosa més freda, però quan ja comencen a compartir moments de vacances, clar, aquí hi ha moltes més discussions, conflictes, baralles, i al setembre tornen i et diuen és que no el suporto, no la suporto. Clar, no és que no la suportis, és que has estat convivint realment dia a dia de forma intensa dues setmanes o tres setmanes. Llavors això fa que potser desconeguis la teva parella i ara la coneixes d'una altra manera.
0: Per tant, moltes vegades potser coneixes la parella en aquesta convivència de les vacances, que això potser vius durant tot l'any en el mateix pis o la mateixa casa, però en el moment on coincidiu més és quan esteu fora de casa.
1: Clar,
0: no?
1: Perquè quan la gent està treballant potser es veuen, què, 6-7 hores o 8 hores, les hores de son o potser unes més, quan estan de vacances, clar, són les 24 hores contínues. I hi ha molta gent que diu és que he descobert que el meu marit o la meva dona és d'una altra forma. No és que sigui una altra forma, és que heu conviscut més temps.
0: Això és important. Ara parlàvem de les vacances, els viatges. També això s'ha convertit en un problema en algunes parelles, el fet de planificar o no unes vacances. Què és millor, i com a especialista, què ens recomanaries? Que planifiquem els viatges o que ens deixem portar i que improvisem potser una mica.
1: Mira, això és important també que la gent faci un procés d'introspecció i pregunti també què és el que realment els agrada més. Hi ha gent que és molt més d'improvisar i que li agrada més aquesta part d'aventura, i gent que necessita tenir-ho tot controlat. És curiós perquè les parelles moltes vegades es dona aquesta mena com de dualitat, de que un dels dos és més organitzat o més de planificar i l'altre es deixa més portar. La idea és que la gent es pugui sentir-se còmoda amb el pla que organitzin. Els plans que són molt marcats a vegades també tenen limitacions, que són que no et deixa tampoc improvisar ni tampoc experimentar. Però també és veritat que hi ha gent que necessita tenir-ho tot molt planificat. La idea és sempre el punt de comoditat. I quan tu fas un pla, és important també que la gent deixi un petit marge per imprevistos o per coses que puguin moure's de l'agenda. Perquè si no també això pot generar també estrès. Mm-hmm. Hi ha molta gent que s'estressa anant de vacances perquè ho ha de veure tot. Ha de fer totes les activitats, tots els plans...
0: Per no perdre't res del que has previst.
1: I quan tornen et diuen... Ara necessito vacances de les vacances.
0: Amb això, parlem, per exemple, de viatjar amb parella, no? O inclús també amb un grup d'amics. Sí. És important, perquè de fet veia un vídeo a xarxes fa uns dies d'un grup d'amigues que feien com unes normes, no? Com un reglament per a aquestes vacances. És important que dins de les vacances, malgrat que compartim aquest espai, també trobem moments per estar sols i moment d'intimitat?
1: Totalment. El problema quan estem viatjant en grup és que tot el que passa al final està compartit. Llavors no tens aquest espai d'intimitat. I això que deies de del grup aquest d'amigues, ho trobo molt bona idea. És una cosa que moltes vegades recomano també a gent que em pregunta, que és que hi hagi unes mínimes regles a l'hora de viatjar. La primera regla és que totes les discussions que puguin sortir en el viatge es puguin parlar. A vegades hi ha gent que quan discuteix s'enfada i marxa. No? Clar, en un viatge potser no és tan fàcil. Potser si estàs al mateix poble, dius, mira, doncs ja parlarem demà. Però en un viatge potser això és complicat si estem en un grup que no es pot separar. La segona regla seria sobretot això, de que la gent pugui també trobar moments en estar sol, que tu deies, d'intimitat, moments en què tornem a l'hotel, moments en què estem potser cadascú a la seva habitació i també podem tenir el nostre propi espai. I la tercera és que ens enfoquem també en quin és el propòsit del viatge. Aquest últim punt és clau. És a dir, el propòsit del viatge no és tenir la raó, no és fer-ho tot, sinó és realment gaudir de l'experiència.
0: Molt bé. I a més, segurament, no obligar-nos a fer coses, no? Potser encara que anem en un grup de 5 persones, si algú vol anar a veure la Torre Eiffel i a tu no en tens ganes, doncs que no sigui estrany que no hi vagis, no?
1: Pactar-ho. És el primer punt, és aquest punt de poder parlar les coses. A vegades la gent entra en un grup, entra en una comunitat i creu que ha de complir tot el que es marquen allà. Per això és important també que hi hagi aquest tipus d'acords i pactes.
0: Molt bé, doncs amb tot, esperem que la gent gaudeixi d'aquestes vacances i que la tornada a la feina, qui hagi de tornar ja, doncs que sigui el més fàcil possible. Oriol, gràcies per acompanyar-nos avui.
1: Un plaer.
0: I gràcies, Núria. Ja ho saps, haurem d'aplicar aquestes normes un cop se'ns acabin doncs, la feina per començar les vacances nosaltres.
2: I tant, per no perdre ni un sol dia, que això fa molta ràbia, quan encara estàs els primers dies de vacances doncs pensant en la feina i realment no estàs ni allà ni aquí. Moltes gràcies, Manel Ferrer, des de Premià Mèdia. Va, que seguim endavant amb més qüestions i ara un directe que per Tarragona és molt especial i és que estem de festes. Del Maresme de Premià, aquesta connexió que fèiem amb la Manel Ferrer, marxem ara cap a terres tarragonines, però no sé ben bé on. Saludem el nostre company, la Pep Sunyer, perquè està acompanyant els portants de l'aigua de Sant Magí. Recordeu, ahir van anar a la Santuari de la Brufaganya i des d'allà, amb els cantis plens d'aigua, ara sí, beneïda, estan baixant cap a Tarragona. L'arribada prevista és aquesta tarda, entraran a la ciutat i repartiran aquesta aigua beneïda amb uns cantis petitets o amb ampolles perquè, doncs, això, els tarragonins i tothom que ho vulgui, tinguem molta sort i estem beneïts durant tot l'any. Pep Sunyer, heu sortit de Bràfim aquest matí. Bon dia.
3: Bon dia, Núria.
2: On sou?
3: A la Secuita, Després de 4 hores i mitja, més o menys de camí, a la Secuita. Aquí s'ha fet fa una estona de les parades. Venim de l'Argilaga, on també cada any el poble s'hi aboca i fan un gran esmorzar, 100 persones esmorzant, tot el poble abocat també doncs, amb els portants de l'aigua. I ara ja, doncs, seguint el camí, que això encara han d'arribar cap al migdia, cap a la una, doncs, els dipòsits de maig allà a Tarragona ciutat, i hauran completat aquests 60 quilòmetres de recorregut del camí de l'aigua, que, com deies, sortia ahir de la Brufaganya. Vols que ens ho expliquin, Núria?
2: I tant.
3: Que ens expliquin com cal? Doncs mira, Carles Salvador, un dels coordinadors dels portants de l'aigua, que ens acompanya aquí. Carles, què tal? Bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
3: I moments bonics com aquest que hem viscut aquí, a l'antic ferrer del poble, tenia un petit Sant Magí històric i l'ha tret el pas dels portants.
4: Sí, sí, és algo que ja és tradició, que cada any ens esperen. Bueno, abans ho feien, doncs, ara ho fa la filla, perquè els pares doncs, van morir, però va ser una tradició molt bonica que un dia doncs, aquest ferrer del poble va treure un Sant Magí, una talla preciosa, i la va treure, llavors doncs, sempre tenim la parada obligatòria doncs, a parar i donar-los el cantiret i l'ampolla, que és el que nosaltres anem repartint per a cada paradeta dels pobles, no?
3: O mira, Núria, la parada de l'Argilaga, amb toc manual de campanes, que els hi han ofert per primer cop en la història en aquest municipi de l'Argilaga, Espígol, que recull la família del Joan Dalmau, que també en Farsellets, per tant, cada poble s'hi aboca i és un autèntic goig.
4: Sí, la veritat és que sí, que tots els pobles ens acullen com si... Bueno, per ells és part de la festa, de la seva festa major, no? Vull dir, allarguen una mica, per exemple, l'Argilaga, doncs per ells és Sant Roc, la festa, però bueno, allarguen un parell de dies més, perquè així passem nosaltres, i quan i diuen les males llengües que quan marxem nosaltres de l'esmorzar, llavors s'hi posa tot el poble i esmorzen ells, i seria com el final de la festa major del poble.
2: Que xulo. Escolta, parlem de l'aigua beneïda que baixeu, però també baixeu a Espígol, també a Alfàbrega, em sembla, no? Vaja, que sí, farà, bueno, avui quan entreu a Tarragona farà una oloreta a la ciutat que donarà gust.
4: Sí, la veritat és que, bueno, la tradició diu de repartir alfàbrega quan arribem a Tarragona, no és el que fem. Sí. Durant tota la baixada sí que no en portem, portem l'aigua, però quan arribem a Tarragona, doncs des de Matxa fins a l'entrada al portal del carro, anem repartint aquest alfàbrega que ens fa cada any, doncs ja fa uns anys que ens el fa Iun Raba, que és un amic nostre de verdura ecològica, i mira, i anem repartint aquest alfàbrega, i és el que dius, tot Tarragona, la Rambla Nova, tal, fa molta olor alfàbrega.
3: I enguany hi hauria, a més a més, amb novetat també, amb una cervesa amb alfàbrega, la Brufacanya.
4: Sí, mira, vam fer una mica de guinyo, volíem fer com una... Bueno, ens hem ajuntat amb tres cervesers de Tarragona, no? I volíem fer un guinyo diferent, a part de l'aigua, i a més vam dir, va, doncs aquest any els portants no només portem aigua, no? I hem fet una cervesa artesana, doncs precisament amb alfàbrega. I és, bueno, és una cervesa molt lleugera, molt bona i molt fresqueta. I, bueno, aquest any sembla que tingui molta acceptació. La vam presentar el dia del vermut, el cap de setmana abans sempre fem un vermut als portants, i doncs la vam presentar i està tenint molt d'èxit.
2: Com es diu? Té nom comercial?
4: Bueno, és la Brufacanya, perquè de les fonts de Sant Magí, que és la Brufaganya, vull dir, canviem la G per la C. Bueno, hem fet aquí com un joc de paraules, no?
2: Era fàcil, està bé, està ben
4: pensat. Sí, era fàcil, sí.
2: Està ben pensat.
3: Núria, a la Brufacanya, no a la Brufaganya, 14 graus ahir de temperatura, vull dir que sortien fresquets, eh? Hores d'ara el termòmetre ja puja als 30, eh? Però sortien fresquets i estan fent aquests 60 quilòmetres, eh? Un centenar de persones, els carruatges, els cavalls, no? Que van també refrigerant-se en cada poble, també els cavalls, no? Que això també és part indispensable, eh?
4: Sí, sí, molt indispensable, i fins i tot doncs, aquest any és el primer any que hem sortit a un quart de set, sempre sortíem a les 7, un quart de 8, i aquest any hem adelantat una hora precisament pel tema de la calor, i els cavalls, doncs possiblement arribarem a la mateixa hora, però els cavalls d'aquesta manera van tenint més estones de parada, doncs perquè realment, bueno, ja ho sabem que amb el canvi climàtic doncs, les calors són molt fortes.
3: Cada any hi ha una entitat convidada, enguany són els grellers de Tocaferro, que celebren 40 anys d'història i que 3 dels integrants també estan fent el camí.
4: Sí, ells em sembla que són 6 o 7 persones i nosaltres doncs, cada any convidem una entitat i deixem a 3 dels seus membres doncs, que ens acompanyin. I aquest any doncs, és això, els hi va tocar Tocaferro, que feien 40 anys, i 3 dels membres, doncs, els antics, els que em sembla que n'hi ha un parell que ja no toquen ara, però d'això els ha fet molta il·lusió i ens estan acompanyant, com fan cada any l'entitat convidada que tenim.
2: I van anant tocant pel camí?
4: No, en aquest cas no, perquè nosaltres sempre ens acompanyen els grellers i timbalers dels Xiquets de Tarragona, que això ja ve de molta tradició, amb mossèn Gallard, que era un mossèn que teníem abans a Sant Magí, que ell era molt de xiquets, i llavors doncs, ja fa anys que ens acompanyen, normalment són 3 grellers i 2 timbals, i van fent una baixada amb nosaltres.
3: I amb relleu generacional garantit, eh? Perquè hem pogut parlar amb portants de 9, 12 anys, gent també molt veterana que em porta molts de camins, i gent molt jove, no?
4: Sí, bueno, jo crec que amb aquestes coses, amb aquestes entitats, s'ha de tindre un relleu regeneracional, si no, no arribarem enlloc, no? Per exemple, nosaltres ja som, per dir alguna cosa, jo, com una segona generació, no? Mon pare ja ho era, mon tiet també va estar molts anys al capdavant, i ara ja estem jo, mon cosí, bueno, som 8-9 persones a la Junta, d'uns 40-50 anys, més o menys. Llavors ara ja comencen a vindre els nostres fills, també. Els fills, i llavors, doncs, la qüestió és anar-los ensenyant, que ells també s'empapin d'aquesta tradició, d'aquesta cultura, perquè el dia que nosaltres, doncs, ja no puguem, doncs ho segueixin fent ells.
2: Això per la gent que ens està escoltant de tot Catalunya, eh? Què passarà aquesta tarda, quan entreu, com distribuireu l'aigua? Que expliqueu una miqueta, va.
4: Mira, doncs nosaltres arrenquem a un quart de set des de Matxa, comencem a baixar des de Sant Pere i Sant Pau, baixem, entrem a Tarragona, i és això, anem repartint l'alfàbrega. Llavors, quan arribem al portal del carro...
2: Portal del carro, per entendre'ns, és un carreró peatonat molt estretet i molt empinat i molt estretet, que va parar a la capella
4: de Sant Magí. Exacte, que està a Tarragona, és la que hi ha dalt a la part alta. Uh-huh. I llavors, doncs, d'allí pugem les portadores i ja comencem a repartir l'aigua que hem portat.
2: Sí, repartim...
4: és aquest moment. La repartim. Si tu portes el teu cantiret a una ampolla, se t'omplirà l'aigua de Sant Magí, vull dir, és per tothom. I si no, doncs, a modo de donatiu, tenim el cantiret, que cada any és una mica diferent, així també fem una mica de guinyo i tothom ve a buscar el cantiret nou, no? I les ampolles també, amb els dos formats.
2: Uns cantis petitets aigua, que es col·leccionen.
4: Sí. Vull dir, són uns cantirets així de mig pamet, i llavors, doncs sí, cada any intentem que sigui diferent per donar-li un guinyo. Aquest any és molt graciós i és molt bonic perquè té tres brocs, i llavors no saps per on te sortirà l'aigua.
2: Genial.
3: Núria, aigua miraculosa, que no ho han dit, perquè la gent la guarda sí, sí. Tot l'any i la van dosificant, Però diuen que té moltes propietats.
4: Sí, bueno, al final és la devoció, no? És com quan la gent doncs, que va a Lourdes o d'això, doncs, la gent de Tarragona té aquesta devoció de Tarragona i moltes parts de Catalunya, d'Igualada, hi ha parts de Barcelona, vull dir, hi ha molta gent que va buscar l'aigua de Sant Magí, el que passa que bueno, nosaltres fem la part de Tarragona, no? I sí, és aquesta devoció doncs, que l'aigua doncs, a mi m'ha curat d'un mal o m'ha curat de qualsevol cosa, a vegades per fer fregues, vull dir, és la devoció que té la gent de Tarragona per aquesta aigua.
2: Sant Magí es relaciona amb l'aigua perquè diu la llegenda, no?, que amb el seu... gaiat, amb el seu bastó, va picar terra i d'allí va sortir, va brollar l'aigua de la Brufaganya, la font, no?
4: Sí. Sant Magí, en principi, estava amagat doncs, a les coves de la Brufaganya i llavors, doncs, al final, doncs, els romans que el perseguien se'l van trobar i es veu que en un moment que estaven assedegats els dos captius, els que anaven a capturar, i va picar tres cops a terra i d'aquí es diu que van sortir les fonts que tenim ara de Sant Magí de la Brufaganya. A de la Brufaganya, veus? Ja m'he liat jo amb la cervesa.
3: Que brollen, que hi ha molta aigua, aquest any hi ha aigua, que l'han de dosificar. Per cert, que demà Sant Magí, per sí. Tant, que també, mira, veig per aquí la consellera de Cultura i Festa, Sandra Ramos, que també està fent el camí enguany, i demà hi ha Diada Castellera, tenim concerts, tenim molta activitat, avui i demà, per tant, si voleu venir tant avui com demà, podeu gaudir d'això, de l'entrada a l'aigua triomfal, però demà moltíssima activitat, durant tot el dia. Tant t'ho convidats, Núria.
2: I tant, amb castells, Diada Castellera, també, i vaja, de tot una miqueta, i una revetlla, la d'avui, que era la revetlla remullada, en què es llançava aigua a dojo mentre la gent ballava al ritme de les cançons d'orquestra, i ara s'ha canviat el format des de fa 3 anys, una mica per conscienciar sobre la manca d'aigua, es fa la revetlla il·luminada, que doncs, també té un punt, es balla igual, però amb llum en lloc d'aigua, i també és molt xulo. Molt bé. Pep Sunyer, arribaràs? Sí, entrarem aquesta tarda, entraràs?
3: Sí, la tarda entrarem, sí? També. Sí, allà hi serem. I hem d'anar tirant perquè, si no, no s'enxamparem, els portants, que ja fan camí, ja van cap als Pallaresos, hem d'arribar. Hem d'anar caminant. Ara hem de córrer una miqueta, el Carles i jo.
2: Vinga, doncs us deixem, companys. Moltíssimes gràcies per aquesta connexió. Gràcies, Pep.
4: Vale, moltes gràcies.
3: Fins ara, Núria.
2: Una abraçada i molt bon camí a tota la comitiva, aquests portants de l'aigua, que ara ja els queden les darreres hores. Això sí, són hores de molta insolació, de molta calor, ja fins a entrar a la ciutat aquesta tarda, vora les 6:15. Doncs vinga, nosaltres que seguim endavant i ho fem després d'aquesta connexió habitual de les festes de Sant Magí a Tarragona, parlant de jardineria. Des d'Altafulla Ràdio, l'Eduard Virgili i el seu convidat, tot un jardiner especialista, ens van muntar un jardinet a la terrassa, al balcó de casa. En un petit racó ja tenim el jardí muntat. Però què passa? Que en els balcons a vegades hi ha visitants inesperats i que ens el poden malmetre. A veure quins consells es donen avui.
5: L'estiu és sinònim de sol, terrasses i jardins plens de vida, però també és l'època de l'any en què apareixen uns visitants que no acostumen a ser gaire ben rebuts. Les plagues. I com que nosaltres una setmana més tenim jardineria per vacances, estem disposats a fer-hi front, acompanyats, com sempre, del que enguany ha estat reconegut com a millor Garden Center de Catalunya per les empreses del sector.
6: Jardineria amb Joan Maria Vidal, del Garden Center Gaià del grup La Rasa.
5: Joan Maria, les plagues més habituals de l'estiu són el pugó, les erugues, les formigues... De fet, si som amants de la jardineria, el terme plaga ens espanta. Com podem saber que una planta està començant a tenir un problema?
7: Mira, aquest petit moment que reguem les plantes, aquest petit moment que sortim a fora la terrassa i veiem les plantes, no veiem només aquella part verda o aquella part de floració. Veiem aquests brots tendres. Brots tendres vol dir les fulles noves d'on surten i les ponzilles de les flors on surten. I si les veiem i veiem que de cop té alguna cosa diferent, uns petits insectes que estan allà damunt, o veiem que està rosegada, o veiem que té unes taques, sempre apareixerà a les plantes, a les fulles més tendres, a les fulles més noves. Llavors, observar-les i que veiem que de cop té alguna cosa així, doncs, emprendre mesures d'aquest sentit.
5: Per tant, Joan Maria, no cal esperar que la planta faci molt mala cara.
7: Si veiem que de cop tenim unes petites insectes de pugó, o tenim coixinilla, o tenim... que a vegades és difícil saber el que tenim, però veiem que tenim uns insectes a la planta, tirem un insecticida. De més important que ho tirem cap al vespre, és idoni, i si veiem que apareixen taques a les fulles, tirem un fungicida. Que veiem que no ens en sortim, que portem 7 o 8 dies i allò no ha anat a menys, sinó que ha anat a més. portem una foto o una fulla al nostre florista, al nostre expert en jardineria, segur que ens dirà què és.
5: Moltes persones, quan veuen un insecte, pensen que ja és perjudicial. Però això no és ben bé així.
7: No hi ha cap insecte perjudicial, perquè és veritat que les plantes reben insectes i algunes poden mossegar les fulles, i les plantes quedar sense fulles, i aquesta planta tira molt menys. Però aquest insecte té un motiu per ser-hi, i aquest insecte hi haurà altres animals que se'l menjaran. Però de la mateixa manera, tenim molts insectes que són molt productius i són molt bons, des de les marietes, que es mengen els pugons, des de les abelles, els abellots, que són pol·linitzadors. I hi ha molts animals que mengen trip, hi ha molts animals que... És a dir, en el fons, la natura té el seu propi sistema. Quan tenim una plaga que es menja part de la fulla o sobreviu de la sàvia de la planta, tenim altres insectes que es mengen aquests insectes i d'alguna forma s'autoregula i s'autocontrola. I ens és fàcil. Passa que quan ens ataca una planta que ens agrada i veiem que aquesta planta va menys, no volem que aquesta planta es quedi sense fulles.
5: I Joan Maria, avui dia hi ha solucions respectuoses amb el medi ambient a l'hora de fer front a una plaga?
7: Tota la política europea que tenim és tot productes que són bons per al medi ambient i que no són danyins. D'aquesta forma, també quan triem un producte amb una plaga que tenim, veurem que aquesta plaga no va més, però li costa molt de marxar. Dius, ostres, no l'estic matant, no? Com antigament que tiraves un producte i ràpid tenia efecte. No, ara són molt respectants i el que fan és no interfereixen les abelles, no interfereixen els animals que són productes que són bons i el que fan és interfereixen només en una fase de l'animal, de l'insecte que ens està atacant, no? I d'aquesta forma veurem que amb 3-4 aplicacions de cop hi hem reduït molt i traiem el pugó, o traiem el trip, o traiem les erugues...
5: Per cert, que hi ha alguna planta que actuï com un imant per als insectes beneficiosos?
7: Sí, tenim plantes que ens ajuden moltíssim. Les caputxines, per exemple, són plantes que es planten també entre a prop de l'hort o així, perquè precisament atrauen molt a marietes. Hi ha algunes plantes que ens ajuden. L'idoni és tenir com una barreja de plantes, no tenir només un tipus de plantes, perquè d'aquesta forma tenim molta més diversitat a l'hora de tenir insectes i ens ajuden. I d'altra banda també, que sona com a rar, però també es poden comprar insectes. Hi ha pàgines a internet on pots comprar insectes, pots comprar insecte pastor, que es menja alguns animals, pots comprar marietes, pots comprar abellots...
5: Va, com sempre, encarem la recta final desmuntant un mite. Si una planta té insectes, és millor llançar-la i comprar-ne una altra?
7: No, al contrari, al contrari. Tenir una planta infectada, però que la tractem o l'ajudem a superar aquesta plaga, també estem convertint aquesta planta en una planta molt més oferta, molt més adaptada, diguem, i pensem que ja tenim una planta que està adaptada al lloc. Per tant, no hi ha res millor que intentar curar i ajudar-la.
5: I a nosaltres, que ens agrada fer jardineria per vacances... Quin consell pràctic ens dones aquesta setmana?
7: Aquell temps a la planta en què estem regant, a la vegada, aprofitem per veure-li les fulles, per veure les flors, per veure com estan. Ens adonarem que de cop aquelles fulles estan més alçades o de cop aquelles fulles estan més caigudes o de cop li està sortint una plaga en unes puntetes a les fulles o el que sigui, ens permetrà aquest petit moment que dediquem a regar la planta, que és agradable, a la vegada, és aquest moment de comunicació entre tu i la planta.
5: Les plantes, com nosaltres, també ens envien senyals. Només cal aprendre a observar-les. Al proper capítol parlarem d'un tema cada vegada més important, com podem tenir un jardí o una terrassa més sostenibles, consumint menys aigua i cuidant millor el nostre entorn. Us hi esperem, amb el nostre jardiner de capçalera.
2: Moltíssimes gràcies, Eduard Virgili, des d'Altafulla Ràdio, amb aquests consells sobre jardineria. Per cert, que com que anem una mica amb decalatge, amb això de l'espai de jardineria, la setmana passada vam tenir l'extra, el dia extra de l'eclipsi, vam haver, doncs, de variar una mica els podcasts. Vaja, ras i curt, que dijous tornem a tenir jardineria. Ja està. Ja està explicat. De si era fàcil. Doncs això, doble ració de podcast de jardineria aquesta setmana. Seguim endavant. I ara ja sí, per tancar programa, com sempre, amb tot de propostes d'activitats que ens porten des de Ràdio Ciutat de Tarragona. És temps d'agenda. Connectem, doncs, amb la companya Lídia Porta de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
8: Bon dia, Núria.
2: Bon dia. Va, no em diguis que és Festa Major de Sant Magí a Tarragona. No m'ho diguis, això.
8: Sí,
2: sí, en sèrio.
8: Ho has endevinat.
2: Vinga, escombrem cap a casa, si ens ho permeteu. Va, comencem així. Sense menys tenir a tota la resta de poblacions de Catalunya que també estan de Festa Major, que sabem que són moltes, eh? Però digues, digues, Lídia. Oi, mira, que bé. L'Amparito ens la reservem per Santa Tecla, no?
8: Correctíssim.
2: I el paquet de xocolatera.
8: Prohibidíssim posar-lo encara.
2: Encara no.
8: Encara no toca.
2: Què passarà? Vinga, què destaquem així ras i curt de les festes de Sant Magí, que hi tenen moltes cares, hi ha molta tradició, molts actes nous. En fi, com fas el resum, Lídia? Difícil.
8: Doncs, rapidíssimament, com que nosaltres ja en aquest programa hem parlat de l'aigua i que arribarà avui a tarda, simplement comentari, però afegeixo que després de que arribi l'aigua, doncs hi haurà, com sempre, el seguici de Sant Magí, que seran els gegantons negritos, els gegants moros, i els vells, els nanos, els valls de bastons. Això serà per acompanyar l'aigua fins al portal del carro i on es podran comprar els tradicionals càntirs. No us oblideu, cada any s'ha de comprar el càntir amb l'aigua miraculosa, que dic jo, i, com sempre, la clàssica revella, que jo sóc de les antigues, de les que feia la remullada, que era quan era amb aigua, i no amb música i simplement i llumetes com ara.
2: Sí, tu ets de les com jo, que ens mullàvem, no? Que era xulo.
8: Exacte.
2: Però clar, els temps han canviat. Fa 3 anys ja, que l'aigua, que la revetlla remullada s'ha canviat per la revetlla il·luminada. I penseu que aquí teníem els elements, hi havia elements mentre tu anaves, no, de revetlla, que et tiraven aigua, i els elements eren la síndria ruixadora i el canti ruixador. Era una síndria i un canti.
8: I un carro.
2: I un carro que anava anant tirant aigua. I la petxina, sí senyora. I sortia d'allí, brollava, doncs, allò una manguera, vaja, directament,
8: sí.
2: No?
8: Després de la sequera ja la cosa es va acabar.
2: Sí, sí.
8: Però, bueno, igualment hi ha la revetlla i demà sí que hi ha dia Sant Magí, cosa sèria, missa, matinades, la grandíssima cita castellera a les 12 del migdia a la passada de les Cols, amb les 4 colles tarragonines, i a la tarda també la tradicional professor, o sigui... Gent sèria. Avui disbauxa, demà gent sèria.
2: Demà tothom a posar-se firmes, especialment a la Diada Castellera, que té una dificultat afegida, que és a la plaça de les Cols, que és una plaça petita, petita, petita, petita, en què, en fi, queden els castells allí apinyats, però és tradició fer-ho allà. I ja ens hem acostumat, no? Passa que passarem calor, com sempre, però, en fi, és el de
8: clàssic,
2: Sant Magí.
8: Clàssic d'agost, clàssic Sant Magí.
2: Clar que sí.
8: I la regidora de Cultura, la Sandra Ramos, ens diu una miqueta per què és important, no, Sant Magí, celebrar-ho.
9: Jo crec que és molt important combinar aquesta tradició i poder veure com la cultura popular i tradicional no és una cosa que estigui anquilosada només en una tradició, sinó que és absolutament capaç de parlar-nos de les coses que més ens preocupen avui en dia.
8: I Sandra Ramos ens explica aquesta importància, no, de la doble vessant, les coses sèries, les coses tradicionals, però també la disbaixa i passar-s'ho bé, una programació molt diversa.
2: Doncs això és Sant Magí a Tarragona. Demà, disculpeu, però serà el dia, per tant, en tornarem a fer esment, però esperem ja no ser tan pesats, perquè no ens ho acabem, no ens ho acabem. Vinga, va, que anem cap al Festival de Cap Roig, que també té una història i una trajectòria, per assistir al concert d'una persona que també té història i trajectòria, Miguel Ríos.
10: I bailó un, dos, tres, sin ti, fue el último bar.
8: Doncs bé, com diu el Miguel Ríos, en el Festival de Cap Roig torna als seus escenaris amb aquest El Último Vals, que és el seu últim treball, i l'actuació serà en un format electroacústic acompanyat de músics multiinstrumentals, combinant rock i country amb una mirada madura i essencial de tota la seva trajectòria. I això és avui a 10:45 de la nit i les entrades estan entre els 50 i els 90 euros. Llavors, si sou uns clàssics i us agrada Miguel Ríos, ja sabeu que hi ha aquesta cita importantíssima avui.
2: Molt bé, no sabem si repassarà algunes de les cançons aquestes mítiques de la seva trajectòria, però vaja, en fi, en tot cas sapigueu això, que té 9 discs, que l'Último Vals, i que val la pena, si el seguiu, doncs està a l'última. Molt bé, i més a propostes, mira, la darrera de l'agenda, amb una agrupació que es diu En Sol Negre.
11: Sol Negre.
8: L'agrupació està formada per la soprano Aurelio Fantova, Mar de la Linde a la viola de gamba i en Ferran Pisa a la tiorba, un instrument que jo desconeixia completament. I aquesta actuació forma part de la 15a edició del Garrigues Guitar Festival Memorial Emili Pujol i a Sol Negre l'agrupació convida els assistents a comparar peces vocals del segle XV, com estàvem escoltant, amb versions instrumentals de músics ibèrics com Diego Ortiz i Luis Narváez. I tot això es fa a l'Espluga Calba, avui a 7:45 del vespre, a la seva església de la Immaculada Concepció. I a part del concert, a les 7 de la tarda podràs fer una visita guiada a tota la localitat i descobrir una miqueta els diferents racons que té l'Espluga Calba.
2: Molt bé, això en el marc del Garrigues Guitar Festival. Molt bé, molt interessant i molt diferent també, que veieu que no tots són rebelles i versions, grups de versions, sinó que també això, hi ha música barroca, per què no? Perfecte. Doncs Lídia, ho deixem aquí, et sembla?
8: Perfecte.
2: Ens veiem aquesta nit de rebella?
8: Aquesta nit rebella i demà a treballar.
2: Demà a les 9 a tots aquí, eh? Vinga. Gràcies, Lídia Porta, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Una abraçada, companya.
8: Adéu, fins demà.

0: Darrers minutets, ara sí, abans de tancar programa per tornar a connectar amb Cardedeu, amb Ràdio i Televisió Cardedeu, Estela Muñoz, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Recordem que el tema del dia avui, la pregunta era: el Tour de França als migdies d'estiu, el veieu o el dormiu? I bàsicament tothom ens ha parlat de dormir veient el Tour o fent el que sigui, però vaja, ningú li ha fet ni cas a les bicicletes. Hi ha alguna contraopinió?
1: De moment no.
0: No.
1: Els àudios que ens han arribat són més del caire dormir. Sí.
0: Tenim més o què? Tenim més àudios?
1: Sí.
0: Mare de Déu.
1: Tenim els nostres oients, Maria López, que ens segueix sempre.
0: Sí, Maria.
2: Espera un segon. A veure, no ens enganyem. El Tour de França es va inventar per fer més efectives les migdiades de l'estiu. O sigui, és l'únic sentit que té el Tour de França. A més, és automàtic. Poses allà, encens, t'estires i res, no han fet quatre pedalades que ja estàs subant. I et despertes doncs, quan ha acabat l'etapa. I a més amb aquella sensació de que has fet alguna cosa de profit.
0: Ah, mira, això és veritat, eh? Allò de, ai, que bé, que bé. Escolta, hi ha una cosa, si el Tour de França el fessin a la nit,
1: sí,
0: pels insomnes, jo no sé si tindria, no? La gent que li costa dormir a la nit, no sé si tindria la mateixa...
1: Podria ser un bon remei.
0: ...el mateix efecte. No ho sé, és provar-ho, un dia provar-ho. Estela, tenim algun àudio més?
1: Tenim un àudio més, el de l'Aina, que no marxa de vacances, sembla.
3: Bon dia, obert per vacances. Doncs la veritat és que jo sóc de les persones que el Tour de França li sembla una cosa molt avorrida.
0: Tant,
3: en el meu cas, prefereixo fer una bona migdiada perquè, o sigui, entenc que hi hagi molta gent que li pot agradar el Tour de França, però jo mai l'he trobat el què, mai l'he trobat la gràcia i, per tant, dormir sí que m'aporta més. Per tant, em quedo amb fer la migdiada.
1: Haurem de demanar perdó.
0: Però molt, però molt. Mira, deixem-ho aquí, ja deixem-ho. Anunciem el, perquè és un 100%, de res. Anunciem el tema de demà, doncs, Estela, ràpidament.
1: Doncs mira, demà, obert per vacances, canviem les bicicletes per un gran clàssic, que són els mosquits. Volem recollir doncs, els millors remeis, consells i experiències per passar aquestes últimes nits d'estiu una miqueta més tranquils.
0: Demà, mosquits. Què fer contra els mosquits? O, si potser hi ha algú que fins i tot diu que li agraden, no ho sé, que per gustos, nosaltres ho recollim tot. Ja ho veurem. Doncs demà tornem a connectar. Estela, moltíssimes gràcies.
1: Adéu, que vagi molt bé.
0: I adéu també a tots vosaltres que heu estat des de les 9 escoltant l'Obert per Vacances des de la vostra ràdio local, des de qualsevol punt de Catalunya. Demà a les 9, com dèiem, amb Rebella o sense, tothom aquí puntual.

Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regant les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Cambrils ha recordat aquest matí les víctimes dels atemptats del 18 d'agost del 2017 amb un acte davant del Club Nàutic on els terroristes van atropellar diversos vianants i van ferir 5 persones. Entre els assistents hi havia Josep Maria Rovira, una de les víctimes que ha explicat que no recorda res del moment dels fets. L'acte ha comptat també amb representants polítics i policials i també l'alcalde Oliver Klein, que ha llegit un manifest de condemna de la violència. I Catalunya ha registrat un nou tiroteig el novembre en poques setmanes, aquest cop a Badia del Vallès. Els veïns de l'Avinguda de la Mediterrània van alertar dels 13 ahir a la nit i els Mossos hi van localitzar diverses veïnes, però no hi va haver ferits ni tampoc detinguts. La policia ha obert ara una investigació per tal d'esclarir els fets. L'incident se suma a altres tirotejos recents a Barcelona, Terrassa, Sabadell, l'Hospitalet i també al Prat de Llobregat. I els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones aquesta passada nit durant el dispositiu conjunt amb la Guàrdia Urbana per evitar nous aldarulls al parc sobre les vies entre Balàfia i Pardinyes a Lleida. Les detencions es van produir després d'una manifestació d'unes 150 persones del col·lectiu pakistanès per denunciar els darrers robatoris de les seves botigues quan un grup d'unes 20 persones es va negar a abandonar la zona i algunes duien pals i també armes blanques. Les 7 detencions són per desobediència i desordres públics i se sumen a 5 arrestos efectuats des del divendres pels incidents. Els Mossos mantindran els dispositius preventius durant els propers dies i reforçaran també el treball amb la comunitat per tal de buscar una sortida a aquest conflicte. I els Mossos d'Esquadra també van detenir un home després d'una fugida en vehicle que va començar a Sant Boi de Llobregat, va passar per Viladecans i va acabar a Gavà. Durant la persecució, el conductor va circular en contradirecció per diversos carrers i va embestir frontalment un ciclista que no va patir ferides greus. Finalment, els agents el van reduir i detenir per atemptat contra els agents de l'autoritat i també conducció temerària. I pel que fa a la mobilitat, retencions a la C31, a Torroella de Montgrí, en sentit Figueres i també a Pals, en sentit

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Nova nit calenta a Lleida i no només per les temperatures, que també. 7 persones detingudes aquest dilluns a la nit al parc sobre les vies. Segons els agents, volien buscar els agressors de les darreres nits. Els arrestats formaven part d'un grup d'unes 150 persones que es concentraven a la zona per manifestar-se contra una sèrie d'atacs i robatoris. A Lleida, també, els afectats per l'incendi del taller, incendiat a Balàfia, han estat rellotjats. És 18 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Cambrils recorda les víctimes dels atemptats jihadistes 9 anys després, Cristina Álvarez.
2: Ha estat en un acte sobri davant del Club Nàutic, punt on els terroristes van atropellar vianants i van ferir 5 persones. En l'acte hi han participat representants policials i polítics.
0: I Barcelona amplia la convocatòria d'ajudes a les comunitats de propietaris que prohibeixin els pisos turístics.
2: El consistori augmenta el pressupost dels 56.000 euros inicials als 250.000 i amplia el termini per presentar les sol·licituds fins al 31 de desembre.
0: I dades positives de l'oficina virtual i les oficines d'atenció ciutadana mòbils de la Generalitat.
2: El govern assegura que han facilitat prop de 5.000 tràmits ciutadans en menys d'un any i emmarca aquesta fita en la voluntat de facilitar a la població l'accés a l'administració.
0: Activat en fase de prealerta, l'Infocat pel risc d'incendi elevat a Tarragona i les Terres de l'Ebre.
2: Especialment a les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre, Protecció Civil ha demanat extremar les precaucions al medi natural.
0: Tornen a pujar les temperatures, així que fem un cop d'ull ràpid també al temps. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, com estem? Continuem aquest dimarts amb tranquil·litat a tota Catalunya. Unes temperatures màximes que arribaran als 39-40 graus, sobretot per al sector de Lleida, i molta humitat a la costa, molta xafogor. De fet, a la costa central catalana i també a la costa daurada, el vent del sud farà entrar molta humitat i la sensació tèrmica augmentarà bastants graus. El sol serà el protagonista al llarg de tota la jornada a tota Catalunya. Únicament alguns núvols baixos que poden aparèixer a les comarques gironines. Per demà continuarem amb la mateixa dinàmica anticiclònica i els canvis no vindran fins al dijous.
0: Gràcies, Marc. I en cultura, el Cirque du Soleil busca nova seu a Catalunya després de 8 anys a l'Hospitalet.
2: Abans de marxar de la ciutat, la companyia estrenarà al setembre el seu últim espectacle, Curiós. El circ ara està estudiant nous emplaçaments per poder mantenir el vincle amb Barcelona.
0: I en esports, Rodri signarà i serà presentat avui com a nou jugador del Barça a aquestes properes hores. De fet, Joan Barberà.
4: El migcampista madrileny ja és a les oficines del Club Blaugrana per segellar el seu nou contracte. D'altra banda, l'Atlètic de Madrid referma que no ven el davanter Julián Álvarez.
0: El control de so Lluís Sánchez, a la coordinació José Gallardo, Artau Bellavista i Montse Huguet. Us parla Marc Pijuan. Passen gairebé 4 minuts del punt de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: I és la nostra portada d'avui, dimarts 18 d'agost. 7 detinguts a Lleida aquesta nit, al parc sobre les vies, punt crític de la ciutat aquests darrers dies i on els comandaments policials s'han desplegat per evitar més aldarulls.
2: Sí, els agents apunten que els detinguts d'aquesta matinada, armats amb ganivets i pals, volien buscar els agressors de les darreres nits. Aquests fets d'una banda.
0: I de l'altra, encara a Lleida, els afectats per l'incendi del taller incendiat a Balàfia han estat reallotjats. Ens ho explica tot en aquesta crònica d'UAU Lleida Ràdio, la Judit Castellà.
5: Les detencions es van fer després d'una manifestació on van participar unes 150 persones de la comunitat pakistanesa que en les darreres nits havia estat objecte per part d'un altre grup de joves de diferents comunitats, molts d'ells menors d'edat. Segons la policia, quan la manifestació es va dissoldre, les persones armades amb pals i armes blanques es van negar a marxar i llavors els Mossos van fer les detencions per desobediència i desordres públics. Amb tot, els Mossos han fet un balanç positiu de l'operatiu, el qual va començar a prop de les 7 del vespre i es va desenvolupar amb normalitat fins a les 11 de la nit, quan va acabar la manifestació. En aquest sentit, els agents reforçaran durant els pròxims dies les gestions de treball amb la comunitat pakistanesa a través de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat del COS per mirar de trobar solucions al conflicte que s'ha generat en aquest punt de la ciutat. Així mateix, la policia continuarà muntant dispositius preventius durant aquestes nits a la mateixa zona per evitar nous aldarulls. Paral·lelament, però, els serveis socials de la Paeria ja han reallotjat una trentena de veïns, entre els quals nou menors per l'incendi diumenge a la nit a Balàfia. Recordem que el foc es va originar en un taller situat als baixos del número 3 del carrer Vallès, que ha estat declarat en ruïna i haurà de ser enderrocat.
0: Gràcies a Judit. N'estarem pendent dels fets que puguin passar en aquestes darreres hores. I aquest matí Cambrils ha recordat les víctimes dels atemptats jihadistes 9 anys després. Ha estat en un acte sobri i davant del Club Nàutic, punt on els terroristes van atropellar vianants i van ferir 5 persones.
2: En l'acte hi han participat representants polítics i policials. En l'atemptat a Cambrils hi va morir una persona apunyalada per un dels terroristes.
0: Ens ho explica des de Ràdio Cambrils en Gerard Amigó.
6: Cambrils ha celebrat aquest matí a la plaça de la Pau, just davant del Club Nàutic, el tradicional acte en memòria de les víctimes del 18 d'agost de 2017, ara fa 9 anys. Una dona veïna de Saragossa que estiuejava a Cambrils va perdre la vida i 5 persones més van resultar ferides. L'homenatge del 8è aniversari de l'atac ha estat presidit per l'alcalde de Cambrils, Oliver Klein, diversos regidors, tant de l'equip de govern com de l'oposició, d'una de les víctimes de l'atemptat, totes les forces policials de Cambrils, altres autoritats polítiques i persones a títol individual o associatiu que s'hi han sumat. L'alcalde ha expressat que des de Cambrils tenen clar que es pot lluitar contra el fanatisme gràcies als cossos de seguretat i ha volgut recordar la figura de l'Anna Maria Suárez, la víctima d'aquell dia, que era una cambrilenca d'adopció perquè passava tots els estius a Cambrils. Klein aboga per continuar vivint junts i en comunitat.
1: Notícies en xarxa.
0: Passen 6 minuts de les 2 del migdia a Barcelona. L'Ajuntament ha ampliat la convocatòria d'ajudes a les comunitats de propietaris que prohibeixin els pisos turístics. El consistori augmenta el pressupost dels 56.000 euros inicials als 256.000 i amplia el termini per presentar les sol·licituds fins al 31 de desembre.
2: Aquesta convocatòria subvenciona les despeses derivades de la modificació dels estatuts per limitar els usos turístics a la finca. Les comunitats poden demanar el 50% de les despeses fins a un màxim de 1.500 euros si modifiquen els estatuts vigents o 2.500 si els creen de nou. La convocatòria s'amplia davant l'èxit assolit, ja que des que es va publicar al febrer s'han presentat més de 80 sol·licituds. El tinent d'Alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme, Jordi Valls, destaca que l'objectiu és contribuir a eliminar els pisos turístics a la ciutat.
7: Avui el que fem doncs, és ampliar aquesta capacitat pressupostària. Hem passat de 56.000 a 256.000. Facilitar que les diferents comunitats de veïns prenguin les decisions democràticament que vulguin prendre elles, però que una de les que està preocupant més a la ciutat és l'existència de pisos turístics en comunitats on viu gent.
2: A tot això, el consistori recorda que no es prorrogaran les llicències dels més de 10.000 pisos turístics que hi ha a la ciutat més enllà de 2028, un fet que s'espera que provoqui una reducció del preu dels lloguers i de compra-venda.
0: I l'oficina virtual i les oficines d'atenció ciutadana mòbils de la Generalitat han permès a la ciutadania fer prop de 5.000 tràmits en menys d'un any de vida. El govern ha celebrat les dades i ha marcat aquesta fita en la seva voluntat de facilitar a la població l'accés a l'administració. Ens en dona més detalls el company Arnau Vidal.
8: Amb l'obertura de noves oficines físiques, el servei de videoatenció i les unitats mòbils, el govern ha estès l'atenció ciutadana arreu del territori. Des de l'octubre passat, l'oficina virtual ha fet unes 3.500 videoatencions. Aquesta obre 180 cites setmanals per gestionar tràmits on sobresurten els vinculats al registre de parelles estables o al reconeixement de grau de discapacitat o de situació de dependència. En paral·lel, les 5 oficines mòbils han prestat 1.180 atencions des de l'abril, la majoria vinculades a la identificació digital i a les prestacions socials. Organitzades en 5 rutes, cada mes, aquestes visiten més de 200 municipis on fins ara no hi havia la possibilitat de fer gestions directes amb la Generalitat. Una reforma que vol que tothom accedeixi fàcilment a l'administració en el conjunt del país. Ho detalla el conseller de la Presidència, Albert Dalmau.
9: Un dels reptes principals que té Catalunya també té a veure amb la seva cohesió territorial i no ens podem permetre que la ciutadania, quan hagi de fer un tràmit acompanyat per part de la Generalitat, ho hagi de fer només venint a Barcelona.
8: L'executiu valorarà ampliar el nombre de furgonetes en funció de la demanda per arribar al conjunt de municipis.
0: Us ho dèiem en titulars, activat en fase de prealerta l'Infocat pel risc d'incendi elevat a Tarragona i les Terres de l'Ebre.
2: Especialment a les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre. Protecció Civil ha demanat extremar les precaucions al medi natural. En paral·lel, el Servei Meteorològic de Catalunya manté avisos per calor intensa aquest dimarts i dimecres, especialment a Ponent, la Catalunya Central, zones del sud i la conca del Llobregat.
0: I sense deixar de mirar el cel, el Parc Natural del Delta de l'Ebre fa una valoració molt positiva del dispositiu especial desplegat amb motiu de l'eclipsi solar del passat 12 d'agost. Ens ho explica des de 21 Ràdio l'Albert Pasqual.
10: La responsable d'ús públic del Parc Natural del Delta de l'Ebre afirma que les incidències van ser mínimes. Escoltem Imma Juan.
11: Des del punt de vista dels espais naturals no tenim que destacar cap incidència important, a banda de gent que pujava, algunes persones van pujar a les dunes, no? Les dunes que estan protegides i que això no es pot fer, o algunes persones que després van intentar pernoctar per la nit a espais naturals. Bueno, a banda que, però ja et dic, una incidència mínima i en conjunt la valoració és molt positiva.
10: En esta línia, Juan afirma que l'experiència evidencia que aquest espai natural té capacitat per rebre turistes de manera ordenada.
11: Aquesta experiència ens diu que el Delta té capacitat per rebre turistes d'una manera ordenada i d'una manera compatible amb l'espai i, per tant, continuem, encara que no hi hagi eclipses, continuem dient a la gent que l'espai natural del Delta de l'Ebre és un espai per gaudir-lo.
10: El Parc Natural del Delta de l'Ebre encara no disposa de les xifres concretes de visitants, però asseguren que es van complir totes les expectatives.
0: Passant 11 minuts ara del punt de les dues, més informacions. El govern espanyol ha demanat fons a la Unió Europea per finançar l'acollida temporal de migrants de Ceuta.
2: La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, no ha concretat, però, si han sol·licitat finançament o també recursos materials d'assistència humanitària. Des del primer dia de la crisi a Ceuta, la Comissió Europea va oferir suport a Espanya, però sense una petició formal de l'Estat membre no pot fer cap enviament d'ajuda.
0: I un nou terratrèmol de magnitud 4,7 ha sacsejat gran.
2: El sisme amb epicentre a la localitat de Gojar ha causat 3 ferits. Aquest nou moviment sísmic és un dels més forts registrats fins ara dins la sèrie que afecta la província des del passat 14 d'agost i que va tenir com a principal esdeveniment el terratrèmol de magnitud 4,8 registrat el dia 15.
0: Marxem ara cap a Badalona i és que allà s'hi ha aprovat inicialment el projecte de la nova biblioteca de Lloreda, la que serà la 7a biblioteca municipal de la ciutat. Amb un pressupost de prop de 3 milions d'euros, l'equipament tindrà 2 plantes i es podria començar a construir a principis de l'any vinent. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
12: Ara s'ha obert un termini de 30 dies hàbils per presentar al·legacions i reclamacions. Si no hi ha cap modificació substancial, el projecte quedarà aprovat i es procedirà a la licitació. Les obres, això sí, no començarien fins a principis de 2027. La construcció de la nova biblioteca comptarà amb un pressupost de 2,8 milions d'euros i ocuparà les dues plantes inferiors d'un edifici d'habitatges construït entre la Rambla de Sant Joan i l'Avinguda de Lloreda de Badalona. L'entrada de la biblioteca permetrà reurbanitzar l'entorn i d'aquesta manera el barri guanyarà una nova plaça. La de Lloreda serà la 7a biblioteca municipal que tindrà a Badalona.
0: Gràcies, Susana. I el Port Balís de Sant Andreu de Llavaneres es prepara per a una remodelació. Una de les principals novetats serà un accés apte per a vehicles i emergències que estarà connectat amb la pacificació de l'N2. Mataró Ràdio, Gemma Ponce.
13: La Comissió de Territori de Catalunya ha aprovat el planejament adaptat a la Llei de Ports de Catalunya que determina els usos, l'optimització dels espais i l'adaptació al canvi climàtic, entre d'altres. Àlex Neira, alcalde de Sant Andreu de Llavaneres, en detalla les actuacions.
14: La part de restauració va la part més propera a tocar d'aigua, diguéssim, a tocar de mar, i a partir d'aquí doncs, venen els vials i venen la part de passeig continu per vianants, que al final és una de les coses que teníem una mica interrompuda doncs, per la invasió de vehicles i ara crec que doncs, aquest projecte això ho inclou.
13: El nou pla abasta la zona de servei portuària amb una superfície de prop de 22 hectàrees. La proposta contempla integrar millor el port amb l'entorn. També es potencia la mobilitat interior i es dona continuïtat al passeig litoral. D'aquesta manera es millora tant la mobilitat rodada com la dels vianants, separant el recorregut per vehicles d'itinerari de vianants per aconseguir una mobilitat més segura i sostenible.
0: i Sant Vicenç dels Horts posarà en marxa la tercera escola bressol municipal el curs vinent. L'Ajuntament ha habilitat una part de l'escola infantil i primària, la Vinyala, que anys enrere havia tingut dues línies i tenia aules infrautilitzades. Des de Ràdio Sant Vicenç, Eva García.
15: La preinscripció es farà de l'1 al 14 de setembre, amb la previsió de rebre l'alumnat a l'octubre. Haurà passat poc més d'un any i mig des que Ajuntament i Departament d'Educació van acordar adaptar una part de l'escola de primària per destinar-la a escola bressol, una opció habitual a les zones rurals, però no a l'àrea metropolitana de Barcelona. Patricia Higueras és la regidora d'Educació de Sant Vicenç dels Horts.
16: El fet de poder fer una escola bressol dintre d'una escola d'infantil i primària doncs fa que el cost econòmic sigui molt més inferior i que els temps de realització d'aquestes obres doncs també siguin molt inferiors i ens ha permès doncs posar en un temps rècord doncs posar en marxa aquesta nova escola bressol.
15: La tercera escola bressol municipal crearà 53 places, 13 per infants d'I1, amb una llista d'espera d'una seixantena, i 40 places més d'I2, que en aquest cas permetran eixugar gairebé tota la llista d'espera de l'etapa gratuïta d'I2.
0: En punt un quart de tres, és moment de repassar altres notícies d'avui en format breu. Nou tiroteig a Catalunya, en aquest cas a Badia del Vallès.
2: Aquest dilluns al vespre, els Mossos d'Esquadra han trobat beines a terra a l'avinguda de la Mediterrània de la ciutat vallesana. No consten ferits ni detinguts, tot i que la policia catalana ha obert una investigació per esclarir els fets. És el novè tiroteig a Catalunya en menys d'un mes.
0: I quatre persones han resultat intoxicades per la possible mala combustió d'un generador a l'interior d'una nau de Sant Jaume dels Domenys, al Baix Penedès.
2: Així ho han informat els bombers de la Generalitat. Una de les víctimes ha estat traslladada en estat crític a l'Hospital Moisès Broggi, mentre que dues menys greus han estat evacuades al mateix centre i una quarta, també menys greu, a l'Hospital del Vendrell.
0: I a Torrefarrera, al Segrià, els Mossos han localitzat un cos a la séquia del Cap.
2: Els bombers havien activat un dispositiu de recerca després de trobar una bicicleta abandonada en un camí paral·lel al canal, a la zona de la Font del Mostany. Els Mossos s'encarregaran de la identificació i les causes de la mort.
0: I denunciat un ciclista accidentat a Monistrol de Montserrat després de donar positiu en alcohol i drogues.
2: Els Mossos d'Esquadra, amb col·laboració dels vigilants municipals, han localitzat un home que presentava ferides lleus i indicis de circular sota els efectes de l'alcohol. Després de la prova d'alcohol, ha donat una taxa de 1,09 mil·lígrams per litre i també ha donat positiu en el test de drogues.
0: I detenen un home després de fugir dels Mossos, atropellar un ciclista i enfrontar-se als agents.
2: L'home també va circular contra direcció per diversos carrers de Gavà i va embestir un ciclista. La víctima no va patir ferides greus, segons fonts policials. El conductor del vehicle va ser reduït i detingut per atemptat contra els agents de l'autoritat i conducció temerària.
0: I abans de la cultura us expliquem que aquest 2026 el casal de Puiggròs compleix 60 anys. Per pobles com aquest que no arriben als 300 habitants, és un punt molt important. És el centre social del poble i un lloc de trobada. La seva construcció va marcar més un abans i un després, i perquè no es perdi la memòria, ara se n'ha fet un documental. Ens ho explica des de Ràdio Ponent Mollerussa, en Julen Andrés.
17: Ara fa 60 anys que el poble de Puiggròs va passar de dos bars a no tenir-ne cap. Els veïns es van quedar sense un lloc per trobar-se. Construir un casal nou costava moltes pessetes, així que van decidir fer-ho ells mateixos. L'Albert Capdevila és un d'ells, amb 16 anys, estava al peu del canó.
18: Parlar de 2 milions de pessetes o 3 que valien fer un casal era impossible. L'Ajuntament no els tenia, fèiem la jove, ja ho teníem assimilat, això. I després van dir, pues, si féssim, bueno, van començar a fer, van tenir un mossèn que era molt bo, mossèn Jaume Teuler, de Belllloc, que també va ser un impuls molt bo, perquè també venia a treballar, i això és una joia per tothom.
17: Va néixer fruit d'una necessitat i del treball col·lectiu de tot un poble. Cadascú aportava el seu granet de sorra, va més enllà d'un bar. Són records, anècdotes, història del poble de Puiggròs. Per no perdre-la, s'ha fet un documental i una revista on s'han entrevistat a una vintena de persones. Ara és el torn de les noves generacions perquè gaudeixin d'un espai que té molta vida.
0: Passen 3 minuts d'un quart a 3, moment ara per la cultura. I us ho avançàvem en titulars, el Cirque du Soleil busca on establir-se després que l'Ajuntament de l'Hospitalet rescindís el contracte el passat mes de febrer. El seu proper espectacle en aquesta ciutat, això sí, s'estrenarà al setembre. Des de mitjans de l'Hospitalet, Maria Samblàs.
19: Després de 8 anys a l'Hospitalet, el Cirque du Soleil busca nova seu on establir-se a Catalunya. I és que, com ja es va donar a conèixer al ple municipal del passat mes de febrer, l'Ajuntament de la ciutat té la intenció de recuperar els 19.000 metres quadrats del solar on se sol ubicar el circ per destinar-lo a futurs equipaments públics i zones verdes. Per tant, l'espectacle Curious, que s'estrenarà el pròxim 3 de setembre, serà l'últim que es faci a la ciutat. David Quirós és l'alcalde de l'Hospitalet.
20: El 2016 es va signar un contracte amb el Cirque du Soleil durant 10 anys, on ells cada 2 anys venien a la nostra ciutat i feien una funció. L'última vegada que van venir va ser el març del 2024 i l'última vegada per a finalitzar aquest contracte que s'havia prorrogat, com bé ha dit el regidor, el 2021, havia de ser aquest any 2026 i vindran, em sembla que al setembre, que és el que teníem aprovat i el que teníem a un contracte.
19: El circ ara està estudiant nous emplaçaments per poder continuar amb el seu vincle amb Barcelona, ja que tenen la intenció de mantenir-se a prop de la capital catalana.
0: I l'aigua de Sant Magí de la Brufaganya arriba avui a Tarragona després del tradicional recorregut de més de 60 quilòmetres que fa el líquid que diuen que és miraculós, es repartirà aquesta tarda entre els tarragonins i tarragonines que ja tenen els càntirs preparats. Des de Tarragona Ràdio, n'informa Tere Ortega.
21: La calor i la música han acompanyat els carros i carruatges

0: del Coix, que regalen que viuen i cap a Tarragona.
1: Al final és part de tothom, dels qui organitzen tota la baixada, els qui caminen.
2: Han estat 2 dies i 62 quilòmetres de recorregut.
3: Gràcies, Tere. I el País Basc és el territori convidat enguany en el 44è Festival Es Dansa. Fins al 23 d'agost, més de 300 artistes desplegaran una programació que sempre gira al voltant de la dansa d'arrel tradicional. Des de Blot FM, Natàlia Moreno.
4: Després es torna a convertir-se durant una setmana en un punt de trobada de la dansa d'arrel. Més de 300 artistes passaran pel municipi en una edició que combina els espectacles amb la formació, la divulgació, la participació ciutadana i propostes que surten dels escenaris per endinsar-se en el paisatge de la Garrotxa. Els primers tallers per infants i joves adults ja han començat aquest dilluns i al vespre l'estrena d'Allò que som, de l'Esbart Malbonell, ha donat el tret de sortida als espectacles amb el 50è aniversari de l'entitat. L'alcalde de les Preses, Albert Danés, ha reivindicat que la celebració és també un reconeixement a totes les persones que durant mig segle han passat per l'entitat.
5: És fer un homenatge a totes les persones que han apostat per l'entitat, que han passat per l'entitat i que hi han ficat el seu gra de sorra. És una entitat que està en línia ascendent, que està iniciant nous projectes. Tenim nous projectes conjuntament amb l'Ajuntament per poder tirar endavant i poder doncs, millorar una cosa molt important que és la nostra cultura.
4: Més enllà de l'aniversari, el festival manté la mirada posada en la creació contemporània vinculada a la tradició i on també la música tindrà un espai les nits de divendres i de dissabte. Podeu consultar més informació del festival i adquirir entrades pels espectacles al web esdansa.cat.
6: A menudo me recuerdas a alguien.
3: I avui Miguel Ríos tanca el Festival de Cap Roig.
6: No, sin miedo.
2: Ho fa amb l'Último Vals, un concert que repassa els grans èxits de la seva trajectòria, una nit que servirà per tancar aquesta edició del festival.
3: Arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Rodri signarà i serà presentat com a nou jugador del Barça a les properes hores. Bon dia, Joan.
7: Bon dia, Marc. El migcampista madrileny ja és hores d'ara a les oficines del Club Blaugrana per segellar el seu nou contracte. Després de passar la revisió mèdica, ja es troba al Camp Nou i s'espera que signi i s'anunciï quan serà presentat oficialment. Ahir a la tarda, en la seva arribada a la capital catalana, ja va deixar clar què suposa fitxar pel Barça.
8: Jugar en Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
7: Rodri ja és realitat, el que resisteix és el davanter desitjat. L'Atlètic de Madrid referma que no ven Julián Álvarez, tot i el desig del jugador de marxar al Barça i del Club Blaugrana d'incorporar-lo. Avui, el tècnic del club matalasser, Cholo Simeone, ha tornat a deixar clar que l'entitat ja va deixar molt clar el tema.
9: Si el dueño del club tajantemente habla de la manera en qual habló, no creo que no hay más. Esto como cuando vas en los juicios, no al lugar. Así que creo que está más que claro lo que expresó y desde ese lugar nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio. Así que entendemos que este partido no lo vemos en esas condiciones para poder jugar.
7: No jugarà, per tant, aquest primer partit de Lliga a primera divisió i el Barça té previst fer una última i definitiva oferta aquesta mateixa setmana. A segona divisió, el Girona ha obert expedient disciplinari a Víctor Sigankov, que no va voler jugar a la primera jornada de Lliga amb el conjunt català. I el centre d'esport Sabadell es va estrenar i amb nota, empat sense gols al camp de l'Sporting de Gijón en un partit on van fallar un penal que els hagués pogut donar al triomf. Escoltem el tècnic arlequinat, Ferran Costa.
10: Valoro positivament la feina de tot l'equip, la col·lectivitat, la fidelitat a un estil que ens representa i que ens ha portat fins aquí, aquest punt de personalitat. Alhora, doncs, sento que hem fet un partit com per marxar amb els 3 punts i ens queda aquest punt de frustració, però penso que el més important és ser estable i que les coses que fem ens apropi a mig termini a ser un equip competitiu, i sento que fent partits com els d'avui estem més a prop de guanyar que de perdre, això és important.
7: A segona federació, l'Olot ha fitxat l'experimentat

0: Migcampista de Vilafranca, Rai Marchand. El jugador s'ha compromès amb el club de la Garrotxa per al nou curs. En bàsquet, del fitxatge estrella del FIAC Girona, ja és a Catalunya. Avui ha arribat al base nord-americà Marc McClung. I en hoquei herba, avui juga la selecció espanyola masculina i femenina al Mundial.
1: Gràcies, Joan, per l'última hora dels esports. Nosaltres fem ara una petita pausa i a 2:45 ens hi tornem a posar. Fins ara.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim el dins, dominem el fora, podem desaparèixer durant hores i hores. La gent

0: Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:15.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Nova nit calenta a Lleida i no només per les altes temperatures, que també 7 persones detingudes aquest dilluns a la nit al parc sobre les vies. Segons els agents, volien buscar els agressors de les darreres nits. Els arrestats formaven part d'un grup d'unes 150 persones que es concentraven a la zona per manifestar-se contra una sèrie d'atacs i robatoris. A Lleida, també, els afectats per l'incendi del taller incendiat a Balàfia han estat reallotjats. És 18 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Cambrils recorda les víctimes dels atemptats jihadistes 9 anys després. Cristina Álvarez.
4: Ha estat en un acte sobri davant del Club Nàutic, punt on els terroristes van atropellar vianants i van ferir 5 persones. En l'acte hi han participat representants polítics i policials.
2: I Barcelona amplia la convocatòria d'ajudes a les comunitats de propietaris que prohibeixin els pisos turístics.
4: El consistori augmenta el pressupost dels 56.000 euros inicials als 256.000 i amplia el termini per presentar les sol·licituds fins al 31 de desembre.
2: Dades positives de l'oficina virtual i les oficines d'atenció ciutadana mòbils de la Generalitat.
4: El govern assegura que han facilitat prop de 5.000 tràmits ciutadans en menys d'un any i emmarca aquesta fita en la voluntat de facilitar a la població l'accés a l'administració.
2: Activat en fase de prealerta l'Infocat pel risc d'incendi elevat a Tarragona i les Terres de l'Ebre.
4: Especialment a les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre, Protecció Civil ha demanat extremar les precaucions al medi natural.
2: I tornen a pujar les temperatures, així que fem un cop d'ull a la previsió del temps. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, com estem? Continuem aquest dimarts amb tranquil·litat a tota Catalunya. Unes temperatures màximes que arribaran als 39-40 graus, sobretot per al sector de Lleida, i molta humitat a la costa, molta xafogor. De fet, a la costa central catalana i també a la costa daurada, el vent del sud farà entrar molta humitat i la sensació tèrmica augmentarà bastants graus. El sol serà el protagonista al llarg de tota la jornada a tota Catalunya, únicament alguns núvols baixos que poden aparèixer a les comarques gironines. Per demà continuarem amb la mateixa dinàmica anticiclònica i els canvis no vindran fins al dijous.
2: Gràcies, Marc. I en cultura, el Cirque du Soleil busca nova seu a Catalunya després de 8 anys a l'Hospitalet de Llobregat.
4: Abans de marxar de la ciutat, la companyia estrenarà al setembre el seu últim espectacle, Curios. El circ ara està estudiant nous emplaçaments per poder mantenir el vincle amb Barcelona.
2: En esports, Rodri signarà i serà presentat com a nou jugador del Barça a les properes hores. Joan Barberà.
6: El migcampista madrileny ja és a les oficines del Club Blaugrana per segellar el seu nou contracte, mentre l'Atlètic de Madrid referma que no ven el davanter Julián Álvarez.
2: El control de sol, Lluís Sánchez, a la coordinació, José Gallardo, Artau Bellavista i Montse Huguet. Us parla Marc Pijuan, passant gairebé 4 minuts de 2:15.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: I és la nostra portada d'avui. 7 detinguts a Lleida aquesta nit al Parc Sobre les Vies, punt crític de la ciutat aquests darrers dies, i on els comandaments policials s'han desplegat per evitar més aldarulls.
4: Els agents apunten que els detinguts d'aquesta matinada, armats amb ganivets i pals, volien buscar els agressors de les darreres nits.
2: I aquests fets, d'una banda i de l'altra, encara a Lleida, els afectats per l'incendi del taller incendiat a Balàfia han estat reallotjats. Ens ho explica tot en aquesta crònica d'UAU Lleida Ràdio, la Judit Castellà.
7: Les detencions es van fer després d'una manifestació on van participar unes 150 persones de la comunitat pakistanesa que en les darreres nits havia estat objecte per part d'un altre grup de joves de diferents comunitats, molts d'ells menors d'edat. Segons la policia, quan la manifestació es va dissoldre, les persones armades amb pals i armes blanques es van negar a marxar i llavors els Mossos van fer les detencions per desobediència i desordres públics. Amb tot, els Mossos han fet un balanç positiu de l'operatiu, el qual va començar a prop de les 7 de del vespre i es va desenvolupar amb normalitat fins a les 11 de la nit quan va acabar la manifestació. En aquest sentit, els agents reforçaran durant els pròxims dies les gestions de treball amb la comunitat pakistanesa a través de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat del COS per mirar de trobar solucions al conflicte que s'ha generat en aquest punt de la ciutat. Així mateix, la policia continuarà muntant dispositius preventius durant aquestes nits a la mateixa zona per evitar nous aldarulls. Paral·lelament, però, els serveis socials de la Paeria ja han reallotjat una trentena de veïns, entre els quals nou menors per l'incendi diumenge a la nit a Balàfia. Recordem que el foc es va originar en un taller situat als baixos del número 3 del carrer Vallès, que ha estat declarat en ruïna i haurà de ser enderrocat.
2: Gràcies, Judit. I aquest matí Cambrils ha recordat les víctimes dels atemptats jihadistes 9 anys després. Ha estat en un acte sobri i davant del Club Nàutic Punt, on els terroristes van atropellar vianants i van ferir 5 persones.
4: En l'acte hi han participat representants polítics i policials. En l'atemptat a Cambrils hi va morir una persona apunyalada per un dels terroristes.
2: Canal Reus, Alba Corxeró.
8: El municipi del Baix Camp ha volgut recordar els 360 ferits i les 16 víctimes mortals, una d'elles a la mateixa Vila Marinera, en un acte davant del Memorial de la Pau. A l'acte han participat tant representants polítics com policials, una víctima dels fets i diversos testimonis.
9: En segon lloc, l'agraïment als cossos de seguretat. En aquell dia hem de recordar que la nostra policia local va actuar de seguida, ràpidament. Els fets de Barcelona havien estat, hi havia un estat d'alerta que va fer que tota la col·laboració interpolicial amb tots els cossos aquí presents funcionés de primera i que acometessin la seva funció.
8: Durant l'acte s'han recordat totes les víctimes i, especialment, Ana Maria Suárez, la dona de 67 anys que va perdre la vida aquella matinada del 18 d'agost aquí, a Cambrils. L'acte ha culminat amb una ofrena floral, seguida d'un minut de silenci en record a totes les víctimes. Un record que, any rere any, es vol mantenir viu i transmetre a les noves generacions, i tot plegat amb un missatge que avui pren una força especial, la pau com a manera de relacionar-nos.
3: Notícies en xarxa.
2: Passen 6 minuts a 2:15. A Barcelona, l'Ajuntament ha ampliat la convocatòria d'ajudes a les comunitats de propietaris que prohibeixin els pisos turístics. El consistori augmenta el pressupost dels 56.000 euros inicials als 256.000 i amplia el termini per presentar les sol·licituds fins al 31 de desembre.
4: Aquesta convocatòria subvenciona les despeses derivades de la modificació dels estatuts per limitar els usos turístics a la finca. Les comunitats poden demanar el 50% de les despeses, fins a un màxim de 1.500 euros si modifiquen els estatuts vigents o 2.500 si els creen de nou. La convocatòria s'amplia davant l'èxit assolit, ja que des que es va publicar al febrer s'han presentat més de 80 sol·licituds. El tinent d'Alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme, Jordi Valls, destaca que l'objectiu és contribuir a eliminar els pisos turístics a la ciutat.
10: Avui el que fem, doncs, és ampliar aquesta capacitat pressupostària. Hem passat de 56.000 a 256.000. Facilitar que les diferents comunitats de veïns prenguin les decisions democràticament que vulguin prendre elles, però que una de les que està preocupant més a la ciutat és l'existència de pisos turístics en comunitats on viu gent.
4: A tot això, el consistori recorda que no es prorrogaran les llicències dels més de 10.000 pisos turístics que hi ha a la ciutat més enllà de 2028, un fet que s'espera que provoqui una reducció del preu dels lloguers i de compra-venda.
2: I l'oficina virtual i les oficines d'atenció ciutadana mòbils de la Generalitat han permès a la ciutadania fer prop de 5.000 tràmits en menys d'un any de vida. El govern ha celebrat les dades i ha marcat aquesta fita en la seva voluntat de facilitar a la població l'accés a l'administració. Ens en dona més detalls l'Arnau Vidal.
11: Amb l'obertura de noves oficines físiques, el servei de videoatenció i les unitats mòbils, el govern ha estès l'atenció ciutadana arreu del territori. Des de l'octubre passat, l'oficina virtual ha fet unes 3.500 videoatencions. Aquesta obre 180 cites setmanals per gestionar tràmits on sobresurten els vinculats al registre de parelles estables o al reconeixement de grau de discapacitat o de situació de dependència. En paral·lel, les 5 oficines mòbils han prestat 1.180 atencions des de l'abril, la majoria vinculades a la identificació digital i a les prestacions socials. Organitzades en 5 rutes, cada mes aquestes visiten més de 200 municipis on fins ara no hi havia la possibilitat de fer gestions directes amb la Generalitat. Una reforma que vol que tothom accedeixi fàcilment a l'administració en el conjunt del país. Ho detalla el conseller de la Presidència, Albert Dalmau.
12: Un dels reptes principals que té Catalunya també té a veure amb la seva cohesió territorial i no ens podem permetre que la ciutadania, quan hagi de fer un tràmit acompanyat per part de la Generalitat, ho hagi de fer només venint a Barcelona.
11: L'executiu Montoliu valorarà ampliar el nombre de furgonetes en funció de la demanda per arribar al conjunt de municipis.
2: I us ho explicàvem en titulars, activat en fase de prealerta l'Infocat pel risc d'incendi elevat a Tarragona i les Terres de l'Ebre.
4: Especialment a les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre. Protecció Civil ha demanat extremar les precaucions al medi natural. En paral·lel, el Servei Meteorològic de Catalunya manté avisos per calor intensa aquest dimarts i dimecres, especialment a Ponent, la Catalunya Central, zones del sud i la Conca del Llobregat.
2: I sense deixar de mirar el cel, també us expliquem que el Parc Natural del Delta de l'Ebre fa una valoració molt positiva del dispositiu especial desplegat amb motiu de l'eclipsi solar del 12 d'agost. Des de 21 Ràdio, Albert Pasqual.
13: La responsable d'ús públic del Parc Natural del Delta de l'Ebre afirma que les incidències van ser mínimes. Escoltem Imma Juan.
14: Des del punt de vista dels espais naturals no tenim que destacar cap incidència important, a banda de doncs, bueno, gent que pujava, algunes persones van pujar a les dunes, no? Les dunes que estan protegides i que això no es pot fer, o algunes persones que després doncs, van intentar pernoctar per la nit a espais naturals. Bueno, a banda que, però ja et dic, una incidència mínima i en conjunt la valoració és molt positiva.
13: En esta línia, Juan afirma que l'experiència evidencia que aquest espai natural té capacitat per rebre turistes de manera ordenada.
14: Aquesta experiència ens diu que el Delta té capacitat per rebre turistes d'una manera ordenada i d'una manera compatible amb l'espai i, per tant, continuem, encara que no hi hagi eclipses, continuem dient a la gent que l'espai natural del Delta de l'Ebre és un espai per gaudir-lo.
13: El Parc Natural del Delta de l'Ebre encara no disposa de les xifres concretes de visitants, però asseguren que es van complir totes les expectatives.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: 3 minuts i arribarem a 3 quarts de 3. Altres informacions destacades del dia. El govern espanyol ha demanat fons a la Unió Europea per finançar l'acollida temporal dels migrants de Ceuta.
4: La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, no ha concretat, però sí han sol·licitat finançament o també recursos materials d'assistència humanitària. Des del primer dia de la crisi a Ceuta, la Comissió Europea va oferir suport a Espanya, però sense una petició formal de l'Estat membre no pot fer cap enviament d'ajuda.
2: I un nou terratrèmol de magnitud 4,7 ha sacsejat Granada.
4: El sisme amb epicentre a la localitat de Gojar ha causat 3 ferits. Aquest nou moviment sísmic és un dels més forts registrats fins ara dins la sèrie que afecta la província des del passat 14 d'agost i que va tenir com a principal esdeveniment el terratrèmol de magnitud 4,8 registrat el dia 15.
2: I un apunt econòmic perquè les exportacions van pujar a prop d'un 3% a Catalunya al juny, mentre que les importacions van batre rècords.
4: Segons dades del Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa, les exportacions a Catalunya van assolir 9.300 milions d'euros al juny, un 2,9 més que el mateix mes de l'any passat. Aquesta xifra marca el segon nivell més alt per un mes de juny en la sèrie històrica. Les importacions també augmenten, en aquest cas un 10% interanual, sobretot per compres a l'exterior relacionades amb productes energètics.
2: I a Badalona, l'Ajuntament ha aprovat inicialment el projecte de la nova biblioteca de Lloreda, la que serà la 7a biblioteca municipal de la ciutat, amb un pressupost de prop de 3 milions d'euros. L'equipament tindrà 2 plantes i es podria començar a construir a principis de l'any vinent. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
15: Ara s'ha obert un termini de 30 dies hàbils per presentar al·legacions i reclamacions. Si no hi ha cap modificació substancial, el projecte quedarà aprovat i es procedirà a la licitació. Les obres, això sí, no començarien fins a principis de 2027. La construcció de la nova biblioteca comptarà amb un pressupost de 2,8 milions d'euros i ocuparà les 2 plantes inferiors d'un edifici d'habitatges construït entre la Rambla de Sant Joan i l'Avinguda de Lloreda de Badalona. L'entrada de la biblioteca permetrà reurbanitzar l'entorn i d'aquesta manera el barri guanyarà una nova plaça. La de Lloreda serà la 7a biblioteca municipal que tindrà Badalona.
2: I el Portbalís de Sant Andreu de Llavaneres es prepara per a una remodelació. Una de les principals novetats serà un accés apte per a vehicles i emergències que estarà connectat amb la pacificació de l'N2. Mataró Ràdio, Gemma Ponce.
16: La Comissió de Territori de Catalunya ha aprovat el planejament adaptat a la Llei de Ports de Catalunya que determina els usos, l'optimització dels espais i l'adaptació al canvi climàtic, entre d'altres. Àlex Neira, alcalde de Sant Andreu de Llavaneres, en detalla les actuacions.
17: La part de restauració va la part més propera a tocar d'aigua, diguéssim, a tocar de mar, i a partir d'aquí doncs, venen els vials i venen la part de passeig continu per vianants, que al final és una de les coses que teníem una mica interrompuda doncs, per la invasió de vehicles i ara crec que doncs, aquest projecte això ho inclou.
16: El nou pla abasta la zona de servei portuària amb una superfície de prop de 22 hectàrees. La proposta contempla integrar millor el port amb l'entorn. També es potencia la mobilitat interior i es dona continuïtat al passeig litoral. D'aquesta manera es millora tant la mobilitat rodada com la dels vianants, separant el recorregut per vehicles d'itinerari de vianants per aconseguir una mobilitat més segura i sostenible.
2: I Sant Vicenç dels Horts posarà en marxa la tercera escola bressol municipal el curs vinent. L'Ajuntament ha habilitat una part de l'escola infantil i primària La Vinyala, que en anys enrere havia tingut dues línies i tenia aules infrautilitzades. Ràdio Sant Vicenç, Eva Garcia.
18: La preinscripció es farà de l'1 al 14 de setembre, amb la previsió de rebre l'alumnat a l'octubre. Haurà passat poc més d'un any i mig des que Ajuntament i Departament d'Educació van acordar adaptar una part de l'escola de primària per destinar-la a escola bressol, una opció habitual a les zones rurals, però no a l'àrea metropolitana de Barcelona. Patricia Higueras és la regidora d'Educació de Sant Vicenç dels Horts.
19: El fet de poder fer una escola bressol dintre d'una escola d'infantil i primària doncs fa que el cost econòmic sigui molt més inferior i que els temps de realització doncs, d'aquestes obres doncs, també siguin molt inferiors i ens ha permès doncs, posar en un temps rècord doncs, posar en marxa aquesta nova escola bressol.
18: La tercera escola bressol municipal crearà 53 places, 13 per infants d'I1, amb una llista d'espera d'una seixantena, i 40 places més d'I2, que en aquest cas permetran eixugar gairebé tota la llista d'espera de l'etapa gratuïta d'I2.
2: Passa un minut de 3:15. És moment ara de repassar altres notícies d'avui en format breu. Nou tiroteig a Catalunya, en aquest cas a Badia del Vallès.
4: Aquest dilluns al vespre els Mossos d'Esquadra han trobat beines a terra a l'avinguda de la Mediterrània de la ciutat vallesana. No consten ferits ni detinguts, tot i que la policia catalana ha obert una investigació per esclarir els fets. És el nou tiroteig a Catalunya en menys d'un mes.
2: Quatre persones han resultat intoxicades per la possible mala combustió d'un generador a l'interior d'una nau de Sant Jaume dels Domenys, al Baix Penedès.
4: Així ho han informat els bombers de la Generalitat. Una de les víctimes ha estat traslladada en estat crític a l'Hospital Moisès Broggi. Juntament amb dues víctimes han estat menys greu. Una quarta, també menys greu, ha estat traslladada a l'Hospital del Vendrell. Quan els bombers han arribat, dues de les persones afectades ja es trobaven a l'exterior, mentre que els efectius han hagut de fer un rescat d'urgència de les dues persones que encara eren dins de la nau.
2: I a Torreferrera, al Segrià, els Mossos han localitzat un cos a la Séquia del Cap.
4: Els bombers havien activat un dispositiu de recerca després de trobar una bicicleta abandonada en un camí paral·lel al canal, a la zona de la Font de Mustany. Els Mossos s'encarregaran de la identificació i les causes de la mort.
2: I abans de la cultura us expliquem que aquest 2026 el casal de Puiggròs compleix 60 anys. Per pobles com aquest, que no arriben als 300 habitants, aquesta fita és un punt molt important. El casal és el centre social del poble i un lloc de trobada. La seva construcció va marcar un abans i un després i perquè no se'n perdi la memòria, ara n'han fet un documental. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
20: Ara fa 60 anys que el poble de Puiggròs va passar de dos bars a no tenir-ne cap. Els veïns es van quedar sense un lloc per trobar-se. Construir un casal nou costava moltes pessetes, així que van decidir fer-ho ells mateixos. L'Albert Capdevila és un d'ells, amb 16 anys, estava al peu del canó.
21: Parlar de 2 milions de pessetes o 3 que valien fer un casal era impossible. L'Ajuntament no els tenia, fèiem la jove, i ja ho teníem assimilat, això. I després van dir, si féssim... Bueno, van començar a fer, van tenir un mossèn que era molt bo, mossèn Jaume Teuler, de Belloc, que també va ser un impulsor molt bo, perquè també venia a treballar, i això és una joia per tothom.
20: Va néixer fruit d'una necessitat i del treball col·lectiu de tot un poble. Cadascú aportava el seu granet de sorra, va més enllà d'un bar. Són records, anècdotes, història del poble de Puiggròs. Per no perdre-la, s'ha fet un documental i una revista on s'han entrevistat a una vintena de persones. Ara és el torn de les noves generacions perquè gaudeixin d'un espai que té molta vida.
2: I ara sí, moment per la cultura. El Circ du Soleil busca on establir-se després que l'Ajuntament de l'Hospitalet rescindís el contracte el passat mes de febrer. El seu proper espectacle, això sí, en aquesta ciutat, s'estrenarà al setembre. Des de mitjans de l'Hospitalet ens explica la Maria Semblàs.
0: Després de 8 anys a l'Hospitalet, el Circ du Soleil busca nova seu on establir-se a Catalunya. I és que, com ja es va donar a conèixer al ple municipal del passat mes de febrer, l'Ajuntament de la ciutat té la intenció de recuperar els 19.000 metres quadrats del solar on se sol ubicar el circ per destinar-lo a futurs equipaments públics i zones verdes. Per tant, l'espectacle Curius, que s'estrenarà el pròxim 3 de setembre, serà l'últim que es faci a la ciutat. David Quirós és l'alcalde de l'Hospitalet.
1: El 2016 es va signar un contracte amb el Circ du Soleil durant 10 anys, on ells cada dos anys venien a la nostra ciutat i feien una funció. L'última vegada que van venir va ser el març del 2024 i l'última vegada per finalitzar aquest contracte que s'havia prorrogat, com bé ha dit el regidor, el 2021, havia de ser aquest any 2026 i vindran, em sembla que al setembre, que és el que teníem aprovat i el que teníem en un contracte.
0: El circ ara està estudiant nous emplaçaments per poder continuar amb el seu vincle amb Barcelona, ja que tenen la intenció de mantenir-se a prop de la capital catalana.
2: I de l'Hospitalet de Llobregat a Tarragona, perquè l'aigua de Sant Magí de la Brufaganya arriba avui, després del tradicional recorregut de més de 60 quilòmetres i dos dies que han fet carros i cavalls. El líquid, que diuen que és miraculós, es repartirà aquesta tarda entre els tarragonins i tarragonines que ja tenen els càntirs preparats. Ens ho explica des de Tarragona Ràdio la Tere Ortega.
22: La calor i la música han acompanyat els carros i carruatges en la baixada de l'aigua miraculosa de Sant Magí. Diu la llegenda que Sant Magí va ser una eremita que va viure durant 30 anys dins una cova de la Brufaganya. Quan els soldats romans van anar a matar-lo, va donar un cop a terra amb el seu gaiato i va fer brollar aigua. Els portants hi van pujar diumenge i avui entraran a la ciutat. Tania Rovira, coordinadora dels portants, explica que s'ha avançat aquest matí la sortida per evitar les altes temperatures. Els cavalls també ho han agraït.
23: Pensant en tots, també en els cavalls, doncs fem un esforç i ens llevem una horeta abans.
22: El camí barreja joventut i veterania.
24: I no hi havia carretera per anar a Sant Magí. I amb el carro els anàvem amb el pare, per descansar, els anàvem a buscar l'aigua a Sant Magí. Baixàvem els balcois, carregàvem el camió i cap a Tarragona.
25: Al final és part de tothom, dels qui organitzen tota la baixada, els qui caminen.
22: Han estat dos dies i 62 quilòmetres de recorregut.

0: I abans dels esports, una mica de música, perquè avui Miguel Ríos tanca el Festival de Cap Roig.
1: Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia.
2: Ho fa amb l'últim Vals, un concert que repassa els grans èxits de la seva trajectòria. Una nit que servirà per tancar aquesta edició del festival.
1: Ya sé todo de tu vida y sin embargo...
0: Ara sí, arriben els esports. Que ens porta el Joan Barberà. Rodri signarà i serà presentat com a nou jugador del Barça a les properes hores. Bon dia, Joan.
3: Bon dia, Marc. El migcampista madrileny és hores d'ara a les oficines del Club Blaugrana per segellar el seu nou contracte. Després de passar la revisió mèdica, ja es troba al Camp Nou i s'espera que signi i que s'anunciï quan serà presentat oficialment. Ahir a la tarda, en la seva arribada a la capital catalana, ja va deixar clar què suposa fitxar pel Barça.
4: Jugar en Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
3: Rodri ja és realitat, el que resisteix el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, perquè el conjunt madrileny torna a insistir que no ven al futbolista. Escoltem el seu entrenador, Cholo Simeone.
5: Si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, creo que no hay más. Esto es como cuando vas en los juicios, no al lugar. Así que creo que está más que claro lo que expresó. Y desde ese lugar nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio. Así que entendemos que este partido no lo vemos en esas condiciones para poder jugar.
3: El Barça té previst fer una última i definitiva oferta aquesta mateixa setmana. Baixem una categoria, la categoria de plata, a segona divisió. El Girona ha obert expedient disciplinari a Víctor Sigankov, que no va voler jugar en la primera jornada de Lliga. I el centre d'esport Sabadell es va estrenar amb nota, empat sense gols, al camp de l'Sporting de Gijón. Ràdio Sabadell, Adrián Arroyo.
6: El Sabadell ha tornat a la segona divisió amb un meritori empat al camp de l'Sporting de Gijón, tot i no tenia bona part de la futura plantilla encara disponible, entre tocats, jugadors fora de forma, alguns que han de sortir i uns 3 o 4 que encara han d'arribar en el que queda de mercat. L'equip arlequinat es va mostrar amb moltíssima personalitat. Ahir al vespre, al Molinón, i només la manca d'encert explica el 0-0 final. Sobretot a la primera meitat, i especialment amb el penal fallat per Yanis Rahmani abans del quart d'hora de joc. Per això el tècnic Ferran Costa, tot i el punt, fins i tot admetia que havia tingut regust a poc.
7: Valoro positivament la feina de tot l'equip, la col·lectivitat, la fidelitat a un estil que ens representa i que ens ha portat fins aquí, aquest punt de personalitat. Alhora, doncs, sento que hem fet un partit com per marxar amb els 3 punts i ens queda aquest punt de frustració, però penso que el més important és ser estable i que les coses que fem ens apropi a mig termini a ser un equip competitiu, i sento que fent partits com els d'avui estem més a prop de guanyar que de perdre. Això és important.
6: Arrenca la Lliga al Sabadell amb aquest 0-0 a Gijón, a l'estadi de Gà del futbol espanyol. L'expedició arlequinada ha tornat aquest matí a primera hora en avió des d'Astúries. La segona jornada portarà el centre d'esports a Castelló diumenge a les 7 del vespre, mentre s'enllesteixen les obres d'adequació a la categoria de l'estadi de la Nova Creu Alta.
3: I en bàsquet, el fitxatge estrella del FIAC Girona ja és a Catalunya. Marc McClung, base nord-americà. Escoltem el protagonista.
8: I'm gonna give it everything I have and,
9: Ho donaré tot i em prepararé tan bé com pugui. I passi el que passi, ha de passar. Però ja saps que vull venir aquí, marcar la diferència i el que vull és guanyar. Què podeu esperar de mi? Crec que només un noi que ho donarà tot a cada partit. Amb sort podrem oferir un bon espectacle. Estic molt emocionat, tinc moltes ganes d'integrar-me a la comunitat, de conèixer tothom i de veure totes les cares. Sí, estic molt emocionat.
8: Yeah, I'm excited.
3: I en hoquei herba destaquem que avui al Mundial juga tant la selecció espanyola masculina com la femenina.
0: Gràcies, Joan. Una mica més de 3 minuts. Arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobem demà. Bona tarda.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'E59 d'estiu d'avui, dilluns 17 d'agost del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que el grup de suport a persones cuidadores de Bigues i Riells posa de manifest l'alta càrrega de les cures. Moià tanca una festa major amb molta participació i protagonisme de les entitats. Castellterçol engega aquest divendres una festa major carregada d'actes, tradició i cultura popular.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Benvinguts a l'E59 d'estiu del 17 d'agost del 2026. Comencem explicant-vos que el grup de suport emocional i d'ajuda mútua de Bigues i Riells del Fai ha tancat una nova edició amb una valoració de 9,5 sobre 10 per part de les persones participants. Un programa que dona suport a persones cuidadores no professionals i que, més enllà de les sessions, busca oferir eines per afrontar una tasca que sovint es veu invisibilitzada i que implica una elevada càrrega emocional i física. En aquesta nova edició hi han participat 11 persones. Han dut a terme 10 sessions presencials entre els mesos de febrer i abril. I és que durant aquestes trobades han treballat aspectes com l'autocura, la gestió de l'estrès, la culpa i l'autoexigència, però també han compartit experiències i dificultats del dia a dia. I és que les dades permeten tenir una idea de la realitat en la que viuen. El 73% dedica 10 hores o més al dia a cuidar un familiar i el mateix percentatge conviu amb la persona de qui té cura. A més, gairebé la meitat fa més de 6 anys que desenvolupa aquesta tasca. En la majoria dels casos, les persones cuidades tenen més de 75 anys i entre les situacions de dependència hi ha demències, malalties neurodegeneratives, ictus o casos d'Alzheimer. Les sessions han tingut efectes positius sobre les participants. Així ho expliquen amb les proves que se'ls hi feia abans i després del programa, ja que mostren una lleugera reducció de l'ansietat i de la sobrecàrrega percebuda. Tot i això, la situació continua sent exigent, i és que al final del programa el 90% de les participants encara presentava un nivell elevat, perdoneu, de sobrecàrrega. Per això, un dels aspectes més ben valorats del grup no ha estat només poder adquirir eines per afrontar la cura, sinó poder compartir experiències i vivències amb altres persones que viuen situacions similars, sentir-se escoltades i crear una xarxa de suport. Una xarxa que, de fet, les participants han decidit mantenir més enllà de les sessions presencials. Moià ha tancat una nova edició de la Festa Major després de gairebé una setmana d'activitats, música i cultura popular. Una festa que va començar amb la tradicional llegenda de la Cabra d'Or i que ha tingut molta participació tant d'entitats com de les veïnes. Des de l'Ajuntament fan una valoració positiva de la festa i destaquen especialment la participació que hi ha hagut en els diferents actes. Ho explica Laia Bonells, regidora de Joventut.
2: Doncs, mira, estem molt supercontents i contentes amb la Festa Major d'aquest any perquè, bueno, ha funcionat, sempre funciona, però aquest any ha sigut especialment, ha anat especialment bé tots els actes, eh? Des del principi de la Cabra d'Or, que sempre té molta afluència de gent i molta infància i molta gent de totes les edats, que això és una cosa que és superinteressant, donar sempre les gràcies als de la Cabra, vull dir, és l'inici de la Festa Major, sense la Cabra d'Or no seria el mateix i, per tant, la Cabra sempre és un inici que ens deixa el llistó molt amunt. I ara, molt bé, estem molt contentes perquè els actes han tingut moltíssima participació, moltíssima.
0: Un dels aspectes més destacats és la implicació de les entitats locals, que any rere any tenen un paper clau en l'organització de la Festa Major.
2: Molta gent ha assistit a la Festa Major, però també molta gent ha col·laborat, moltes entitats, que això és el que també penso que és un valor molt gran que tenim aquí a Moià, que és que les entitats participen moltíssim de la Festa Major. Moltíssimes entitats han organitzat coses, l'Ajuntament estem allà per donar suport i infraestructura, bàsicament, però sempre hi ha hagut molta gent a tot arreu. Han tingut superèxit, com ja vam venir fent els últims anys, des que vam iniciar, per exemple, les paelles, el concurs de paelles, que és un moment on ens trobem molta gent del poble col·laborativament i estem allà tots junts i es converteix en una festa molt xula. Després, aquest any, per primera vegada, també vam fer un bingo musical justament després de les paelles, que també va aglutinar gent de totes les edats i també va ser un moment superdivertit.
0: La música també ha tingut un paper destacat, especialment amb les activitats nocturnes al parc, que han concentrat bona part de la programació del públic jove. Des del consistori valoren positivament l'ambient que s'ha viscut durant aquestes nits i el funcionament dels diferents dispositius previstos, com el punt lila o les barres.
2: I després, com ha destacat, doncs, bueno, com sempre, les nits del parc, que sempre són màgiques, és a dir, fins a les tantes, amb molt bon ambient. Sempre, bueno, hi ha coses, perquè sempre passen coses quan són moltes persones, però tot sempre des del civisme, des de la bona entesa, entre totes les persones, amb les barres, amb el punt lila, amb l'equip tècnic, sobretot, que també hi dedica moltíssimes hores. Vull dir que, sobretot, molta gent, molt bon ambient en general, i això hi gent a tots els actes. No hi ha hagut cap activitat que haguem dit, ostres, aquí hem punxat. Vull dir, tot arreu hi ha hagut molta gent, molt bona participació i molt bones sensacions.
0: Així, Mollà posa punt i final a la Festa Major d'enguany, mantenint la bona resposta dels darrers anys i amb la vista ja en la Festa Major del 2027. I no deixem de parlar de festes majors, perquè Castellterçol es prepara per viure des d'aquest divendres 21 fins dimarts 25 la seva festa major. 5 dies amb actes per tots els públics i amb un programa que combina tradició, cultura, música i activitats populars. La festa, com dèiem, arrencarà divendres al vespre amb el pregó, que enguany anirà a càrrec dels agricultors i traginers de Castellterçol. A la nit, les havaneres i el rom cremat donaran pas a la música amb la festa activa i el DJ Arzet a la carpa de la plaça dels Estudis. Dissabte serà un dels dies més carregats d'activitats, amb la cercavila de gegants i nans, el contrapàs, el ball del mussol i el correfoc, que recorrerà diversos carrers del municipi.

I amb elles, les que sonaven al grup de versions íntegrament femení Les que faltaven, seran les encarregades de fer ballar al públic a la carpa de la plaça dels Estudis i la nit acabarà amb DJ Carrera. La tradició tindrà, però, un dels seus moments més destacats diumenge i dilluns amb la dansa de Castellterçol i el ball del Ciri, dos dels elements més característics de la festa major. Diumenge es faran a la 1 del migdia a la plaça Vella i dilluns es repetiran a les 6 de la tarda.

Diumenge també hi haurà sardanes, espectacles familiars, activitats esportives i més música amb la Vesprada Blava, mentre que dilluns el programa continuarà amb activitats durant tot el dia i acabarà amb el vespreig i la música a la carpa. La Festa Major arribarà a la seva fi dimarts amb la ballada de country, concerts, el ball de Festa Major i la tradicional corredissa gegantera que enguany celebra els seus 30 anys. 5 dies, per tant, per sortir al carrer, recuperar tradicions i gaudir de la Festa Major de Castellterçol. El moianès Enric Casacuberta farà parada a Barcelona el pròxim 21 d'agost, abans de marxar cap als Estats Units per afrontar un dels reptes més importants. Recorre tota la ruta 66 per recaptar fons per la lluita contra l'ELA. Casacuberta arribarà a Barcelona després d'haver completat, el dia abans, el primer tram del repte, que el portarà des de Moià fins a la capital catalana. El 21 d'agost ja Barcelona farà un recorregut simbòlic pels carrers de la ciutat. La sortida serà a les 12 del migdia des de la plaça de Sarrià i des d'allà es dirigirà cap a la Diputació de Barcelona, on està previst que sigui rebut per representants. El recorregut continuarà fins a la plaça de Sant Jaume, concretament al Palau de la Generalitat, en el que serà un dels últims actes abans de marxar cap als Estats Units. Des de l'organització han fet una crida a la ciutadania perquè l'acompanyin aquest darrer tram, ja sigui corrent o en bicicleta, o bé que s'apropi a algun dels punts del recorregut per donar-li suport. I és que aquesta serà només l'avançada del gran repte, recórrer corrent la ruta 66 amb l'objectiu de donar visibilitat a l'ELA i recaptar fons per combatre-la.

0: I a continuació us deixem amb una entrevista a Enric Casacuberta, que li va fer al company Guillem Soler ara just farà un any, l'agost del 2025. En ella podreu descobrir una mica més com és i com neix tot aquest repte de la Ruta 66.
1: Molt bona tarda, Enric.
2: Hola, molt bona tarda.
1: Com sorgeix la idea de fer aquest repte?
2: Bé, jo m'he viatjat bastantes vegades als Estats Units, he fet la Ruta 66, o sigui, soc un amant d'aquesta ruta, diguem, no? I l'últim cop que vaig anar-hi, fa un parell d'anys, era el centenari, que era el proper 2026. I vaig pensar, doncs, ostres, potser tinc ganes de fer la grossa, no?, per aquest centenari. I, mira, a la volta se'm va ocórrer això de fer-la corrent. Vaig mirar, preguntar-me al senyor Google a veure si l'havia fet molta gent, aquesta ruta corrent, i es veu que no, que gairebé no l'ha fet ningú. I després, com vaig tindre clar que volia fer-ho, esclar, vaig pensar, ostres, això es mereix fer-ho per fer carrer-se per alguna causa, no? I mira, se'm va posar el de vela i, bueno, jo aquí estic.
1: Ens pots dir una mica exactament, explicar una mica com serà aquest repte, no? Més o menys quants quilòmetres fas, des d'on surts, on arribaràs?
2: Sí. Mira, la Ruta 66 comença a Chicago i acaba a Los Angeles. Són 3.940 quilòmetres. El que passa és que jo en faré alguns més. M'explico. La Ruta 66 és una ruta que no existeix. Vull dir, ja va quedar descatalogada, se l'han menjat les autopistes interestatals, diguem, hi ha trossos que sí que passa per dintre pobles. Vull dir, és com si ara qui Sant Feliu que farà la variant, diguem, no? Doncs el poble, el tros de la carretera vella encara val, però hi ha trossos que la mateixa interestatal l'ha absorbit, no? I esclar, per allà no hi puc córrer, per un interestatal. Per això tinc que buscar via alternativa. O sigui, faré trossos sencers de Ruta 66 i trossos que, on comença l'interestatal, doncs, tinc que anar pels costats, diguem, perquè per l'autopista no es pot córrer. I això, i la faré, he comptat uns 150 dies, són 5 mesos, que això ve a sortir un promís entre 20 i 40 quilòmetres diaris. Entre mitja i una marató diària, durant 150 dies. Bueno, sí, un repte xulo, eh?
1: Sí, sí, un repte xulo i llarg. Parlant una mica de terminis i de dates, dius això, uns 5 mesos. Quins són aquests 5 mesos i una mica per què els has escollit, justament, aquests 5?
2: Sí, a veure, surto... Mira, justament, ara falta un any gairebé, perquè el 31 d'agost de Chicago, i acabo el 25 de gener al Moll de Santa Mònica, de Sant Feliu. Per què aquestes dates? Jo volia començar una mica abans, començar a maig o així, perquè, esclar, començar a febrer a Chicago hi ha neu encara. A març encara és possible que n'hi hagi. El que passa que... em trobava que, clar, que creuava el desert de Mojave a l'agost. I és que sí, és que hi ha 50 graus allà, era impossible. I així és de la manera que enganxo menys calor. Enganxaré fred, però és de la manera que enganxo menys calor. Vull dir, perquè clar, començo a final d'agost a Chicago, que fa el temps que aquí, però ja setembre, octubre. Cerca cap a Nou Mèxic i Arizona puc trobar fred, inclús neu algun dia, però bueno, mirar les temperatures i encara és suportable, i ja entro a Califòrnia, diguem, a principis de gener, que Califòrnia, bueno, és com Canàries, vull dir que no tindré 18-20 graus.
1: I ara estàs en una fase de, diguem, d'entrenament, no? T'estàs preparant per aquest repte.
2: Sí, sí, sí.
1: Aquest entrenament, no sé si va evolucionant a mesura que s'acosti, no sé com estàs entrenant ara mateix.
2: Sí, bueno, estic seguint un pla. Em porta al Centre Zenit de Girona, que és un centre de rendiment, no? Entrenen ciclistes professionals i això. Jo vaig anar allà, vaig aparèixer un dia, i perquè m'ho havia recomanat, diu, escolta'm, diu, vés allà, que allà faran una bona planificació. I ells van creure en aquest projecte, sobre en patrocinant també, i m'ha ficat uns entrenaments, ja estic augmentant bastant. He començat amb 5 dies d'entrenament de córrer, el que em marca l'entrenador, a vegades una hora i mitja, a vegades jugues, a vegades aquest ritme, aquest d'això, i un dia entrenament de força, i un dia descanso. Doncs vaig començar el gener d'aquest any, 18 mesos abans, amb entrenament en sèrio ja, perquè ja entrenava jo, però bueno, tan bé important no. I faig entrenaments de... Em va augmentant, ara ja vinc fent 20 i pico quilòmetres el dissabte, 20 i pico diumenge, saps? Entre setmana també, és clar, també treballo, també tinc les meves limitacions. Faig una hora i 20 minuts, una hora i mitja, el que em marca, i entre 16 i 17 quilòmetres. I això, paulatinament, ho tinc que anar augmentant. També et dic que és... Sí, perdó.
1: No, dic clar, que s'ha de deixar clar també que... No vens ni d'una experiència allò de ser un esportista d'elit, ni tampoc se't pot destacar precisament per la teva joventut, no? Allò, diguem que és un repte tu per personal també bastant elevat, no?
2: Sí, sí, però bueno, és això, Tinc 60 anys, vull dir... I sí, és un repte, i és un repte per mi. Esclar, dic que de seguida que em va agafar aquesta gent del Centre Zenit, em van fer prova d'esforç. Ara, ahir vaig anar-hi, per exemple, i veig que de 3 setmanes em fan una lítica de sang, una lítica d'urina, em miren, vull dir... estic ben portat, diguem, no? I, bueno, i això.
1: I més enllà d'això, no? D'un repte personal, aquest repte és per ajudar i donar suport als malalts d'ELA. Com planteges sí. aquesta ajuda? No sé si el que faràs serà recaptar fons, donar visibilitat... Com ho faràs, això?
2: Bueno, les dues coses, diguem. La idea és recaptar, o sigui, primer donar-hi més visibilitat, i perquè això penso que no haver-ho fet ningú, que gairebé l'estat espanyol segur que no ho fa ningú, i Europa no gaires. Tinc constància d'un francès, però no sé, hi ha unes llagunes al mig que em sembla que es va saltant els trossos. Però bueno, és igual, això no és important. El de l'ELA, sí, recaptarem fons. Nosaltres tenim un número de compte i heu de fer una associació sense ànim de lucre, diguem, perquè la gent que vulgui col·laborar, no, amb aquest repte, doncs li despari. I per això tenim un número de compte i un d'això, i al final tot el que recaptem ho donarem a la Fundació Miquel Valls. També tinc que dir que ara estem en contacte als Estats Units amb la Fundació ALS d'allà, que és l'ELA d'allà, i allà també farem recaptació. Però, clar, la recaptació que fem als Estats Units, que ens donen els americans, doncs anirà per la Fundació ALS d'allà.
1: Molt bé, molt bé. I Enric, ja per acabar una mica, com van els ànims, no? Perquè en un projecte que és tan llarg i tan exigent, no sé si et sents capaç allò d'acabar el repte, l'energia va augmentant cada dia, hi ha dies que venen més dubtes, menys, com va això?
2: No, dubtes no en tinc cap, El que passa és que, esclar, són moltes coses a controlar, molt d'allò, i hi ha dies que, ostres, que estic una mica més en dies del compte, en tema. Ah, ja aquí tinc que fer un pressupost, sponsors, per fer-ho, llogo una autocaravana i necessito gent que em vagi movent, no?, per anar... per cada dia, doncs, poder dormir a l'autocaravana i l'endemà arrencar i seguir. I, esclar, tot això, tota la moguda, esclar, em porta una mica d'atenció. Però els ànims, no, és que estic convençut que ho faré i potser més dies que em penso. No, segur,
1: Molt bé. Doncs, Enric Casacoberta, moltes gràcies per atendre'ns. Molts ànims i molta força per superar aquest repte tan bonic que estàs perseguint, i anirem seguint com et va la cosa.
2: Moltes gràcies, i només dir-te, si em deixes fer un incís, això, que si la gent em vol seguir, tant Instagram com en TikTok, és Ruta 66 per L, XL, m'entens?
1: Sí.
2: Així em posaran les novetats cada dia, i allà explica també com fer les donacions i tot això, d'acord?
1: Molt bé, doncs queda clar. Moltíssimes sí. gràcies.
2: Moltes gràcies, Gràcies. Adéu.
0: El temps. I ara sí, anem a saber quin temps tindrem aquesta setmana. I com sempre, ho fem amb l'home del temps d'una codinenca. Bona tarda, Pep Acosta.
3: Hola, què tal? Comença una nova setmana. Ara ja estem a finals de... mitjans d'agost, més aviat. Comença el temps en què tothom ja va tornant de les vacances. Ja es veu aquí molts començaments de feina, molts començaments de tornar de les vacances, i suposo que la gent comença a estar una mica ja més involucrada en el dia a dia i també involucrada amb el temps que farà. Tot i que, òbviament, el temps sempre és molt important per totes les coses que hem de fer. Aquesta setmana hem començat amb una mica menys de calor. Segur que molta gent dirà que no es nota gens, eh? Però, bueno, jo diria que una mica es nota. Sobretot a les nits. A les nits es pot dormir una mica millor. A les nostres poblacions hem baixat dels 20 graus, que fa dies que no baixàvem, i per fi una mica de respir a les nits, que ja va bé. I aquesta setmana què passarà? Setmana, com deia, important, setmana de retrobaments, setmana de tornades a les cases per molta gent. Doncs bé, deixem una mica enrere la inestabilitat que hem tingut el cap de setmana, que ha sigut una inestabilitat bastant marcada, i avui, per exemple, ha fet més sol, més tranquil·litat, i sembla ser que els pròxims dies tindrem això, sol, tranquil·litat i temperatures màximes força altes, al voltant dels 30 graus, 31, 32 graus. Les mínimes, com aquestes nits, al voltant dels 20 o una mica menys. Pocs núvols, a la tarda creixements de nuvolades típiques d'agost, que en principi, no deixaran precipitacions a casa nostra. I a partir de dijous, aquí

0: Jo, personalment, crec que la temperatura baixarà segur, però la inestabilitat està molt discutida. Veurem què acaba passant. Jo aposto que dijous no plourà i a partir de divendres sí que les tempestes seran molt més actives, però haurem d'esperar una mica a afinar-ho del tot. Per tant, resumint, anar molt de pressa. Nits més fresques, 2 dies de calor encara, fins dimecres, força calor. A partir de dijous, baixar temperatures i molta incertesa a partir de divendres, sobretot el cap de setmana, amb els ruixats, les tempestes i les pluges. Haurem d'anar confirmant els pròxims dies aquest escenari. Moltes gràcies, bona setmana, adeu.
1: I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, els perfils d'Ona Codinenca i de l'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. La trentena de veïns, entre els quals 9 menors afectats per l'incendi en un bloc de pisos del carrer Vallès, al barri de Balàfia, a Lleida, entraran de forma lenta i progressiva als seus habitatges al llarg del dia d'avui per recuperar les seves pertinences. Els bombers s'han trobat amb dificultats per l'acumulació de fum als pisos que se sumen als problemes estructurals a l'edifici que ha quedat, recordem, un estat de ruïna i haurà d'anar a terra. Per aquest motiu, l'entrada als pisos s'ha retardat i s'ha començat pels el número 5, que és al costat del 3, als baixos del qual va començar l'incendi. Els veïns viuen amb incertesa i preocupació la situació perquè s'han quedat sense casa i només tenen assegurada una setmana de reallotjament per part dels serveis socials. L'oficina virtual i les oficines d'atenció ciutadana mòbils de la Generalitat han permès a la ciutadania fer prop de 5.000 tràmits en menys d'un any de vida. El govern ha celebrat les dades i ha marcat aquesta fita a la seva voluntat de facilitar a la població l'accés a l'administració. Albert Dalmau és conseller de Presidència.
2: Un dels reptes principals que té Catalunya també té a veure amb la seva cohesió territorial i no ens podem permetre que la ciutadania, quan hagi de fer un tràmit acompanyat per part de la Generalitat, ho hagi de fer només venint a Barcelona.
1: I el Consell General del Poder Judicial ha demanat reforços a Ceuta perquè la crisi migratòria ha afectat de manera extraordinària, diu, la seva activitat. Entre el 30 de juliol i el 5 d'agost ha incoat 96 diligències prèvies per mort, 23 de persones detingudes i posades a disposició judicial i 15 diligències urgents. A més, entre el 5 i el 11 d'agost ha rebut 72 atestats amb detinguts amb altres citacions. Encara a l'actualitat general, un nou terratrèmol de magnitud 4,7 ha sacsejat Granada. El sisme amb epicentre a la localitat de Gojar ha causat 3 ferits. Aquest nou moviment sísmic és un dels més forts registrats fins ara dins la sèrie que afecta la província des del passat 14 d'agost i que va tenir com a principal esdeveniment, recordem-ho, el terratrèmol de magnitud 4,8 registrat el passat dia 15. I parlem de l'aigua de Sants.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5. Us parla Mercè Roura. El Ministeri de l'Interior ha elevat fins a 2.168 els menors d'edat que resten a Ceuta i que van entrar entre el 30 i el 31 de juliol. La policia ha localitzat, identificat i posat a disposició del govern de Ceuta els infants i joves a l'espera que resolgui la situació de cadascun. Avui, el portaveu de la Comissió Europea, Marcus Lamert, ha assegurat que el dret de la Unió Europea permet fer retorns de menors d'edat en situació irregular, inclosos els no acompanyats. La Directiva Europea de Retorn estableix que abans de prendre aquesta decisió cal complir uns requisits com que el menor serà retornat a una família o a un tutor. Mentre el govern espanyol ha demanat avui fons a la Unió Europea per finançar l'acollida temporal d'aquests migrants i els treballs per habilitar 4 nous espais d'acollida temporal per a aquests joves arribats a Ceuta, han començat amb l'adequació i el muntatge de carpes a l'esplanada de l'aparcament del barri de Loma Colmenar, el primer d'aquests emplaçaments que ha anunciat la ministra d'Inclusió, Elma Saiz. I a Barcelona, l'Ajuntament amplia la convocatòria d'ajudes a les comunitats de propietaris que prohibeixen els pisos turístics. El consistori augmenta el pressupost dels 56.000 euros inicials als 256.000 i amplia el termini per presentar les sol·licituds. En aquest cas, arriba fins al 31 de desembre. Escoltem el tinent d'Alcaldia d'Economia, Hisenda i Turisme, Jordi Valls.
2: Avui el que fem, doncs, és ampliar aquesta capacitat pressupostària. Hem passat de 56.000 a 256.000. Facilitar que les diferents comunitats de veïns prenguin les decisions democràticament que vulguin prendre elles, però que una de les que està preocupant més a les ciutats és l'existència de pisos turístics en comunitats on viu gent.
1: I nou tiroteig a Catalunya, en aquest cas ha estat a Badia del Vallès. Aquest dilluns al vespre els Mossos d'Esquadra han trobat veïnes a terra a l'avinguda de la Mediterrània de la ciutat vallesana. No consten ferits ni detinguts, tot i que la policia catalana ha obert una investigació per esclarir els fets. És el 9è tiroteig a Catalunya en menys d'un mes.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Bona nit a tots els oients. Una vegada més estem aquí amb el programa Converses de Vida, un espai per a la reflexió i l'anàlisi de situacions que vivim cada dia i on podem obtenir els millors recursos personals per afrontar-les amb salut. Ens acompanyen el Ricard Díaz Mallofré, psicoterapeuta i consultor clínic, creador de programes d'humanització en l'acompanyament al final de la vida i el dol. La Sílvia Álvarez, formadora en gestió emocional i especialitzada en final de vida i pèrdues. I el Robert Garrigós, el nostre tècnic.

0: Bona nit a tots els oients. Bona nit, Ricard.
1: Molt bona nit al Robert, a la Sílvia i als oients.
0: Bona nit, Robert. Bueno, avui, per tancar l'any, parlarem de el primer Nadal sense tu, que és un tema que ens agrada molt, no, Ricard? Que fa molts anys que el fem.
1: Sí, és un clàssic.
0: Sí, un clàssic fora de la ràdio. Però la veritat és que és un tema molt maco, no? Per poder acompanyar a tothom, però especialment també a aquelles persones que han perdut algú ara durant aquest any 2024, no? I com encarar aquestes dates de Nadal, que sempre són tan festives i de celebració, no?
1: Sí, jo recordo que aquesta xerrada, que va ser en un principi el format amb el que ho fèiem, va néixer d'una escola on hi havia bastants nens que ens preguntaven que com fer el Nadal quan es havia perdut un ser estimat, o l'avi, o un tiet, o una mascota, i tenien interès en fer-ho. I vam fer-ho, va anar molt bé, i a partir d'aquí ho vam passar-ho també amb els adults, perquè era una necessitat que ens anàvem preguntant. Ara ja és una xerrada que fem sempre, que ja tenim llocs on la gent ve a escoltar aquests quatre elements del Nadal i de la mort, com ajuntar aquestes dues formes de viure, i bueno, aquí estem avui.
0: Molt bé, molt bé. Segur que serà d'ajuda per molta gent. Per on podríem començar aquest Nadal sense tu?
1: Primer de tot, per poder trobar punts d'unió entre la festivitat que representa aquest Nadal, per les cultures i les religions que l'envolten, i també per la tristesa d'haver perdut algú. Aleshores, no és fàcil conviure amb aquestes dues realitats, on hi ha ple de música, de festa, de llums, de regals, de comerç, en quan jo, doncs, visc sol o sense tu, o en aquest del primer, que és tan important.
0: Sí, hi ha moltes persones, no?, que es pregunten que potser hem perdut algú proper i què tinc que fer, no?, aquest Nadal.
1: O què puc fer perquè el dol sigui menys cruel o perquè em sigui més passable. Molta gent tenia el costum de deixar de fer aquells hàbits que feien per Nadal, com és reunir-se amb una taula la família, o potser posar uns regals sota l'arbre o on creguin. I hi havia gent que deia no vull res de tot això. El que no sabien és que negant i sortint d'aquesta part no ajuden el dol, l'enquisten. Aleshores, és important que quan durant aquest any hagin perdut algú important tinguem el pensament de dir com vull organitzar aquest Nadal. I que no sigui algú sorpresa, ni que jo no esperi, sinó que sigui algú dirigit, coordinat per les persones que estan en dol. Això és el més important. Uh-huh. Que ho tinguin present, que se n'ocupin. Que hi ha gent que no ho vull pensar-hi, i ja m'agradaria que aquestes festes haguessin passat, doncs pues no.
0: O allò que passin ràpid, no?, que moltes vegades es diu, no?
1: Cal passar-ho per transitar-ho, trepitjar, què vol dir això, perquè els següents Nadals tinguin un aire diferent i que el meu dol ja tingui un circuit que sigui algú per sortida, no per quedar-me amb el dol. Això és molt important. El que hem de veure és cadascú què té preparat per fer, com li agradaria fer present la persona que no hi és, si vull fer-ho a través d'un escrit, d'un regal, d'un brindis, d'una forma diferent, i després poder conjugar totes les cultures que tenim envers el Nadal. Aquest Nadal consumista, més que interiorista, entrar en un altre tipus de reflexió nadalenca, perquè, segons diuen, el motiu per al qual celebrem el Nadal és perquè va néixer algú. Després d'aquest naixement, com el puc incorporar en mi? Quina part meva vol renéixer? Que de on estava i on estic? Com si jo fos el pare i la mare de mi i jo mateix emparento i me n'ocupo i em cuido i faig que allò sigui fàcil i que tingui una raó de ser, no un drama. Aleshores no puc conjugar festa i drama perquè són incompatibles, sinó és poder-los conviure junts, que s'hi poden, en diferents tonalitats, en diferents energies, però es pot.
0: En aquest sentit també aquest binomi, no?, de mort i vida, no?
1: Sí, i entendre que tot allò que s'acaba comença, que justament Nadal representa un solstici, que és un canvi important, i que té a veure molt amb mi, amb com jo m'expreso, com jo faig, com jo encaro aquest nou any, etc. Sí que és cert que a Occident tenim un costum que és de cap a finals d'any tenir molts propòsits per l'any que ve. O així ens ho han dit, o què proposes, què t'agradaria que passés. És com un acúmul de desitjos, que jo penso que això hauria de ser a diari, no només d'un dia, no? Aprofitant aquesta cultura, sí que podem fer força amb que allò que jo proposi per l'any que ve tingui més que veure amb la meva salut interna, no biològica només, sinó també pròpia i del meu entorn. I com que estic amb dol, doncs serà tot un procés que hauré d'aprendre a fer amb un tempo, amb un ritme i amb unes formes de viure-ho. I és bo que ho faci esmena, que ho expliqui, que ho faci partícip, que no m'ho calli. El dol necessita sortida. Parlem de la socialització del dol.
0: Necessita ser parlat, no?
1: Parlat i vist.
0: I vist.
1: I compartit. O sigui que si teniu algú que ha perdut una persona important, no deixeu de veure-la per Nadal. Truqueu-la, aneu-hi, celebreu no la mort o la vida, sinó celebreu aquell dia, tal com la persona.
0: A trobar-se, no? Simplement. Mm. Simplement a l'estar, no?
1: Sí, això és una celebració.
0: Clar, exacte. Mm.
1: I sobretot la cultura del present, el perquè fem regals. Ens plantegem què vol dir aquest regal. Quan jo vull ser generós amb algú que estimo i el reconec a través d'un present. El present està molt al dia. L'utilitza molt l'obsequi. Perquè l'obsequi obsequiem quan algú està a l'hospital i la meva verba que està malalt. L'obsequiem quan neix un fill o quan es mor algú, també l'obsequiem amb flors. O sigui que l'obsequi no deixa de ser una eina de reconeixement. Fem que hi ha moltes formes de fer obsequis. I la presència n'és un. O fer companyia és un. A l'estar al teu costat. Aleshores, si a vegades ens fa com petita por saber com puc tractar algú que ha perdut una persona fa poc. I més amb aquestes festes, no? I es tracta d'aproximar-nos, poder ser honestos i poder fer present sobretot la persona que ha marxat perquè se senti, la família se senti confortada.
0: Com la podem fer present? Podem donar algunes idees per...
1: Mira, l'altre dia hi ha famílies que em deien que elles se'n van de viatge, però és la forma que creuen que el dolor s'atenuarà. El que sí saben és que quan estiguin allà al destí, el dolor és el mateix, perquè el dol va amb mi, no el puc deixar a casa. Això vol dir que el dol és un procés actiu que necessita ser visible, ser trepitjat, ser transitat, i que cal que tots plegats puguem fer companyia a aquest dol. O sigui que parar a la taula, fer present les persones, potser deixar una cadira buida, potser fer un brindis, fer un homenatge a la persona que no hi és, cadascú ho representa com més còmode se sent. Però que hi ha algú que ha viscut, silenciar-lo, justament no és un acte d'amor. És un acte de por, no d'amor. Uh-huh. Després, al Nadal, si parlem d'aquest sentiment que el volem fer present a totes les taules, als actes que anem, concerts, Nadales, sempre hi ha tot un caire de benestar i de futur i de projectar noves formes, doncs, bueno, una nova forma és el dol d'ajudar que la família pugui projectar una nova manera de viure sense la persona estimada.
0: També fer-lo present, inclús podem dir unes paraules, no?, també de...
1: Fer un homenatge parlat.
0: D'aquella, aquesta persona que ja no hi és, no?
1: Un homenatge escrit. Podem fer un homenatge a l'arbre quan deixem un regal buit perquè a dintre hi posem una nota que és avui no hi ets, però sí que hi ets amb mi d'aquesta manera. Tot això són actes que els nens petits, els joves i els que no són tan joves entenen molt bé. I a més el participen. I si s'uneixen en aquesta forma diferent de donar la benvinguda a aquest tipus de dol en aquests moments.
0: Sí, d'alguna manera seria continuar amb les tradicions que hem fet fins ara, no? Incorporant aquest dol, no? Aquesta persona que ja no hi és, no? Però seria continuar fent el mateix, no? En realitat.
1: Sí, perquè una de la pedagogia del dol sempre és naturalitzar la pèrdua.
0: Clar.
1: Si jo ja la faig diferent, si faig un acte diferent, ja no la terroritzo.
0: Clar.
1: Sinó que justament ho vesteixo de viatge, ho vesteixo d'aïllament, perquè no sé viure aquest dolor. Amb el qual ja me'n dono compte que no sé afrontar aquest dol. Però naturalitzar vol dir que tothom faci el que pugui fer dintre la major normalitat, perquè són dies importants on emocionalment hi ha gent que em verbalitza que se li fa molt difícil.
0: Però bueno, també una forma de viure-ho podria ser que jo puc estar, el que passa que estaré, a lo millor, pues, trista o d'una altra manera, no? Però estar. És clar. Que, clar, aquesta cosa és una mica el que moltes vegades ens trobem, que aquella persona no vol estar present en aquella celebració, però potser seria convidar-la que estigui com estigui, no?
1: Exacte. És que, l'està...
0: que no cal que estigui contenta, no?
1: Ni que estigui bé.
0: Clar.
1: Perquè és que no podem estar davant del dolor. Després hi ha la comunitat nostra, de la família, i ha expressat una dificultat en poder acompanyar el dolor dels altres. Sí que és important tindre una cultura d'acompanyar aquest dolor, vol dir que no, la persona no té que viure-ho de cap manera, no té que fer res per contentar-nos a nosaltres, que el seu plor està bé, que l'està ajudant en aquests moments, i que si a taula plora o plora en el moment dels regals o plora en moments determinats, tot està bé.
0: Clar.
1: I que no vol dir que hi ha el censuri ni opini, sinó que estarem des d'on tu puguis estar emocionalment a cada moment. Que a més les emocions en un dol són molt variables, són molt ràpides, passar una a l'altra. I inclús hi ha gent que té una certa laxitud emocional i dius que no sé com gestionar-ho. I jo sempre dic, deixa-ho anar, deixa't portar per cada moment, perquè cada moment és únic.
0: També la persona que no es veu capaç de viure aquesta situació, què podem, com podem acompanyar-la?
1: El que millor la protegeixi. Si ella considera que l'aïllament, la solitud, li serà útil, el no veure ningú, perquè l'ajudarà a connectar o desconnectar en aquell moment, si ella creu que li aporta salut, el que ella vulgui.
0: Que el passa? Respectarem, no? Ho respectarem.
1: Sempre. Un dol és, i la vida és respectable qualsevol actitud que no sigui danyina ni perversa pel món. Sí que és cert que en aquests moments la gent vol passar-ho ràpid, més que altres moments de l'any. I és curiós com aquest Nadal, el concepte, ha tingut tanta força, o té tanta força amb els costums i amb les emocions i amb les formes. També és útil donar un missatge de que, bueno, que Nadal és cada dia, que no és el 25, i rebaixar-ho una mica. Rebaixar aquell món de fantasia, rebaixar tota aquesta il·luminació, rebaixar... Que no vol dir treure-la, eh? Potser a vegades només és posar-la dintre meu. És a dir, ja em sento jo amb llum com perquè pugui passar aquest dia. Però hem de rebaixar moltes de les coses que hem sentit, hem fet de petits, hem viscut potser a casa i que ara m'ho hi toca fer d'una altra manera. La gent que ha passat un Nadal sense algú important, quan passa té una maduració concreta. I em diu, ha sigut difícil, però ha sigut útil poder-ho fer-ho. Després vindrà el segon i vindrà el tercer.
0: Que això ens ho trobem també amb totes aquelles situacions durant el primer any, no? Perquè és les primeres vacances sense tu, la primera Setmana Santa sense tu, el primer aniversari sense tu. El primer any és aquest any que ens va, diguem, marcant, no? Aquesta situació de la primera vegada, no?
1: Per això és tan important que el primer any marcarà el que farem els següents anys.
0: Clar, segons el que fem, no? O segons com ho encarem, no?
1: Penseu que a través d'una mort important hi ha gent que fa un canvi de creences, eh? Hi ha molta gent que em diu, mira, a partir d'ara ja he deixat de creure en Déu. A partir d'ara ja no celebraré mai més el Nadal. A partir d'ara m'apartaré de tot allò que impliqui festa i llum i colors. Bé, jo sempre dic que això és una decisió, que està bé que la puguis prendre o no, és que és igual. Mira si això et beneficia. No tant si està bé o malament, perquè aquest enfado que el dirigeixes contra els costums, els rituals i les creences, té un sentit i te l'has d'escoltar i li has d'anar cabuda dins teu. Això vol dir que l'has d'expressar com tu millor et sentis. Perquè els altres, el que tu creguis en Déu o no, el que ja no vagis més a l'església, el que no celebris el Nadal, a mi això ni em beneficia ni em perjudica. l'única destinatari o destinatari ets tu. I després has de prendre aquelles decisions, no per fer-te contra el que vaig aprendre o fer amb els altres, sinó que tu et vagi bé cada moment. I si tu creus que ara cal un canvi de creença, està molt bé. O sigui que és que no és opinable. Yeah. Les persones fan el que poden fer a cada moment. Uh-huh. I des d'aquest amor, aquesta tendresa, s'acompanya algú des d'aquest bon fer.
0: Molt bé. No sé si vols aportar alguna cosa més abans de passar aquest petit resum que fem sempre.
1: Sí, volia fer una esmena amb aquest primer de tot. Perquè en el dol, com que s'estipula que dura 3-5 anys, uh-huh, depèn dels vincles, doncs és important que la gent entengui que el primer marca una mica el model de com jo aniré passant altres etapes. Cal que justament s'aconsella que no estiguis sol o sola, que llegeixis literatura sobre el dol, que busquis informació, que et deixis acompanyar, que t'apropis del qui t'estima, que t'apropis a coses que et donen plaer, que et fan sentir bé a tu, que et donen sentit en aquest moment, encara que no ho entengui. Per mi ha sigut una mort inesperada, no traumàtica, que no esperava. Però no l'haig d'esperar la mort, l'haig de viure, que és el dol. I com que és el primer any de tot, és molt important conforme vaig encarant cada una de les coses que jo considero importants. Conforme encari aquest Nadal, també em parlarà de com jo encaro el dol. I et dona datos. És una forma de donar informació important.
0: Mm-hmm. Molt bé.
1: Atenció sobre el com faig les primeres coses.
0: Molt bé. Doncs passarem al resum del programa.
2: Què ens emportem?
0: Molt bé, Ricard. Bueno, podem anomenar una mica aquests trets més importants d'aquest primer Nadal sense tu?
1: Sí. El primer és buscar l'acord entre el dolor i el plaer. Aquest acord ha de ser sempre personal, mai ens ve de fora. És com cadascú que està en dol pot trobar aquest espai de consens intern. Com jo ajunto el que és la festa, el regal, el que és la llum, i l'ajunto amb la soledat, la foscor i la meva tristesa. I aquest acord és algo que ens pertany a fer-ho nosaltres i ens dona valor com a humans. Un segon punt important és no exterioritzar-ho, explicar-ho, compartir-ho. I que millor que aquest moment i aquests dies, perquè la gent pugui apropar-se a mi i compartir l'amistat.
0: O sigui, tu vols dir compartir-ho, eh? És que has dit no, no sé si...
1: No, compartir-ho.
0: Compartir-ho. Uh-huh.
1: Però compartir, puc compartir el vindre i el no vindre. Uh-huh. L'acció, el resultat ja és de cadascú. Però compartir, mira, no vinc perquè em trobo d'aquesta manera, vull fer-ho així, crec que a mi em donarà més valor o més benestar fent això i per aquesta acció. Però no des de la fuga, no des del tancament, perquè la gent que tinc al meu entorn també està en dol, segurament, i també està amb mi. Aleshores, deixar-me cuidar i deixar-me entrar en aquesta escalfor que la petita família, els amics, fem, doncs també és un bon antídot per començar a cursar aquest dol. I la tercera i l'última és entendre que el dol és un procés que dura un temps, conforme el vagi enfocant, així aniré caminant. O sigui que part d'aquesta evolució del dol, amb salut o no, també dependrà de com vagi els primers passos.
0: Uh-huh. Molt bé, doncs acabem aquí el programa i el darrer programa de l'any. Donar també a tots els oients les gràcies per acompanyar-nos durant tot aquest any.
1: I desitjar que aquestes festes també trobin tot allò que busquen,
0: sí,
1: i que vulguin focalitzar i entendre com un procés de...
0: Que ho puguin viure acompanyats, com dèiem, no? Que ho puguin viure des d'on estiguin, tot està bé. I, bueno, tornarem al gener, el dia 14 de gener tornarem a estar aquí. Aquest programa i aquest any el volem també acabar amb una cançó molt maca, no?, que és l'Aleluia. En aquest cas és la versió d'El Divo. I no sé si voleu comentar alguna cosa més, Ricard.
1: Agrair la confiança d'Ona Codinenca, la confiança de la gent que ens escolta i els que no també, i, bueno, i que tinguem un bon final d'any.
0: Molt bé, doncs ens acomiadem dels oients. Gràcies, gràcies Ricard, gràcies Robert per estar sempre amb nosaltres i acompanyar-nos des de darrere de la cabina, no? Sempre en silenci. Moltes gràcies a tots i esperem que el proper any ens puguem trobar aquí de nou.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Els veïns del número 5 del carrer Vallès de Lleida i dels números 13 i 14 del carrer Hospitalers de Sant Joan no podran tornar als seus domicilis per motius de seguretat fins que s'enderroqui l'edifici del taller incendiat diumenge a la nit, situat precisament al número 3 del carrer Vallès. La paeria preveu l'enderroc en menys de 3 setmanes. Hi ha una cinquantena de desallotjats, tant de l'edifici afectat com dels immobles de l'entorn, dels quals s'han reallotjat 30, dels quals 11 són menors, tots d'aquell número 3. Aquests 30 afectats perdran casa seva perquè l'informe tècnic municipal ha conclòs que l'edifici està en risc estructural i cal enderrocar-lo. I parlem del Parc Natural del Delta de l'Ebre, que ha fet una valoració molt positiva del funcionament de les mesures adoptades per protegir aquest espai amb motiu de l'eclipsi solar del dia 12 d'agost. La responsable d'ús públic del parc afirma que les incidències van ser mínimes. El Parc del Delta encara no disposa de les xifres concretes de visitants, però asseguren que es van complir les expectatives. La seva responsable és Imma Juan, l'escoltem.
2: Des del punt de vista dels espais naturals no tenim que destacar cap incidència important, a banda de gent que pujava, algunes persones van pujar a les dunes, no? Les dunes que estan protegides i que això no es pot fer, o algunes persones que després van intentar pernoctar per la nit a espais naturals. Bueno, a banda que, però ja et dic, una incidència mínima i en conjunt la valoració és molt positiva.
1: Per cert, que està activat en fase de prealerta l'Infocat pel risc d'incendi elevat a Tarragona i a les Terres de l'Ebre, especialment a les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre. Protecció Civil ha demanat extremar les precaucions al medi natural. El Servei Meteorològic de Catalunya manté avisos per calor intensa avui i especialment demà dimecres a Ponent, Catalunya Central, zones del sud i la conca del Llobregat. I s'ha aprovat inicialment el projecte de la nova biblioteca de Lloreda de Badalona, la que serà la 7a biblioteca municipal de la ciutat, amb un pressupost de prop de 3 milions d'euros.

bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'E59 d'estiu d'avui, dilluns 17 d'agost del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Vigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que el grup de suport a persones cuidadores de Vigues i Riells posa de manifest l'alta càrrega de

0: les cures. Mollà tanca una festa major amb molta participació i protagonisme de les entitats. Castellterçol engega aquest divendres una festa major carregada d'actes, tradició i cultura popular.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Benvinguts a l'Eix 59 d'estiu del 17 d'agost del 2026. Comencem explicant-vos que el grup de suport emocional i d'ajuda mútua de Bigues i Riells del FAI ha tancat una nova edició amb una valoració de 9,5 sobre 10 per part de les persones participants. Un programa que dona suport a persones cuidadores no professionals i que, més enllà de les sessions, busca oferir eines per afrontar una tasca que sovint es veu invisibilitzada i que implica una elevada càrrega emocional i física. En aquesta nova edició hi han participat 11 persones. Han dut a terme 10 sessions presencials entre els mesos de febrer i abril. I és que durant aquestes trobades han treballat aspectes com l'autocura, la gestió de l'estrès, la culpa i l'autoexigència, però també han compartit experiències i dificultats del dia a dia. I és que les dades permeten tenir una idea de la realitat en la que viuen. El 73% dedica 10 hores o més al dia a cuidar un familiar i el mateix percentatge conviu amb la persona de qui té cura. A més, gairebé la meitat fa més de 6 anys que desenvolupa aquesta tasca. En la majoria dels casos, les persones cuidades tenen més de 75 anys i entre les situacions de dependència hi ha demències, malalties neurodegeneratives, ictus o casos d'Alzheimer. Les sessions han tingut efectes positius sobre les participants. Així ho expliquen amb les proves que se'ls hi feia abans i després del programa, ja que mostren una lleugera reducció de l'ansietat i de la sobrecàrrega percebuda. Tot i això, la situació continua sent exigent, i és que al final del programa el 90% de les participants encara presentava un nivell elevat de sobrecàrrega. Per això, un dels aspectes més ben valorats del grup no ha estat només poder adquirir eines per afrontar la cura, sinó poder compartir experiències i vivències amb altres persones que viuen situacions similars, sentir-se escoltades i crear una xarxa de suport. Una xarxa que, de fet, les participants han decidit mantenir més enllà de les sessions presencials. Mollà ha tancat una nova edició de la Festa Major després de gairebé una setmana d'activitats, música i cultura popular. Una festa que va començar amb la tradicional llegenda de la Cabra d'Or i que ha tingut molta participació tant d'entitats com de les veïnes. Des de l'Ajuntament fan una valoració positiva de la festa i destaquen especialment la participació que hi ha hagut en els diferents actes. Ho explica Laia Bonells, regidora de Joventut.
2: Doncs, mira, estem molt supercontents i contentes amb la Festa Major d'aquest any perquè, bueno, ha funcionat, sempre funciona, però aquest any ha sigut especialment, ha anat especialment bé tots els actes, eh? Des del principi de la Cabra d'Or, que sempre té molta afluència de gent i molta infància i molta gent de totes les edats, que això és una cosa que és superinteressant, donar sempre les gràcies als de la Cabra, vull dir, és l'inici de la Festa Major, sense la Cabra d'Or no seria el mateix i, per tant, la Cabra sempre és un inici que ens deixa el llistó molt amunt. I ara, molt bé, estem molt contentes perquè els actes han tingut moltíssima participació, moltíssima.
0: Un dels aspectes més destacats és la implicació de les entitats locals, que any rere any tenen un paper clau a l'organització de la Festa Major.
2: Molta gent ha assistit a la Festa Major, però també molta gent ha col·laborat, moltes entitats, que això és el que també penso que és un valor molt gran que tenim aquí a Mollà, que és que les entitats participen moltíssim de la Festa Major. Moltíssimes entitats han organitzat coses, l'Ajuntament estem allà per donar suport i infraestructura, bàsicament, però sempre hi ha hagut molta gent a tot arreu. Han tingut superèxit, com ja venim fent els últims anys, des que vam iniciar, per exemple, les paelles, el concurs de paelles, que és un moment on ens trobem molta gent del poble col·laborativament i estem allà tots junts i es converteix en una festa molt xula. Després, aquest any, per primera vegada, també vam fer un bingo musical justament després de les paelles, que també va aglutinar gent de totes les edats i també va ser un moment superdivertit.
0: La música també ha tingut un paper destacat, especialment amb les activitats nocturnes al parc, que han concentrat bona part de la programació del públic jove. Des del consistori valoren positivament l'ambient que s'ha viscut durant aquestes nits i el funcionament dels diferents dispositius previstos, com el punt lila o les barres.
2: I després, com ha destacat, doncs, bueno, com sempre, les nits del parc, que sempre són màgiques, és a dir, fins a les tantes, amb molt bon ambient. Sempre, bueno, hi ha coses, perquè sempre passen coses quan són moltes persones, però tot sempre des del civisme, des de la bona entesa, entre totes les persones, amb les barres, amb el punt lila, amb l'equip tècnic, sobretot, que també hi dedica moltíssimes hores. Vull dir que, sobretot, molta gent, molt bon ambient en general, i això hi ha gent a tots els actes. No hi ha hagut cap activitat que haguem dit, ostres, aquí hem punxat. Vull dir, tot arreu hi ha hagut molta gent, molt bona participació i molt bones sensacions.
0: Així, Mollà posa punt i final a la Festa Major d'enguany, mantenint la bona resposta dels darrers anys i amb la vista ja en la Festa Major del 2027. I no deixem de parlar de festes majors, perquè Castellterçol es prepara per viure des d'aquest divendres 21 fins dimarts 25 la seva festa major. 5 dies amb actes per tots els públics i amb un programa que combina tradició, cultura, música i activitats populars. La festa, com dèiem, arrencarà divendres al vespre amb el pregó, que enguany anirà a càrrec dels agricultors i traginers de Castellterçol. A la nit, les havaneres i el rom cremat donaran pas a la música amb la festa activa i el DJ Arzet a la carpa de la plaça dels Estudis. Dissabte serà un dels dies més carregats d'activitats, amb la cercavila de gegants i nans, el contrapàs, el ball del mussol i el correfoc, que recorrerà diversos carrers del municipi.

I amb elles, les que sonaven al grup de versions íntegrament femení, les que faltaven, seran les encarregades de fer ballar al públic a la carpa de la plaça dels Estudis i la nit acabarà amb DJ Carrera. La tradició tindrà, però, un dels seus moments més destacats diumenge i dilluns amb la dansa de Castellterçol i el ball del Ciri, dos dels elements més característics de la festa major. Diumenge es faran a la 1 del migdia a la plaça Vella i dilluns es repetiran a les 6 de la tarda.

Diumenge també hi haurà sardanes, espectacles familiars, activitats esportives i més música amb la Vesprada Blava, mentre que dilluns el programa continuarà amb activitats durant tot el dia i acabarà amb el vespreig i la música a la carpa. La Festa Major arribarà a la seva fi dimarts amb la ballada de country, concerts, el ball de Festa Major i la tradicional corredissa gegantera que enguany celebra els seus 30 anys. 5 dies, per tant, per sortir al carrer, recuperar tradicions i gaudir de la Festa Major de Castellterçol. El moianès Enric Casacuberta farà parada a Barcelona el pròxim 21 d'agost, abans de marxar cap als Estats Units per afrontar un dels reptes més importants. Recorre tota la ruta 66 per recaptar fons per la lluita contra l'ELA. Casacuberta arribarà a Barcelona després d'haver completat, el dia abans, el primer tram del repte, que el portarà des de Moià fins a la capital catalana. El 21 d'agost ja Barcelona farà un recorregut simbòlic pels carrers de la ciutat. La sortida serà a les 12 del migdia des de la plaça de Sarrià i des d'allà es dirigirà cap a la Diputació de Barcelona, on està previst que sigui rebut per representants. El recorregut continuarà fins a la plaça de Sant Jaume, concretament al Palau de la Generalitat, en el que serà un dels últims actes abans de marxar cap als Estats Units. Des de l'organització han fet una crida a la ciutadania perquè l'acompanyin aquest darrer tram, ja sigui corrent o en bicicleta, o bé que s'apropi algun dels punts del recorregut per donar-li suport. I és que aquesta serà només l'avançada del gran repte. Recorre corrent la ruta 66 amb l'objectiu de donar visibilitat a l'ELA i recaptar fons per combatre-la.

0: I a continuació us deixem amb una entrevista a Enric Casacuberta, que li va fer al company Guillem Soler ara just farà un any, l'agost del 2025. En ella podreu descobrir una mica més com és i com neix tot aquest repte de la Ruta 66.
1: Molt bona tarda, Enric.
2: Hola, molt bona tarda.
1: Com sorgeix la idea de fer aquest repte?
2: Bé, jo m'he viatjat bastantes vegades als Estats Units, he fet la Ruta 66, o sigui, soc un amant d'aquesta ruta, diguem, no? I l'últim cop que vaig anar-hi fa un parell d'anys, era el centenari, que era el proper 2026, i vaig pensar, doncs, ostres, potser tinc ganes de fer la grossa, no?, per aquest centenari. I mira, a l'Igualta se'm va ocórrer això de fer-la corrent. Vaig mirar, preguntant-li al senyor Google a veure si l'havia fet molta gent, aquesta ruta corrent, i es veu que no, que gairebé no l'ha fet ningú. I després, com vaig tindre clar que volia fer-ho, esclar, vaig pensar, ostres, això es mereix fer-ho per fer aquest repte per alguna causa, no? I mira, se'm va córrer allò de vela i, bueno, jo aquí estic.
1: Ens pots dir una mica exactament, explicar una mica com serà aquest repte, no? Més o menys quants quilòmetres fas, és on surts, on arribaràs?
2: Sí, mira, la Ruta 66 comença a Chicago i acaba a Los Angeles. Són 3.940 quilòmetres. El que passa és que jo en faré alguns més. M'explico. La Ruta 66 és una ruta que no existeix. Vull dir, ja va quedar descatalogada, se l'han menjat les autopistes interestatals, diguem, hi ha trossos que sí que passa per dintre pobles, vull dir, és com si ara qui Sant Feliu que farà la variant, diguem, no? Doncs el poble, el tros de la carretera vella encara val, però hi ha trossos que la mateixa interestatal l'ha absorbit, no? I esclar, per allà no hi puc córrer, per un interestatal. Per això tinc que buscar via alternativa. O sigui, faré trossos sencers de Ruta 66 i trossos que, on comença l'interestatal, doncs, tinc que anar pels costats, diguem, perquè per l'autopista no es pot córrer. I això hi la faré, he comptat uns 150 dies, són 5 mesos, que això ve sortir un promís entre 20 i 40 quilòmetres diaris. Entre mig i una marató diària, durant 150 dies. Bueno, un repte xulo, eh?
1: Sí, sí, un repte xulo i llarg. Parlant una mica de terminis i de dates, dius això, uns 5 mesos. Quins són aquests 5 mesos i una mica per què els has escollit, justament, aquests 5?
2: Sí, a veure, surto... Mira, justament, ara falta un any gairebé, perquè el 31 d'agost de Chicago, i acabo el 25 de gener al Moll de Santa Mònica, de Sant Feliu. Per què aquestes dates? Jo volia començar una mica abans, començar a maig o així, perquè, esclar, començar a febrer a Chicago hi ha neu encara. A març encara és possible que n'hi hagi. El que passa que em trobava que, clar, que creuava el desert de Mojave a l'agost, i és que hi ha 50 graus allà, era impossible. I així és de la manera que enganxo menys calor. Enganxaré fred, però és de la manera que enganxo menys calor. Vull dir, perquè comença a final d'agost a Chicago, que fa el temps que aquí, però ja setembre, octubre. Cerca cap a Nou Mèxic i Arizona puc trobar fred, inclús neu algun dia, però bueno, mirar les temperatures i encara és suportable, i ja entro a Califòrnia, diguem, a principis de gener, que Califòrnia, bueno, com Canàries, eh? Vull dir que no tindré 18-20 graus.
1: I ara estàs en una fase de, diguem, d'entrenament, no? T'estàs preparant per
2: sí,
1: aquest repte.
2: Sí, sí, sí.
1: Aquest entrenament, no sé si va evolucionant a mesura que s'acosti, no sé com estàs entrenant ara mateix.
2: Sí, bueno, estic seguint un pla. Em porta al Centre Zenit de Girona, que és un centre de rendiment, no? Entrenen ciclistes professionals i això. Jo vaig anar allà, vaig aparèixer un dia, i perquè m'ho havia recomanat, diu, escolta'm, diu, vés allà, que allà faran una bona planificació. I ells van creure en aquest projecte, a sobre em patrocinen també, i m'ha ficat uns entrenaments, ja estic augmentant bastant. He començat amb 5 dies d'entrenament de córrer, el que em marca l'entrenador, no? A vegades una hora i mitja, a vegades jugues, a vegades aquest ritme, aquest d'això, i un dia entrenament de força, i un dia descanso. Doncs vaig començar el gener d'aquest any, 18 mesos abans, amb entrenament en sèrio ja, perquè ja entrenava jo, però bé, tan bé important no. I faig entrenaments de... Em va augmentant, ara ja vinc fent 20 i pico quilòmetres el dissabte, 20 i pico el diumenge, saps? Entre setmana també, és clar, també treballo, també tinc les meves limitacions. Faig una hora i 20 minuts, una hora i mitja, el que em marca, entre 16 i 17 quilòmetres. I això, paulatinament, ho tinc d'anar augmentant. També et dic que és... Sí, perdó.
1: No, anava a dir que s'ha de deixar clar també que... No vens ni d'una experiència allò de ser un esportista d'elit, ni tampoc se't pot destacar precisament per la teva joventut, no? Allò, diguem que és un repte tu personal també bastant elevat, no?
2: Sí, sí, però bueno, és això, Tinc 60 anys, vull dir... I sí, és un repte, i és un repte per mi. Esclar, dic que de seguida que em va agafar aquesta gent del Centre Zenit, fer prova d'esforç. Ara, ahir vaig anar-hi, per exemple, i veig que de 3 setmanes em fan una olímpica de sang, una olímpica d'urina, em miren, vull dir... Estic ben portat, diguem, no? I, bueno, i això.
1: I més enllà d'això, no? D'un repte personal, aquest repte és per ajudar i donar suport als malalts d'ELA. Com planteges sí. aquesta ajuda? No sé si el que faràs serà recaptar fons, donar visibilitat... Com ho faràs, això?
2: Bueno, les dues coses, diguem. La idea és recaptar, o sigui, primer donar-hi més visibilitat, i perquè això penso que no haver-ho fet ningú, que gairebé l'estat espanyol segur que no ho fa ningú, i Europa no gaires. Tinc constància d'un francès, però no sé, hi ha unes llagunes al mig que em sembla que es va saltar els trossos. Però bueno, és igual, això no és important. Lo de l'ELA, sí, recaptarem fons. Nosaltres tenim un nombre de compte i heu de fer una associació sense ànim de lucre, diguem, perquè la gent que vulgui col·laborar, no, amb aquest repte, doncs li descari. I per això tenim un nombre de compte i un d'això, i al final tot el que recaptem ho donarem a la Fundació Miquel Valls. També tinc que dir que ara estem en contacte als Estats Units amb la Fundació ALS d'allà, que és l'ELA d'allà, i allà també farem recaptació. Però, clar, la recaptació que fem als Estats Units, que ens donen els americans, doncs anirà per la Fundació ALS d'allà.
1: Molt bé, molt bé. I Enric, ja per acabar una mica, com van els ànims, no? Perquè en un projecte que és tan llarg i tan exigent, no sé si et sents capaç allò d'acabar el repte, l'energia va augmentant cada dia, hi ha dies que venen més dubtes, menys, com va això?
2: No, dubtes no en tinc cap, El que passa que, esclar, són moltes coses a controlar, molt d'allò, i hi ha dies que, ostres, que estic una mica més en els dies del compte, el tema. Ja aquí tinc que fer un pressupost, sponsors, per fer-ho, llogo una autocaravana i necessito gent que em vagi movent, no?, per anar... per cada dia, doncs, poder dormir a l'autocaravana i l'endemà arrencar i seguir. I, esclar, tot això, tot el moguda, esclar, em porta una mica d'atenció. Però els ànims, no, és que estic convençut que ho faré i potser més dies del que em penso. No, segur,
1: Molt bé. Doncs, Enric Casacuberta, moltes gràcies per atendre'ns. Molts ànims i molta força per superar aquest repte tan bonic que estàs perseguint, i anirem seguint com et va la cosa.
2: Moltes gràcies, i només dir-te, si em deixes fer un incís, això, que si la gent em vol seguir... tant a Instagram com a TikTok, és ruta 66 per L, XL, m'entens?
1: Sí.
2: Així em trobaran les novetats cada dia, i allà explica també com fer les donacions i tot això, d'acord?
1: Molt bé, doncs queda clar. Moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies, Gràcies. Adéu.
3: El temps.
0: I ara sí, anem a saber quin temps tindrem aquesta setmana. I com sempre, ho fem amb l'home del temps d'una codinenca. Bona tarda, Pep Acosta.
4: Hola, què tal? Comença una nova setmana. Ara ja estem a finals de... mitjans d'agost, més aviat. Comença el temps en què tothom ja va tornant de les vacances. Ja es veu aquí molts començaments de feina, molts començaments de tornar a les vacances, i suposo que la gent comença a estar una mica ja més involucrada en el dia a dia i també involucrada amb el temps que farà. Tot i que, òbviament, el temps sempre és molt important per totes les coses que hem de fer. Aquesta setmana hem començat amb una mica menys de calor. Segur que molta gent dirà que no es nota gens, eh? Però, bueno, jo diria que una mica es nota. Sobretot a les nits. A les nits es pot dormir una mica millor. A les nostres poblacions hem baixat dels 20 graus, que fa dies que no baixàvem, i per fi una mica respir a les nits, que ja va bé. I aquesta setmana què passarà? Setmana, com deia, important, setmana de retrobaments, setmana de tornades a les cases per molta gent. Doncs bé, deixem una mica enrere la inestabilitat que hem tingut al cap de setmana, que ha sigut una inestabilitat bastant marcada, i avui, per exemple, ha fet més sol, més tranquil·litat, i sembla ser que els pròxims dies tindrem això, sol, tranquil·litat i temperatures màximes força altes, al voltant dels 30 graus, 31, 32 graus. Les mínimes, com aquestes nits, al voltant dels 20 o una mica menys. Pocs núvols, a la tarda creixements de nuvolades típiques d'agost, que en principi, no deixaran precipitacions a casa nostra. I a partir de dijous, aquí ja hi ha més incògnites. El que està segur és que dijous i divendres la temperatura baixarà per sota els 30 graus les màximes i les mínimes també baixaran i serà sobretot a partir de divendres que les nuvolades seran més extenses i també més importants. I a partir de dijous tard, divendres tarda, ja podem també tenir tempestes actives a prop de casa nostra. Però també és veritat que hi ha encara molta incertesa en els mapes. Hi ha mapes que veuen clara aquesta inestabilitat, aquests núvols i aquestes precipitacions, i hi ha mapes que no ho veuen gens clar. Jo, personalment, crec que la temperatura baixarà segur, però la inestabilitat està molt discutida. Veurem què acaba passant. Jo aposto que dijous no plourà, i a partir de divendres sí que les tempestes seran molt més actives, però haurem d'esperar una mica a afinar-ho del tot. Per tant, resumint, anar molt de pressa. Nits més fresques, dos dies de calor encara, fins dimecres, força calor. A partir de dijous, baixar de temperatures i molta incertesa a partir de divendres, sobretot el cap de setmana, amb els ruixats, les tempestes i les pluges. Haurem d'anar confirmant els pròxims dies aquest escenari. Moltes gràcies, bona setmana, adeu.
0: I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, els perfils d'Ona Codinenca i de L'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El Ministeri de l'Interior ha elevat fins als més de 2.100 a menors d'edat que resten a Ceuta i que van entrar entre el dia 30 i el 31 de juliol. La policia ha localitzat, identificat i posat a disposició del govern de Ceuta els infants i joves a l'espera que es resolgui la situació de cadascun. Avui el portaveu de la Comissió Europea, Marcus Lammert, ha assegurat que el dret de la Unió Europea permet el retorn dels menors d'edat en situació irregular, inclosos els no acompanyats. La Directiva Europea de Retorn estableix que abans de prendre aquesta decisió, això sí, cal complir uns requisits com que el menor serà retornat a una família o a un tutor. El govern espanyol ha demanat avui fons a la Unió Europea per finançar l'acollida temporal dels migrants a Ceuta. I el govern destinarà 250.000 euros a projectes de protecció de la infància a Colòmbia després del terratrèmol. L'objectiu és restaurar entorns segurs d'aprenentatge, donar suport psicosocial a infants i famílies i reduir els riscos de violència, explotació, separació familiar i abandonament escolar. El govern català té així una petició d'UNICEF que té una gran implantació a l'acció humanitària al país. Aquests recursos cal sumar també les aportacions anuals que es fan al Fons Lunària i al Fons Central de Resposta d'Emergència de les Nacions Unides. I Cambrils ha recordat les víctimes dels atemptats jihadistes a fa 9 anys. Ha estat en un acte sobri i davant del Club Nàutic 1. Els terroristes van atropellar vianants i van ferir 5 persones. En l'acte hi han participat representants polítics i policials. En l'atemptat a Cambrils va morir una persona apunyalada per un dels terroristes. Oliver Klein és l'alcalde de Cambrils.
2: Ho hem de recordar per les persones en concret que coneixem, que van patir directament l'atemptat, per tota la gent de Barcelona, per tot el que va suposar pel país, però en el cas nostre, una ciutat tranquil·la, una ciutat de pau, de convivència internacional, doncs ens va saber molt greu i no tenim més que recordar-ho per reforçar-nos en el nostre concepte i en els nostres valors, que són totalment contraris als del fanatisme.
1: El Tribunal Suprem diu que un canvi de segle...

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

Ona Codinenca, el seu... Una habitació amb vistes. Una finestra oberta a la cultura.

0: Benvingudes i benvinguts sigueu els que ens escolteu per la ràdio i els que ens escolteu a la carta. Avui, Mots pel 21, engeguem un nou programa, una habitació amb vistes. Un espai en què, més que no pas parlar, el que farem serà mirar. Mirar amb calma, amb curiositat i fins i tot amb aquell punt d'ironia que ens recorda que el món és massa gran per entendre'l, però massa petit per no mirar de fer-ho.
1: Avui obrim la porta d'aquesta habitació imaginària. No hi ha parets, no hi ha sostre, però hi ha vistes. Vistes a històries inesperades, a petites revelacions quotidianes que passen de llarg si no les mirem dues vegades. Aquí, cada objecte és un indici, cada silenci és un personatge, cada convidat, com també vosaltres, que ens escolteu, és una finestra que val la pena obrir.
2: En aquest programa no us prometem res que no sigui autenticitat. Potser trobareu humor, potser poesia, potser només la companyia invisible d'una veu mentre feu camí, mentre cuineu, o mentre simplement busqueu un moment de calma. Però això sí, sempre hi haurà vistes. A vegades a llocs llunyans, a vegades a racons íntims que només s'il·luminen quan algú posa paraules al que sent.
0: Doncs això, una habitació amb vistes vol ser un espai radiofònic que combini la intimitat de la paraula amb una mirada oberta a la poesia, l'art, la música, la cultura i la llengua. El títol simbolitza aquest doble impuls, l'habitació com a lloc de reflexió personal i les vistes com a finestra a diverses sensibilitats, creacions i formes d'expressió.
1: El programa us convida a vosaltres, oients, a entrar en aquest espai acollidor des del qual descobrirem i contemplarem el paisatge cultural en tota la seva amplitud.
2: Així que aixequeu les persianes, respireu fondo i deixeu-vos portar. Comença una habitació amb vistes. Passeu, passeu, que la porta és oberta.

0: I comencem pel principi, de tot, el títol. Per què hem triat aquest títol? Perquè fa referència a l'obra literària Una habitació amb vistes, d'Edward Morgan Foster, que tracta sobre la llibertat, la sensibilitat i la descoberta personal i cultural. Això connecta molt bé amb l'esperit del programa. Descobrir, pensar i emocionar-se a través de la cultura. En definitiva, Una habitació amb vistes és un títol suggeridor perquè combina intimitat i obertura, reflexió, inspiració, mirada interior i projecció cultural. I és exactament allò que vol oferir el nostre programa, dedicat a la literatura, l'art, la música, la cultura i també la llengua.
1: E.M. Foster, que va néixer a Londres el 1879 i moria a Coventry el 1970, és a dir, amb gairebé 100 anys, va estudiar literatura clàssica i història a Cambridge. Va completar la seva formació amb llargues estades a Itàlia i a Grècia, on l'ambient amb què es va trobar, més desinhibit i tolerant, el va captivar, perquè contrastava enormement amb la rigidesa i la formalitat excessiva que havia conegut fins aleshores a Anglaterra. Tot i que Foster no li acabava d'agradar formar part del grup d'intel·lectuals, cosa que en aquella època era ben habitual entre la gent que volia influir en la societat, era un assidu del grup més conegut de l'època, el grup de Bloomsbury, on es relacionava amb personatges de la talla de l'escriptora Virginia Woolf o de Maynard Keynes, el famós economista que encara ara s'estudia a totes les universitats del món. Foster va ser un escriptor que observava amb precisió el conflicte que hi ha entre les persones que fan el cas a la raó i les que segueixen els dictats del cor. Mentre les primeres s'aferren a la rutina i a les convencions ridícules, les segones, les que fan cas al cor, donen ales als seus sentiments i, sobretot, no es deixen intimidar pels prejudicis i els formalismes, cosa que defensaven i vivien intensament els membres del grup de Bloomsbury. A banda de la novel·la de què parlem avui, Foster va escriure obres ben conegudes, com ara Passatge a l'Índia, Retorn a Howards End o Maurice, totes tres dutes al cinema als anys 80 i 90.
0: I si parlem de la novel·la, hem de parlar una mica del resum, de la trama d'aquesta novel·la. La novel·la ens parla de la Lucy, una encantadora joveneta anglesa que està fent el gran tour pel continent, acompanyada per la seva cosina gran, l'estricta i queixosa senyoreta Bartlett. En arribar a Florència comencen els disgustos. L'habitació amb vistes a l'Arno que havien reservat, incomprensiblement, no està disponible. Dos hostes de la mateixa pensió, el jove George Emerson i el seu estrafolari pare, s'ofereixen a canviar-los les habitacions, a la qual cosa, d'entrada, elles es neguen. Però la intercessió del reverend Biff fa que finalment hi accedeixin. En aquesta ciutat italiana, on l'alegria mediterrània fa oblidar els prejudicis victorians, un sorprenent joc de malentesos suscitarà el despertar a l'amor dels dos joves protagonistes. Malauradament, tard o d'hora, la Lucy haurà de tornar a la correcta Anglaterra i decidir si vol viure en la perfecta correcció o si s'estima més abraçar la vida amb totes les seves imperfeccions.
1: Si us heu fixat, l'Esther ha parlat del Gran Tour. Potser que en fem 5 cèntims, oi, Esther?
0: I tant que sí. Vinga, endavant.
1: El Gran Tour era un viatge que feien sobretot els joves de famílies riques i aristocràtiques, especialment les angleses, com a part final de la seva educació. No era un caprici, ni unes vacances. Era gairebé una obligació social. Si volia ser considerat una persona culta, refinada i preparada per ocupar càrrecs importants, havies de fer aquest viatge. El recorregut podia durar des d'uns quants mesos, fins a anys, i seguia unes etapes força definides. França, per exemple, era una parada habitual, en París com a gran centre cultural, però el cor del Gran Tour era Itàlia. Ciutats com Roma, Florència, Venècia i Nàpols eren essencials perquè representaven el bressol de la cultura clàssica. Allà els viatgers visitaven ruïnes romanes, obres d'art, palaus, esglésies i estudiaven història, arquitectura i pintura. Aquest viatge també servia per aprendre idiomes, fer contactes internacionals i adquirir obres d'art o llibres que, un cop tornaven a casa, demostraven el nivell cultural i el prestigi social del viatger. Amb els canvis polítics i socials del segle XIX, el Gran Tour va anar desapareixent. Però fixeu-vos, el Gran Tour va ser el que va posar les bases del turisme cultural modern i va contribuir a difondre l'interès per l'art i el patrimoni europeu. En definitiva, el Gran Tour no només era un viatge, era una manera d'entendre la cultura i la formació professional.

0: El mirador.
1: Avui, en aquest apartat del programa, ens endinsem en el llibre i farem un tastet d'alguns fragments. A veure si us fem venir ganes de llegir-lo.
2: La meva posició, indefensable, ho sé, és que mentre no molesti ningú tinc el dret de fer tot el que em plagui. Ja sé que hauria d'estar pensant com treure quartos a la gent i dedicar-me a coses que m'importen un rave. Però, per alguna raó, no he estat capaç de posar-m'hi.
1: Com acabeu de sentir, els punts forts de la novel·la són, sens dubte, les escenes plenes d'embolics on Foster, que juga amb els personatges i interpel·la el lector amb un to desenfadat, intens a la vegada, irònic i cínic, solemne i moltes vegades desvergonyit. L'estructura de la novel·la és prou senzilla, fins i tot un xiric previsible, però quan descriu els malentesos, els sentiments reprimits, els personatges que no fan més que enredar la troca, les xafarderies, fa servir un llenguatge directe molt acurat i molt, molt ric.
2: Itàlia va obrar meravelles en ella. Li va donar llum i el que ell considerava encara més valuós, li va donar ombra. De seguida va detectar en ella una reticència fascinadora. Era com aquelles dones que pintava Leonardo da Vinci, que ens encisen, no pas per elles mateixes, sinó per totes les coses que es neguen a dir-nos.
3: Forster també fa una incisiva crítica als convencionalismes, prejudicis, classicisme i hipocresia de l'època. Forster també fa una incisiva crítica als convencionalismes, prejudicis, classisme i hipocresia de la seva època.
2: Costa de creure que una persona que has classificat com a típicament anglesa et digui el que li surti de dins.
3: En general, és una novel·la força actual, sobretot pel que fa a la defensa de la igualtat de gènere.
2: Aquest desig de dominar una dona el tenim molt arrelat i els homes i les dones l'hem de combatre si volem entrar al paradís. Vull que tinguis els teus propis pensaments fins i tot quan estiguis en els meus braços.
1: Forster està considerat l'escriptor que ha observat amb més precisió el conflicte entre les persones que fan cas a la raó i les que segueixen els dictats del cor. Certament, Una habitació amb vistes ens parla de com de confusos poden ser els nostres sentiments i defensa la llibertat d'estimar i viure d'acord amb els propis ideals.
3: Un fragment molt directe i que és molt actual, que el següent que llegirem ara, perquè fa referència al turisme de masses.
2: Espero que no s'ofengui si li dic que nosaltres, els residents, sovint ens fan llàstima a vostès, els pobres turistes. Força llàstima. Despatxats amunt i avall com un paquet, de Venècia a Florència, de Florència a Roma, viuen amuntegats en pensions o hotels, completament ignorats de tot el que no surti a la Baedeker. Amb el neguit permanent de veure el que toca i de no perdre's res abans de passar a una altra cosa. El resultat és que barregen les ciutats, els rius i els palaus i en fan un garbuix inextricable.
3: I acabarem amb un fragment molt bonic que reflecteix molt bé el tarannà de l'autor i l'esperit d'aquesta novel·la.
2: Abans pensava que podia ensenyar als joves el sentit de la vida, però ara entenc més bé les coses. Tot el que he provat d'ensenyar en George es resumeix en això. Guarda't d'embolicar la troca. La vida, com va escriure un amic meu, és com fer un concert de violí en públic i haver d'aprendre a tocar l'instrument durant l'actuació. Penso que ho expressa molt bé. Les persones hem d'anar aprenent a usar les nostres funcions sobre la marxa, sobretot la funció de l'amor.
1: Sens dubte, els Emerson són els personatges claus que desencadenen l'acció de la novel·la. Desitgem que la seva saviesa ens acompanyi.
3: Recomanarem Una habitació amb vistes de la col·lecció Club Victòria, que va estrenar a Viena Edicions, i us la recomanem perquè la traducció al català de Xavier Zambrano és molt acurada. De fet, l'objectiu d'aquesta col·lecció és reunir algunes de les millors novel·les clàssiques angleses, fins ara inèdites o introbables en català, amb excel·lents traduccions i edicions de luxe. Hi trobareu, a banda de l'habitació amb vistes, L'edat de la innocència, d'Edith Wharton, Mansfield Park i Seny i sentiment, de Jane Austen, i les famoses obres de les germanes Bronte, Cims borrascosos i Jane Eyre. També cal dir que el disseny de les cobertes d'aquests llibres és un disseny molt acurat. En el cas del llibre que ens ocupa, Una habitació amb vistes, la coberta són llimones, i aquestes llimones ens recorden a l'escenari italià on comença la novel·la, Les llimones d'Itàlia. I també sembla que fan referència a aquest humor àcid que té l'autor d'aquesta novel·la. Aquesta novel·la la podeu trobar a la biblioteca o també, si l'encarregueu i no la tenen, a les llibreries del nostre poble.

0: A banda de la novel·la, com que aquest llibre d'aquest llibre se n'ha fet una pel·lícula, també en parlarem una mica. Una habitació amb vistes, com també altres llibres de l'autor, com Passatge a l'Índia, Retorn a Howards End i Maurice, les va portar al cinema als anys 80. Una habitació amb vistes i Howards End les va dirigir l'anglès James Ivory, que també havia dirigit una altra pel·lícula ben coneguda, El que queda del dia, protagonitzada per actors tan coneguts com Emma Thompson i Anthony Hopkins. Totes dues pel·lícules es basen en novel·les i el director se centra en les relacions humanes, en el marc d'un context històric i social. Una habitació amb vistes es va estrenar el 1986 i tots coneixereu el nom d'alguns dels actors que hi participaven. Hi havia Helena Bonham Carter, que feia de jove Lucy Honeychurch, hi havia la Maggie Smith, que feia de Charlotte, hi havia Judi Dench, que feia de Eleanor Lavish, o Daniel Day-Lewis, que feia de Cecil. Aquesta pel·lícula va ser la primera col·laboració entre la Maggie Smith i la Judi Dench, que foren grans amigues i que es van tornar a veure en una altra pel·lícula ben anglesa, Un te amb Mussolini, en què un grup de dones angleses que estimen la cultura protegeixen les obres d'art a San Gimignano, a la Toscana, quan arriba al poder Benito Mussolini. Si veieu Una habitació amb vistes, podreu gaudir de les vistes de Florència, d'algunes de les seves obres d'art, dels seus carrerons, dels voltants de la ciutat. Veureu com era la vida d'aquests turistes de classe alta en cases d'hostes abans que el turisme de masses ho trinxés tot. Veureu l'Anglaterra de la classe alta victoriana i veureu també grans actuacions. No us perdeu la Maggie Smith, amb aquell posat tan anglès com una mena d'estiramenta, que també podeu veure en una sèrie ben actual, Downton Abbey, que també podeu trobar al 3CAT. Fixeu-vos bé en l'actuació del Daniel Day-Lewis, que ja havia participat en pel·lícules molt conegudes com La meva preciosa bugaderia i Gandhi, que segurament heu vist, i que va protagonitzar la també victoriana L'edat de la innocència, acompanyat de les conegudíssimes Michelle Pfeiffer i Winona Ryder. En Una habitació amb vistes, el seu personatge, en Cecil, és el perfecte jove anglès que sols pensa en la bellesa i que es vol casar amb la Lucy com si fos un objecte exquisit que ara farà bonic a casa seva. Podeu fer una sessió victoriana amb totes aquestes pel·lícules. Una habitació amb vistes la teniu doblada al català, al 3CAT, de manera que podeu escoltar els grans doblatges que feia TV3, i també la teniu a la plataforma Rakuten, en català, i a Prime Video i a Filmin, en castellà. Sempre les podeu veure en la llengua original, amb subtítols en castellà o català. I si en voleu una mica més, al 3CAT, també teniu Retorn a Howards End. Tan aviat com comença, us trobareu amb una escena d'aquelles en què ja us hi veieu. La gran Vanessa Redgrave passeja arrossegant la faldilla pel jardí anglès de Howards End, ple de flors blanques. I ara, podem parlar una mica de la música de la pel·lícula, Gemma?
1: Sí, mira. La música és obra del compositor Richard Robbins i té un paper fonamental a la història. Es tracta d'una banda sonora d'estil clàssic que recorda el romanticisme europeu, molt elegant i molt subtil. No busca cridar l'atenció, sinó acompanyar les emocions dels personatges. La música ens ajuda a entendre què sent la protagonista, especialment en el procés de descoberta personal i sentimental. I pel que fa a la seva forma instrumental, el senyor Robbins utilitza una orquestra simfònica. I direu que és una orquestra simfònica. Doncs bé, una orquestra simfònica és un conjunt instrumental en la qual hi participen totes les famílies d'instruments. És a dir, els instruments de corda, els instruments de vent fusta i vent metall i percussió. I com que és una orquestra clàssica, no hi entraran instruments moderns ni instruments electrònics, fet que reforça l'ambient d'inicis del segle XX. Un altre aspecte interessant és comentar una mica la diferència dels espais. En la novel·la trobem dos espais, l'espai a Itàlia i l'altre a Anglaterra. Doncs bé, a Itàlia el so de la música és molt més lliure, més expressiu, mentre que a Anglaterra és més contingut, més ordenat. Així la banda sonora reflecteix el contrast de les normes socials i sobretot el desig de llibertat. Ara escoltarem un fragment musical.

El coneixeu, oi? Sí, exactament. És l'ària tan famosa O mio bambino caro. És una ària de l'òpera Gianni Schicchi de Giacomo Puccini. És una peça lírica i molt expressiva, pensada per destacar la veu de soprano mentre l'orquestra l'acompanya de manera molt suau. L'òpera és còmica, no és d'un estil verista, amb música molt àgil, però té molta ironia, té moments de molt lirisme, però com aquest, O mio bambino caro. I direu, què és això de l'estil verista? Pues l'estil és un corrent de l'òpera italiana de finals del segle XIX que busca mostrar la realitat tal com és, amb personatges quotidians, emocions intenses i situacions realistes, conflictes familiars, molts. No és una òpera com podem trobar Una reina de la nit amb les òperes de Mozart, no. Tots seran històries reals i humanes. Doncs bé, el compositor Richard Robbins inclou aquesta peça en la banda sonora quan la protagonista fa turisme per Itàlia. De fet, va triar aquest fragment perquè les dues protagonistes, la de la novel·la, la Lucy, i la Lauretta, de l'ària de Puccini, els passa el mateix. Totes dues les volen casar amb nois que no estimen i estan enamorades d'altres, i totes dues expressen els seus sentiments davant del riu Arno que passa per Florència. Com veieu, és una peça molt apropiada per l'ocasió.

És el so d'una havanera, introdueix un ritme suau i balancejant que trenca amb la rigidesa del món victorià. La música suggereix llibertat i desig i un canvi interior que comença a despertar. L'estructura és molt clara i té dues vegades es fa la melodia i una tercera més curta. Ara escoltarem només aquest trosset. Escolteu. I repeteix. Mireu, el que heu escoltat és un pizzicato. Què vol dir pizzicato? Pessigar la corda. És a dir, els instruments de corda, entre la primera vegada que es fa la melodia i la segona, fan un pont més simpàtic. Com ho fan? Doncs així, pessigant la corda. Pizzicato. No freguen la corda amb un arc. Molt bé. En definitiva, podem veure, ara entrarem a la tercera vegada que es fa la melodia i us adonareu que ara els protagonistes seran les cordes. Ara acaben els vents i ara comença, que sembla que hi ha variació, i comença el volum, molt suggerent, molt sugestiu de la melodia, però de mica en mica anirà acabant, el ritme es farà lent, allargassat, una sensació que com si anés morint de mica en mica, evidentment, igual que li passa a la pobra protagonista, aquell desig de llibertat, aquell desig, aquella il·lusió, s'esva esvaint. I acaba amb el ritme de l'havanera.

En definitiva, el més important de la música d'una habitació amb vistes és la seva funció emocional. No només acompanya les imatges, sinó que ens explica allò que els personatges no diuen.

0: els procediments de creació lèxica, els manlleus enriqueixen una llengua. I aquests manlleus s'incorporen per dues vies. Per adopció, vol dir que agafem aquest manlleu mantenint la forma que té en la seva llengua de procedència, com seria el cas del blues o del web. I l'altre procediment és el d'adaptació, on el manlleu s'ajusta a les regles fonètiques i ortogràfiques de la llengua d'arribada. Per exemple, el macarró, que prové del macarone italià, o futbol, que en anglès l'accent és a un altre lloc. Per tant, com que avui portem el programa passejant per Itàlia, doncs parlarem d'alguns manlleus que el català ha agafat de l'italià.
1: Sí, per exemple, parlarem del piano. I el nom de piano prové de la paraula pianoforte, que el pianoforte va ser un instrument del segle XVIII, és l'origen del piano actual. Va ser el primer instrument de teclat capaç de fer sonar suau o fort, segons la pressió que facis amb els dits. La música, és clar, va guanyar expressivitat i emoció, i això va fer que els compositors com Mozart o com Beethoven doncs poguessin agafar aquell i jugar amb aquells contrastos i aquells matisos com sabien fer-ho. El pianoforte, doncs, és l'antecessor del piano modern. Té un so més delicat i transparent, pensat per sales més petites. Evidentment, aquest pianoforte va anar evolucionant i va ser més potent, més robust i amb més volum, pensat per sales més grans, i així ens ha arribat el piano. És un instrument de corda percudida. Podríem dir, doncs, que són de la mateixa família, però de generacions diferents. Més tard, aquesta paraula, pianoforte, es va abreujar a piano i així va arribar a la nostra llengua.
2: I ara, després d'aquest manlleu tan musical, parlem d'un manlleu pictòric, que és l'aquarel·la, que ve de l'italià aquarello, petita aigua. Els italians van fer servir aquesta paraula per fer referència a una beguda que es feia barrejant aigua amb orujo. I més endavant, durant el Renaixement, va passar a denominar les pintures fetes amb colors barrejats, diluïts, amb aigua. I ara l'Estel us parla d'un altre manlleu interessant italià, il balcone.
0: Sí, etimològicament la paraula balcó ve de l'italià balcone, que vol dir plataforma sortint d'un quart superior a la façana d'un edifici i envoltada d'una barana. I la paraula balcone, a la vegada, ve del germànic balco, que significa viga, i que procedeix dels pobles llombards que van habitar a Itàlia al segle IV. Ja que parlem del balcó, ja tenim una finestra oberta, també podem obrir un balcó.
2: I bé, doncs això s'acaba. Fins aquí el nostre primer programa.
1: Aquest programa ha estat possible gràcies al tècnic de so, Robert Garrigós, i a Gemma Corderes, Jordi Giné i Esther Paracolls, de Mots pel 21.
0: Esperem que hàgiu passat una estona ben agradable i, si voleu, ens podem tornar a trobar el mes que ve a la nostra habitació amb vistes. Fins aleshores.

0: Bona nit, bon vespre o bon dia, depèn des d'on ens escolteu i des d'on comenceu avui el viatge. Soc Felip Querol i això és El viatge a l'altre, el programa on intentem mirar el món amb un altre tarannà, més obert, més empàtic i, sobretot, més humà. En un món que sovint ens empeny a simplificar, a etiquetar i a jutjar ràpid, aquí ens aturem, escoltem, preguntem i intentem entendre. No per estar-hi d'acord, sinó per apropar-nos-hi. Per això és una alegria, des del viatge a l'altre, saludar els companys de Ràdio Silenci, de La Garriga, que fan possible que aquest programa arribi encara més lluny i ens ajudi a ser-hi més a prop.
1: Informació, música, entreteniment. Ràdio Silenci, la que et sona a la Garriga des de l'any 2000.
0: Doncs gràcies als companys de Ràdio Silenci de la Garriga, perquè aquest programa no busca donar respostes absolutes, busca més aviat obrir preguntes, obrir mirades i, si pot ser, obrir també una mica el cor. Així que avui us proposem això, deixar de mirar des de fora i començar a mirar des de dins. Comencem.

Aquest que serà ens porta a les pistes. És un país on conviuen múltiples llengües i registres lingüístics en la vida quotidiana. El seu sistema polític reparteix el poder institucional segons les principals confessions religioses del país. Segur que això ja us sona una mica. Té una de les diàspores més extenses del món. Ha estat un dels principals punts d'acollida de població refugiada i el seu sistema bancari va ser durant dècades un centre financer rellevant a escala regional abans de diverses crisis recents. Doncs sí, teniu raó. Avui repetim i anem al Líban.

Hi ha guerres que es compten en quilòmetres conquerits, altres en silencis, en micròfons apagats, en noms que deixen de respondre al grup de WhatsApp de la redacció. Al Líban, explicar la guerra també s'ha convertit en una manera de sobreviure-la. Periodistes que documenten bombardejos mentre intenten identificar si la víctima del següent atac és un company o un amic. Veus que continuen parlant encara que al darrere hi hagi funerals, hospitals i famílies esperant una ambulància que no arriba. Però enmig d'aquesta foscor també hi ha una altra realitat més visible, la de les dones que sostenen barris sencers, la de les mares que conviuen amb la idea de la resistència des de petites, la d'una generació marcada per una guerra que sembla no acabar-se mai, i també la de joves com la Yara, atrapades entre la quotidianitat i un país que viu permanentment al límit. Aquest no és només un conflicte armat, és una societat intentant mantenir la normalitat mentre tot tremola al seu voltant, i és també una batalla pel relat. Qui explica la història, qui la pot escoltar i qui ja no hi és per explicar-la.

Avui la Nargués ens porta un reportatge d'investigació que no ens deixarà indiferents, perquè sabeu com viuen les dones al Líban i quin paper tenen en el món de Hezbollah? Atenció al reportatge de la Nargués Agazadeh.

Hem sentit la Yara Jaraque, la responsable de comunicació de l'Associació de Catalunya amb el Líban, que ens ha deixat molt clar que hem de tenir en compte quan parlem del Líban, ja que molt sovint associem a aquest país, el Líban, amb la guerra, i realment és molt més que només això.

0: I ara prepareu-vos perquè se'ns encongirà el cor amb l'última entrevista d'avui. En aquest cas es tracta de l'Elisar Kobeisi, periodista a Líban en defensa dels redactors morts per la culpa d'Israel. Escoltem-la.
1: Moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres avui, Elisar Kobeisi, periodista al Líban. Ens podries explicar quina és la situació exacta ara mateix en aquest país de Líban i com esteu vivint aquest conflicte els periodistes sobre el terreny?
2: First of all, thank you for the invitation.
1: En primer lloc, gràcies per la invitació i per donar-nos el temps com a libanesos d'explicar-vos què està passant al nostre país. La situació no està gens bé. Estem en guerra. Encara ara seguim en guerra. Hi ha, diguem-ne, un alto el foc, però la gent és atacada constantment. Les cases reben atacs i tothom continua sota l'atac, fins i tot ara. Per tant, tenim una mena d'alto el foc, però no està funcionant al Líban. Com a periodistes, vam perdre la nostra amiga i companya Amal Khalil ja fa uns 10 dies, perquè va ser objectiu de les forces israelianes al sud de Líban. I la van matar malgrat que tothom avisava a la Creu Roja Internacional i a través dels mecanismes pertinents que l'Amal era periodista i que Israel estava matant una periodista. Però ningú no va poder fer res per l'Amal. L'Amal ara és morta. Va ser assassinada per les forces israelianes. I la seva companya, Zeinab Faraj, és a l'hospital ara mateix. Ha sobreviscut gràcies a Déu. Ha sobreviscut.
2: Right now, she survived. Thanks God, she survived, but she's not okay.
1: Després de la pèrdua de l'Amal, teniu por per la vostra pròpia vida o de ser els següents? Quin és el balanç exacte de periodistes que ha perdut la vida des que va començar l'espiral de violència?
2: Of course, any of us, we lost,
1: i tant, qualsevol de nosaltres. Hem perdut uns 11 companys nostres. 11 periodistes des del 2023 han estat un objectiu directe. Estic parlant de periodistes que eren l'objectiu i han estat assassinats. El total de periodistes morts sense ser-ne l'objectiu directe és de 28, però n'hem perdut 11 dels nostres companys en atacs dirigits directament contra ells. Més enllà de les xifres esgarrifoses, estem parlant d'amics i companys propers. Com gestioneu aquest impacte emocional i amb quines vies o suports internacionals esteu buscant per investigar aquests atacs i exigir la justícia, tenint en compte la resposta de les autoritats locals? Realment és extremadament difícil d'expressar perquè alguns d'aquests periodistes eren amics íntims, com per exemple l'Issam Abdallah, que va ser un objectiu el 2023. L'Issam no era només un company, també era el nostre amic. No és fàcil lidiar amb això. I també hem de treballar durant molt de temps per recollir proves i intentar trobar justícia per als nostres companys i amics. No és fàcil. El govern de Líban no ens està ajudant. No estan recollint les proves, no estan prenent cap mesura seriosa per fer justícia als nostres amics i companys. Per tant, estem fent tot el que podem. Estem treballant amb diverses organitzacions internacionals com Amnistia Internacional, Human Rights Watch, Reporters Sense Fronteres i també el Sindicat de Periodistes. Estem treballant tots junts per intentar trobar una mica de justícia per als nostres companys.
2: And also the Union of Journalists, we are working together, all of us, to try to find some justice for our colleagues. But
1: Però per a tots nosaltres, fa unes setmanes, l'atac a l'Amal va ser un xoc per a tothom perquè el món sencer sap que l'Amal era periodista i que va ser atacada tres vegades en el mateix escenari. La primera vegada al cotxe, sí. I vam perdre l'Amal perquè les forces israelianes no van donar permís a la Creu Roja per salvar-li la vida. Per tant, no va ser només un atac. No puc expressar com de dur es va veure la teva companya sota l'atac des de la una del migdia fins al 9 del vespre i crec que la Creu Roja no la va poder ajudar.
2: Your colleague under attack since 1 p.m. until 9 p.m. and the Red Cross cannot help her.
1: Davant d'aquesta situació tan greu i la manca de resposta de les vostres autoritats, què podem fer nosaltres com a periodistes o com a audiència internacional per donar-vos suport i ajudar a visibilitzar la vostra realitat?
2: You know, every time you tell our story, you just shed light about our stories, about the journalist who is targeted, and it is a support for the journalist. What happened,
1: Saps,
2: for
1: cada
2: example,
1: vegada que
2: Amal
1: expliques la nostra història,
2: RSF
1: simplement dones llum a les nostres històries sobre els periodistes que són un objectiu, i això és un suport per a nosaltres. El que va passar, per exemple, amb Amal és que els reporters de fronteres van intentar trucar a moltes persones a França, i parlo de l'Amal perquè va ser l'última de les nostres companyes a ser un objectiu directe, però cada vegada que els comitès internacionals parlen de nosaltres, dels periodistes, de salvar els periodistes, de fer justícia per als periodistes, és una manera de donar-nos suport. Donar-nos suport és dir cada dia que Israel és un assassí dels periodistes al Líban. Necessitem el vostre suport per dir al món que Israel ha tingut com a objectiu 11 periodistes en 3 anys des del 2023. Això està documentat, filmat i també investigat. Estem parlant d'investigacions internacionals que han demostrat que Israel ha atacat 11 periodistes de manera dirigida. No és una xifra fàcil. Israel és el primer assassí de periodistes a Gaza i al Líban. Si mirem les xifres de periodistes assassinats per Israel al Líban i a Gaza, descobrirem les xifres més altes des de la Segona Guerra Mundial. Per tant, parlar de nosaltres, explicar les nostres històries, explicar al món què ens està passant a nosaltres i als nostres companys, és una manera de donar-nos suport. Per tant, explicar al món que hem de fer justícia pels nostres companys és una missió, és el nostre deure, i vosaltres ens podeu donar aquest suport per
2: fer-ho. Justice to our colleagues. It's a mission, it's our duty, and you can give us a support to do this.
1: Per què creus que els periodistes s'han convertit en un objectiu directe i què creus que s'intenta aconseguir o ocultar amb aquests atacs a la premsa?
2: I think for us it's crystal clear and
1: crec que per nosaltres està claríssim i a hores d'ara el món hauria de saber que el periodista és l'enemic d'Israel perquè els periodistes estan documentant el que Israel està fent a Palestina i al Líban. El que fa Israel matant els periodistes, amenaçant-los, és posar un límit als periodistes per informar, per explicar la història, per explicar a tothom el que està passant a Gaza i al Líban. Per tant, som el seu enemic perquè no volen que la veritat sigui filmada i coneguda. És per això que a cap periodista internacional se li va permetre anar a Gaza. Per això van matar l'Issam i van atacar també el seu company abans de la guerra al Líban. Estem parlant del 2023.
2: Per
1: tant, nosaltres simplement som l'enemic d'Israel, perquè Israel no vol que ningú expliqui la història, la veritat, i simplement publiqui el que està passant als nostres països. Com valores el paper i la cobertura que fan els mitjans de comunicació internacionals sobre el conflicte al Líban? Creus que us permeten explicar la vostra realitat de manera justa? O us trobeu amb algun tipus de censura o biaix?
2: Yes, of course, because what you're getting is, unfortunately, you don't speak Arabic, so you need to take
1: sí, és clar,
2: information
1: i tant,
2: through
1: per descomptat,
2: foreign media.
1: Perquè el que us arriba és, malauradament, com que no parleu àrab, el que heu de rebre és la informació a través dels mitjans estrangers. I els mitjans estrangers tenen la seva manera i el seu angle d'explicar la història. Els mitjans estrangers parlen principalment des del punt de vista occidental sobre aquesta guerra. És a dir, potser es posen de part d'Israel, però per a ells no és una guerra en contra del Líban. Però per nosaltres és una guerra en contra del Líban, no al Líban. És una guerra contra el Líban. I hi ha una gran diferència entre una guerra al Líban i una guerra contra el Líban. Aquest és el motiu principal, perquè els mitjans estrangers, quan parlem o parlen de mitjans estrangers, no són justos amb la nostra història. No coneixen els antecedents del nostre conflicte amb Israel. No saben el que Israel està fent ara al sud del Líban, sobre la línia groga que estan creant, sobre com estan bombardejant cases de nens, patrimoni, periodistes, civils i nadons. Així que no es pot veure que aquesta part de la història als mitjans estrangers.
2: So you cannot see this part of the story in the media, in the foreign media. I can see and I know many foreign media like the Spanish one, some in France and other media.
1: Puc
2: They
1: veure
2: are
1: i conec molts mitjans estrangers,
2: having
1: com l'espanyol,
2: like me,
1: alguns
2: for
1: de França
2: example,
1: i
2: a
1: altres
2: Lebanese
1: mitjans,
2: guest who is talking
1: que
2: about what is
1: conviden,
2: going on
1: com
2: in
1: ara en el meu
2: Lebanon,
1: cas, una
2: some
1: convidada
2: media in
1: libanesa,
2: France
1: que
2: also,
1: parla
2: for
1: del que
2: example,
1: està passant al
2: there is a
1: Líban.
2: censorship in
1: Alguns mitjans de
2: France.
1: França
2: No
1: també.
2: one in
1: Però, per
2: it's
1: exemple,
2: not easy
1: saps
2: to go
1: que
2: to
1: hi ha
2: the street
1: censura a
2: in France.
1: França? No és fàcil
2: You will
1: portar
2: be
1: aquest
2: attacked
1: discurs
2: like
1: a França.
2: anti-Semitic and
1: Seràs
2: everything.
1: atacat per
2: Every
1: ser
2: time you say
1: antisemita
2: Israel is killing
1: i de tot.
2: us,
1: Cada
2: so now
1: vegada
2: we
1: que
2: are
1: dius
2: anti-Semitic.
1: Israel ens està
2: There is a
1: matant,
2: big difference
1: aleshores et
2: between them.
1: converteixes en
2: We are saying
1: antisemita. I hi
2: the
1: ha una gran
2: Israeli
1: diferència
2: forces are
1: entre les
2: killing
1: dues
2: us.
1: coses.
2: And this is the
1: Estem
2: truth.
1: dient que les
2: Most of
1: forces
2: the foreign
1: israelianes ens
2: media
1: estan matant.
2: media
1: I
2: doesn't
1: aquesta
2: accept
1: és la
2: this story.
1: veritat.
2: For example,
1: La majoria
2: I
1: dels
2: can
1: mitjans
2: say
1: estrangers no accepten
2: outside,
1: aquesta història. Per exemple, ho puc dir ben alt. Un dia em van convidar a una taula rodona de la Deutsche
2: Simply,
1: Welle
2: they checked my
1: l'any
2: profile
1: passat
2: and
1: i simplement van
2: they see
1: revisar el meu perfil i van
2: I'm
1: veure
2: talking
1: que
2: about
1: parlava del dret
2: the rights
1: dels
2: of
1: palestins a ser a la seva
2: to
1: terra,
2: be in
1: a
2: their
1: lluitar
2: land,
1: pels seus
2: fight
1: drets
2: for
1: a la seva
2: their
1: terra, i que deia
2: rights in their land,
1: que els
2: and I must say
1: israelians són uns
2: that
1: assassins. Simplement vaig
2: they
1: cancel·lar la meva
2: simply
1: participació
2: cancelled
1: i només van dir ets
2: and they just said
1: antisemita.
2: You are
1: I jo vaig dir,
2: anti-Semitic, and I said,
1: simplement,
2: just
1: donant
2: give
1: una
2: me
1: sola
2: one
1: prova
2: proof
1: que
2: that
1: sóc
2: I'm
1: antisemita.
2: anti-Semitic. And
1: I
2: the only
1: l'únic
2: reason,
1: motiu,
2: yes,
1: sí, l'únic motiu
2: the only
1: és que
2: reason that
1: dono
2: I'm
1: suport
2: supporting
1: al
2: the
1: dret dels
2: Palestinian and
1: palestins i
2: Lebanese
1: dels
2: rights and
1: libanesos a
2: themselves.
1: defensar-se.
2: So
1: Per a
2: for
1: mi,
2: me, if
1: si
2: you're
1: em
2: taking
1: prens la
2: my
1: casa,
2: house, I have the
1: tinc
2: right
1: dret
2: to defend
1: a
2: myself, and this
1: defensar-me.
2: is what's
1: I això
2: going
1: és
2: on
1: el que està
2: now.
1: passant ara.
2: For
1: Per a
2: me,
1: mi,
2: if
1: si
2: I'm a
1: sóc
2: journalist,
1: periodista i
2: I'm
1: em
2: being
1: colpegen
2: attacked
1: i
2: and
1: em
2: killed,
1: maten, he sentit, Israel és un
2: simple,
1: assassí.
2: Israel is a
1: No
2: killer.
1: estic aquí per
2: For me,
1: adulcorar el que
2: I am
1: diré.
2: not
1: Ho diré ben alt. Israel és un assassí. Aquesta és la meva terra. Aquest és el meu país. Defensaré els meus companys i els meus amics i continuaré explicant la història al món perquè he de dir alguna cosa, ja que el món està fent un esforç ara mateix, la major part d'ell, per entendre aquest conflicte entre nosaltres i Israel. No és com el 2006 i abans. Estem intentant trobar aquest camí. Malauradament, reben la informació dels mitjans de comunicació molt coneguts mundialment que estan esbiaixats. Estan esbiaixats i són pro-Israel la major part del temps. És per això que el que no podem fer és rebre aquesta informació d'una manera justa i amb justícia. Però el que estic dient ara és que agraeixo aquesta entrevista amb tu i moltes entrevistes amb diferents companys de diferents països que estan fent aquest esforç perquè les nostres històries s'escoltin de nosaltres mateixes i no que qualsevol els hagi d'explicar.
2: I appreciate this interview with you. Many interviews with different colleagues in different countries. They are making this effort to hurt our stories from our from ourselves, not just to tell anyone to tell it.
1: Després de tant de temps cobrint aquest conflicte, com t'afecta a nivell personal i anímic conviure diàriament amb el fet de viure la por perquè cada nou periodista mort pugui ser un dels teus amics més propers?
2: It was like two years of war. It was a lot.
1: Van ser com dos o tres anys, dos
2: really
1: anys de guerra complicats. Va ser moltíssima informació, informació molt dolenta de la qual havíem de parlar, però he de dir que cada vegada que sentia parlar d'un periodista que havia estat objectiu d'un atac, simplement mirava si era un dels meus amics o no. Perquè no és fàcil. Vull dir, perdre un company és una cosa i perdre un company i un amic és realment molt diferent i molt més dur.
2: Also,
1: Així que
2: really
1: quan ens
2: harder.
1: Vam assabentar que
2: so
1: l'Issam Abala havia estat
2: that
1: assassinat al sud del Líban el
2: killed,
1: 2023 va ser una de les coses més difícils que he hagut de documentar i de parlar-ne perquè no era només un company, també era el nostre amic. I cada vegada que sento parlar d'un atac dirigit contra un periodista hi ha la possibilitat que sigui un dels teus amics d'una víctima, que sigui un amic teu d'aquest atac. Així que cada vegada és realment dur. I cada vegada que parles de civils, que parles de nens, no hi ha un sol moment menys dur quan es parla del que és Israel, que està fent el Líban. Cada dia és una història dura. Cada dia, quan parles d'una família sota els ensorraments d'una casa i Israel no permet a la Creu Roja anar-hi a salvar-los, és una història dura. Estem vivint cada dia la història més dura perquè Israel no deixa de matar-nos. Matar els nostres companys, els nostres col·laboradors, els nostres amics, la nostra família. Així que cada dia és dur mentre Israel ens té com a objectiu i ens està matant de fet.
2: Every day is a hard day while Israel is targeting us and killing us. That's it.
1: acabar la nostra conversa, hi ha algun missatge final que vulguis transmetre als professionals de la informació que han escoltat des d'Espanya o des d'un altre punt del món

Avui hem pogut sentir amb més profunditat la realitat del que està vivint en vida. Ho hem fet a través del reportatge de la Narguesa Agafaré i de les entrevistades, les nostres entrevistades, la Yara Haraque, responsable de comunicació de l'Associació de Catalunya amb el Líban, i també amb les colpidores paraules que tenen els equips pels moments de la periodista libanesa Elisar Koreisi. Des d'aquí, moltes gràcies a totes dues.

arriba el moment de donar-vos les pistes del pròxim programa, que serà el dimarts dia 9 de juny. La primera és la reconnexió de Perles, va ser el principal motor econòmic a finals dels anys 60. La segona, hi ha un edifici d'oficines imprès en 3D. La falconeria és una tradició mil·lenària. Parlem de dir que té una màquina expenedora que no ven refrescos, sinó lingots d'or. El metro funciona sense conductors. Si està construït la primera mesquita del món impresa en 3D, hi ha un restaurant amb l'estructura impresa en 3D més gran del món, reconeguda pel Record Guinness. Un dels seus símbols nacionals és un ocell capaç de viatjar amb passaport propi i seure a classe business en avions. Per una altra banda, té una illa artificial visible des de l'espai en forma de palmera, i amb això ja ho sabeu. En alguns centres comercials pots esquivar mentre a fora hi ha més de 40 graus. Pots esquivar la calor. Hi ha un cos de policia que utilitza supercotxes com Lamborghini o Ferrari. També hi ha una cursa de camells que va substituir els genets infantils per robots. Té el marc de fotos més gran del món, però amb gent caminant a dins. Té una part important de la ciutat que es va aixecar en ple desert en menys de 50 anys. El cafè tradicional sovint es perfuma amb cardamom i es serveix com a símbol d'hospitalitat. Hi ha un falcó gegant il·luminat amb més de 50.000 llums. Té edificis on l'aire condicionat arriba també a les parades d'autobús.

A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.